diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Miralet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
3: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
2: A on?
3: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

dada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer, vint d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers, vint del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrada els seus fruits, vint dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes, potser ens van tallar les nostres ales, proseguint dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta, vint d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. La pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa, vint del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes, vint de malaguenyes.

de lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara, vinc de la saviesa de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren, vinc de

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans,

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
6: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
10: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
11: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
12: És gratis!
13: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: t'escriuré que sí que va ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper.
1: Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

En Serrat i els seus vells amants, en un celobert dedicat a la tercera edat, que no deixa de ser un concepte clarament despectiu que odio molt i que exemplifica una societat en què sembla que la gent gran ens faci nosa i els haguem de desar en alguna residència perquè no ens toquin massa la pera. El Thomas Lehrer és un dels cantants i compositors amb una vida més curiosa. Era una eminència matemàtica que tenia com a hobby fer cançons satíriques, però cançons satíriques d'una qualitat excel·lent. Entre els 50 i els 60 va fer peces tan elaborades com una cançó en què anomenava tots els elements de la taula periòdica. De repente, als 60, però, se'n va cansar i va decidir tornar a treballar amb la física i la matemàtica i mai més va tornar a tocar, la qual cosa és una llàstima.

0: Tom Lehrer fent una sàtira divertida de quan ets jaio i ho tens tot gris. Suposo que referint-se al cabell i no a altres aspectes de la seva personalitat. Va, vinga, fem una petita pausa i tornem ara mateix amb més cançons tardorenques amb protagonistes viscuts.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons protagonitzades per gent que té ja una edat i qui ens arriba és en Bob Dylan, que ell també, com el Leonard Cohen, té prou lucidesa com per enfocar el final de la seva trajectòria vital sense pèls a la llengua i amb una honestetat brutal. Això és el Not Dark Yet.

a punt d'arribar-hi, però encara no s'ha fet fos del tot. Bob Dylan, amb la cançó estrella d'un d'aquells discos que li va tornar tot el prestigi i la reverència dels crítics, com va ser el Time Out of Mind, publicat justament aquest 1997. En Pau Vallvé també parla dels avis, sobretot de la seva àvia. Per què? Doncs perquè justament quan es va morir va haver-hi una nevada i en Pau va tenir prou sensibilitat per adonar-se'n que era com l'últim regal que li feia l'àvia abans de dir-li adéu.

L'àvia ha fet nevar, una de les cançons del disc 2010 del Pau Vallvé. Amb aquesta tieta que hem tingut tots, que ens posava un duro a la llibreta, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serena, documentació. Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adeu.

gent d'un cop pels finestrons. És tan llarg i ample el llit i són freds els llençols. Amb els ulls mig tancats buscarà una altra mà sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam. Escoltarà el miol d'un gat capat i vell que en els seus genolls dorm els llargs vespres d'hivern. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit quan es lleva la tieta. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit. Un mirall escaradat li dirà: ja et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent. Pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls. La portera al seu pas dibuixarà un somrís amb l'orgull de qui

0: la que sempre té un pla. Quan arriba Nadal, la que no vol ningú, si un bon dia pren mal. La que no té més fills que els fills dels seus germans. La que diu, tot va bé, la que diu.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola s'endú al Mundial després de superar l'Argentina per 1-0 a la pròrroga gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres. És el segon títol d'Espanya després del de l'any 2010. El combinat espanyol ha dominat tot el partit, mentre que l'Argentina gairebé no ha xutat a porteria. El tècnic argentí Lionel Scaloni ha agraït la feina dels seus jugadors i ha reconegut la superioritat espanyola.
3: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
2: Malgrat la derrota, el president argentí, Javier Milei, ha anunciat aquesta matinada que declararà festiu el dia de la tornada de la selecció a Buenos Aires perquè els aficionats puguin rebre i animar l'equip. Repàs més breu, altres informacions, Sara Riera.
4: El Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units ha anunciat aquesta nit que han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu. Els atacs han començat a la 1 de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington després d'assistir a la final del Mundial, Donald Trump ha assegurat que colpejaran molt dur l'Iran per venjar la mort dels tres soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians.
2: L'incendi que va començar dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 100 quilòmetres. Hi ha una vintena de municipis que ha calgut evacuar. A l'Aragó, en canvi, s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat gairebé 15.000 hectàrees. A les pròximes hores, alguns dels veïns de les poblacions que s'han evacuat podrien tornar a casa.
4: L'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar la meitat el seu projecte estrella de la legislatura, unes macroinstal·lacions que havien d'incloure un centre de congressos, un pàrquing per 250 cotxes, 28 pisos dotacionals i un centre de dia. El sobrecost de l'obra ha obligat a replantejar el projecte. El pressupost ha passat dels 12 milions d'euros inicialment previstos a més de 25.
2: Dues persones han mort ofegades aquest diumenge a Catalunya, un nen de 6 anys i un home de 76. El menor s'ha ofegat mentre es banyava a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, a l'Empordà, un home ha mort ofegat a la platja, s'ha desmaiat mentre nedava i els socorristes no l'ha pogut reanimar. Des que va començar la temporada de bany d'aquest estiu, han mort ofegades 7 persones en piscines del país i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya.
4: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
4: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams amb la velocitat limitada.
2: Esports, el Tour, la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, que fins ara era segon a la general. El danès s'ha fracturat una clavícula i haurà de passar pel quiròfan.
4: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa, la classificació general. Tadej Pogacar és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
2: I el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, victòria del líder, del pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
4: Paula Badosa jugarà demà dilluns la final del torneig de Iaixa Romania contra l'egípcia Mayar Sharif. El partit s'havia de jugar avui diumenge, però s'ha suspès per la pluja.
1: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
8: Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que a escalar?
7: El 90%.
8: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, que ara de més basarda que una altra cosa.
9: Què vols dir?
8: No, res, res, res. Ah. No, no, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu, per cert?
9: Roswell.
6: La Renaixença. Amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
10: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
11: Entendre és obrir els ulls.
12: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
13: Obrir la ment.
10: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En els anys 60 del segle passat, quan les novetats musicals que triomfaven al món arribaven en cop de gotes i fer rock and roll en castellà semblava impensable, una banda fundada a Barcelona va aconseguir destacar. Amb diversos canvis de formació respecte al quartet original, van aconseguir mantenir-se plenament actius al llarg dels 60 i els 70, fusionant estils, combinant les lletres en castellà i en anglès i reinventant-se amb cada nou disc. Es caracteritzaven per anar sempre a la seva, sense identificar-se amb un sol moviment o etiqueta, i per això pensaven que el seu nom els hi esqueia. Eren una estrella solitària. Eren Lone Star.

0: Lone Star es va fundar el 1958 per la iniciativa de Pere Gené, que s'havia format al Conservatori del Liceu i estava destinat a ser concertista de piano clàssic. Però un viatge a Londres li va canviar la vida. La descoberta del rock i el rhythm and blues li va obrir la porta a tot un altre univers sonor. Els primers èxits del grup van ser versions de temes popularitzats pels Animals, d'Eric Burdon, com La casa del sol naixent, o d'altres. L'èxit d'un dels temes propis, Mi calle, editat l'any 1968, els va suposar un punt d'inflexió per poder fer la música que volien. Tot i que els grups que gravaven a Barcelona ho tenien més difícil per aparèixer als mitjans de comunicació amb respecte als que estaven ubicats a Madrid, on es trobaven les multinacionals de la música, Lone Star va encadenar cançons d'èxit com My Sweet Marlene, Laila, Adelante o Alas en el Cuerpo. Lone Star va arribar a combinar dos repertoris, un de més jazzístic i un altre que va anar fent evolucionar el rock de guitarres cap a una bastant, diríem, més dura. Entre les fites de la seva carrera, l'actuació al portaavions nord-americà John Fitzgerald Kennedy el 1972 i el mèrit d'haver estat el primer grup de rock que actuava al Palau de la Música l'any 74. Mentre la música en català emprenia altres vies, la nova cançó, l'Anna Laietana, Lone Star va fer-se un espai a l'escena del rock que va perdurar fins ben entrats als 80.
1: Home, que us conté algo. El grupo Lone Star. Estamos un día en una cava de jazz. Mucha gente cada noche. Poco dinero a ganar. Cubalibres de Ginebra. Y amigos de verdad. Un día llegando a casa, casi amaneció. Alguien me estaba esperando. Tuve un pequeño sermón. Oye, vas por mal camino. Sí, quizás tenga razón. Pero mi vida es la música. La llevo en el corazón.
0: Sempre nosaltres, el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
2: Hola, què tal?
0: Tu has estat aficionat de Lone Star?
2: Jo sóc fill d'aquesta època.
0: Directament.
2: Ja et diré una cosa, que ara el tenir-lo aquí davant m'estic imaginant.
0: No, avances, aquí tenim, aquí davant. No? Tenim en Pere Gené, ara el presentarem.
2: Exacte,
0: el presentarem.
2: Sí, diguem-ho clarament. Responsables, diguem, de Lone Star.
0: Sí.
2: Fundador i no sé quantes coses més. Tinc una mica la sensació entre l'admiració, el respecte, l'enlluernament i dir, però si és igual que jo. És a dir, la persona que va canviar moltes coses de la visió del món i de l'imaginari col·lectiu dels nanos, que llavors, bueno, a pobles i ciutats, a ciutats i a pobles, teníem 12, 13, 14, 15 anys, i que això ho veiem, i escolta, ens deixava la boca oberta de cop i volta. És a dir, no és per menysprear ningú, però se superava, diguem, als Guardiola, a la Helu, se superava...
0: Era un altre tipus de música realment diferent, que venia amb una càrrega
2: que no esborrava
0: molt diferent a l'altra, sí,
2: que no esborrava l'altra, però que s'hi sumava, i aleshores de cop i volta ves així una autopista allò extraordinària, sí, no existien les autopistes.
0: No,
2: I aleshores, diguem, una cosa totalment diferent, i que sí, que em porta, com a molta gent, li portarà una reflexió d'un aspecte sociològic molt gran. És a dir, jo crec que la gran aportació, música a part, que no ho conec en profunditat ni sóc expert en música, és l'aspecte sociològic. Ells van fer canviar molts aspectes de la societat, tant catalana, pobles i ciutats, com espanyola.
0: Doncs ja ho ha avançat en Josep Maria Soler Sabater, qui està avui amb nosaltres és en Pere Gené, compositor i cantant del grup Lone Star, però també coautor del llibre Dejadme que os cuente algo del grupo Lone Star, editat per Editorial Milenio, editorial en castellà de Pagès Editors. Senyor Gené, moltíssimes gràcies per ser aquí, és un plaer tenir-lo aquí als estudis de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Lone Star va començar, ho he explicat una mica de sortida, una mica per casualitat, perquè la seva trajectòria no anava pas per aquí, anava per músic convencional, diguéssim, No sé quina diferència hi ha de convencional de música clàssica amb respecte al rock, però en tot cas els camins van variar.
3: Sí, bueno, com has dit tu abans, vull dir, va haver-hi un fet que va ser aquest viatge que vaig fer a Londres, a Anglaterra, que clar, jo sortia d'aquí, doncs, ja havia acabat la carrera, havia fet tres cursos de virtuosisme, contrapunt, bueno, tot el que es pot fer en música ho havia
0: fet. Això al Conservatori del Liceu.
3: Sí. I aleshores vull dir, clar, jo no, la música que diguem que no clàssica que hi havia aquí, doncs la podem centrar en les cançons de les quatre folklòriques que hi havia, una mica de Pérez Prado, Cha-Cha-Cha, i Marino Marini, sí. Machín, exacte. Sí. Clar, no hi havia
0: Això estem parlant de quin any?
3: Del 50... 58, 57, 58. Mm-hmm. Clar, llavors jo arribo a Londres i, clar, és una explosió de llum, de colors, de música, de tot el que pots imaginar.
0: Tot i que ell no era el Londres de, mític de posterior, del 66, de clar, quan els Beatles esclaten...
3: Clar, estem parlant d'un Londres...
0: És una mica abans, just.
3: Abans, sí, abans dels Beatles, abans dels Stones, abans, diguem, sí. L'hegemonia que hi havia llavors era la cantant solista, diguem-ne, no? Hi havia... Pues Buddy Holly, Jim Vincent, Eddie Cochran, gent d'aquella. Sí, sí. Llavors, vull dir, a partir dels vídeos, que això va venir ja bastant més tard, ja comença, diguem, l'hegemonia dels grups sobre els cantants. Però en aquella època hi havia cantants i cantants que feien rock and roll.
0: Suposo, clar, que era també una mica la tradició del crooner nord-americana que s'havia anat, sí, adaptant, bueno, tu, a les noves, bueno, músiques.
3: Tu,
0: no?
3: Ja saps que, no sé si va dir, si va ser el Churchill que va dir que vull dir que els americans tenien un cavall de Troia a Anglaterra.
0: A través de la música.
3: I a través de la música, això és, sí, totalment cert, sí, sí. Perquè tota la influència de la música anglesa ve del blues, ve del rock and roll, que va néixer als Estats Units, ens enganyem. I aleshores el que passa és que ells evidentment li donen la seva personalitat i la seva trempera, no? Però, clar, jo, per mi allò va ser un xoc tan, clar, brutal que estava al·lucinant, no? I aleshores vull dir, bueno, vaig començar a canviar el xip i encara... a la casa on estava jo, vull dir, tocava el piano allò per no perdre la sí, la mecànica, sí, no? Però ja vaig anar canviant, vull dir, la manera de veure la música.
0: I això la família com ho veia?
3: Bueno, la família ho va veure quan vaig venir aquí.
0: Allà no ho sabia.
3: Jo recordo que la meva mare em va venir a esperar a l'estació de França i jo venia amb uns texans, que aquí no hi havia texans.
2: Mm. Ja, és que això la gent ha d'entendre, que els texans era un dels inicis de la modernitat, sí, sí, de la gent jove. Clar, no, texans no.
3: Sí, sí. Més tard, vull dir, allà, vull dir, a baix a la plaça Palau, sí, que hi havia aquelles botigues que venien a darrere de les portes del...
2: Botigues que venien coses, sí, entrades, vés a saber com, del port.
3: Sí. Doncs a darrere de les portes de les escales, allà la gent es provava els texans de magatotis.
2: Sí, perquè entraven de contraband.
3: Sí, i si li venien bé, doncs els comprava i sortia, sí, sí, corrents. Mm. Bueno, clar, jo arribo a l'estació de França i passo pel davant de la meva mare, i la meva mare...
0: No me la coneix.
3: Si ens passava, vaig tornar enrere, vaig dir, ei, que sóc jo. Ah, fill meu, no sé què.
0: Clar, en aquesta època de l'Skype, amb què tothom es veu allò amb els viatges...
3: Va venir la lluita de convèncer jo a la meva família, els meus amics, de tothom, doncs, que deixava el piano. No deixava el piano, però vull dir que volia muntar un grup. Clar, la gent al·lucinava, i no, perquè no sabien ben bé de què els estava parlant.
0: El moment en aquest, com estava la música a Catalunya? La música popular, em refereixo.
3: Sí, no, estava igual com jo l'havia deixada, vull dir.
0: No havia variat.
3: No, havia aquelles petites influències italianes i tal. Encara no havia arribat als festivals del Mediterrani, clar, que estem parlant d'una època que...
0: Salomé Raimon, que actua...
3: Sí, sí, no, no, vull dir, estem parlant d'una època, sí, ja dic, la cançó no, encara no existia, vull dir, en una època que era molt, molt espartana en quant en quant a música a Espanya, no?
0: O sigui, bàsicament, llavors, la música, hi havia la música clàssica convencional i després la música de ball.
3: Exacte, o sigui... Fixa-t'hi tu que, de fet, vull dir, la diferenciació que feien era música clàssica i música moderna.
0: Moderna, va.
3: La paraula era moderna.
0: Sí, de peluts, jo havia sentit, música de peluts.
3: Sí. Bueno, això, sí, va venir, sí,
0: més tard. Sí, sí, sí. En tot cas, l'arribada a Barcelona, suposo que, esclar, per molt que un personalment tingui i unes influències de Londres i d'una altra manera de veure el món, devia trobar-se també aquí gent que també estava amarada d'aquest tipus de música, o que tenia ganes de fer una altra cosa, perquè un grup es constitueix en diverses persones.
3: Sí, però no em pensis, no, era bastant picapedra, eh? Vull dir, jo, clar, al principi els únics músics que coneixia eren companys que havien estudiat també al Liceu, amb la qual la primera idea va ser anar allà i començar a parlar amb companys i tal, escolta, tu, què et sembla si muntem un grup i tal, un grup, però i què farem? Doncs farem rock and roll, farem què?
0: Ja.
3: Bueno, doncs mira, això, bueno, sí, rock, ja, sí, ja sé de què va, sí, no,
2: bueno,
3: saps, però...
2: El rock que es coneixia era Elvis Presley.
3: Sí, llavors començava a venir, sí, Elvis Presley, però clar, tingues en compte que les discogràfiques en aquí hi havia... La creença, bueno, no hi havia la creença, perquè hi havia molts discos que no, això els editaven perquè sabien que no es vendrien, i aleshores ja, per això no s'editaven moltes coses. Jo explico en el llibre que a la EMI, que estava a Barcelona,
0: també la discogràfica, EMI.
3: Sí, la

0: hem de pensar que llavors és quan surten les Cosmer, aquelles gramoles,
1: hi havia discos de 78, de revolucions, hi havia cintes magnetofòniques de fil
2: que es trencava molt.
1: Després van començar a venir els petits, els Grundigs, amb una cinta ja més petiteta, però que les velocitats eren també, no hi havia 7.5, vull dir, clar, estem centrant la cosa.
2: Hi havia altres persones que estiguessin plantejant-se en aquell moment, almenys a Catalunya, fer altres grups de música moderna, diguéssim?
1: Bueno, sí, en part sí, vull dir...
2: Però hi havia un... bullia una mica.
1: Sí, bullia una mica, sí, perquè aleshores va començar a haver-hi el que se'n deien grups universitaris, saps? Que eren grups de la universitat, evidentment, que feien música, i el Teatre Barcelona, que era un teatre que hi havia baixant Rambla Catalunya a l'esquerra abans d'arribar a la plaça Catalunya, feien matinals allà, i llavors allà que nosaltres també ens hi vam colar, però no perquè fóssim del gran del rotllo universitari, sinó perquè, bueno, eren matinals que es feien, no? I això va ser una mica el principi del caldo de cultiu d'una música que no era la de sempre, diguem-ne, no?
2: Que estava canviant.
1: Que estava canviant, sí.
2: El nom de l'On Star, d'on ve? Neix aleshores o neix més tard?
1: No, ja neix, ja jo tenia ja la idea de l'On Star, perquè tu deies l'On Star i no feia falta dir l'os, l'On Star, no? Perquè a mi m'emprenyava molt el de l'os. Llavors vaig pensar l'On Star, després era el nom d'un índio petitet que teníem, que tenia aquest nom. Jo era molt, diguem, m'agradava molt el rock sureño, que és un rock molt lazy, molt, saps, molt, té unes característiques, així com el rock anglès és dur, és recte, diguem-ne, no?
2: Sí, sí.
1: El rock sud-americà,
2: del sud dels Estats Units.
1: Dels Estats Units, el Zeta Zeta Top, tota aquesta gent, és un rock allò, saps?
2: És cadenciós, sí.
1: I a mi m'agradava molt aquesta, la música, el Bob Seger, tot això. I, bueno, va ser tot aquest compendi, no? Després, com que un psicòleg amic meu una vegada em va dir que això, a vegades el subconscient, vull dir, fa coses, no? Sí. I ell diu que d'alguna manera jo que vaig estar, el grup sempre va estar, com t'ho has dit abans, a part de tot, era com una estrella solitària, en realitat, que això ho va dir el Jordi Sierra i Fabra, dentro del firmamento musical espanyol. O sigui, hi havia una connotació de no és fet expressament, però sí d'estar a part de fer la guerra per tu cuenta, diguem-ne, no?
2: Va començar bé el grup? Des del principi se li va fer cas o va costar?
1: Bueno, vaig tenir la sort de que... bueno, tornem a... Mira, hi havia... Les primeres actuacions era un xure de pinya i no hi havia res més. Vull dir, la guitarra, si l'agafava el micro, bé, i si no...
2: Pues, tal dia faria un any, no?
1: Sí. Piano, bateria a l'aire, no hi havia taula de mescles, en fi, això ho està.
0: Bateria en directe i prou.
1: I prou, no, sí, prou, ja va.
0: El so que sortís i s'acabava.
1: Ja està. El que passa és que va haver-hi un comercial d'EMI que ens va sentir i de seguida ens va col·locar a EMI, que llavors era la Voz de Suamo, que estava al carrer Urgell, que el director era un músic que es deia Casas Auger, i a partir d'aquí ja vam entrar de seguida a gravar, perquè avui ells van veure que hi havia possibilitats i tal, llavors ja va començar les gravacions amb disco.
2: Les primeres gravacions en disco van funcionar? O també...
1: Sí, la primera, sí, el primer disco ja va tenir un cert... Clar, potser perquè hi havia poca competència, no ens enganyem.
2: Però l'oportunitat també
1: sí,
2: és això.
1: El primer disco va haver-hi un tema que va funcionar, que era el Tots parte de ti, que era una versió d'un tema de l'Elvis, que, bueno, això de les versions, ja em sembla que en el llibre també ho explico, era obligatori fer versions, no? Primer, no podies cantar en català, segon, no podies fer les teves músiques...
2: No us vau poder plantejar, ni tan sols plantejar cantar en català, impensable.
1: Estem parlant d'una època en què la meva mare em deixava llibres del Foc i Torres per llegir, i em deia, sobretot, que no sorti de casa. No el treguis aquell dia, tu, a casa el diré.
2: Folk i Torres, que precisament gaire subversiu no és.
0: Hem de pensar que això, estem parlant de l'any 58, 59, 60, que és el pla d'estabilització, encara no ha arreglat l'economia espanyola als nivells de poc abans de la Guerra Civil, i ens hem de situar amb això.
2: Sí, tota una situació molt precària.
0: S'ha superat uns certs nivells a partir del 56-57, però encara estem així.
2: Tot just està començant a arribar el turisme, que serà, diguéssim, la manera també de transformar aquella societat, i per tant és una societat molt carrinclona, molt tancada, molt repressiva, clar, és molt difícil.
0: Molt repressiva.

0: sí, sí.
1: Més ranci que Carrincluna.
0: Val, d'acord, d'acord. Sí. I això és obvi que per tant, qualsevol cosa, Lord Stark, crec que no volia ser revolucionari, sonava realment revolucionari.
1: Totalment modern. Perquè dius, què? Jo recordo això, no? El més espaurat del meu poble, allò que va portar un dia un disc. Què és això? Lord Stark.
2: Bueno, de fet, hi ha coses que són curioses, però que diguem que t'agrada que t'ho diguin, no? No sé, va ser un tio de West que em sembla que em va dir que ell la primera guitarra elèctrica que havia sentit en directe va ser la nostra, perquè no l'havia sentit mai.
1: Aleshores,
2: després sí, ja va començar a haver-hi grups i tal, no? Però per exemple hi havia una casa de música a la Gran Via que es deia Montserrat, que eren els únics de Barcelona que podien importar instruments i coses. Però clar, per exemple, ells tenien una guitarra elèctrica, però era com un tros de ciment, que quan ho posaven a sobre
0: allò que
2: hi és a terra, entens?
1: De tant que pesava, no?
2: Sí, una cosa horrible.
0: Els cinc primers anys, més o menys, dels anys 60, la primera meitat dels anys 60, és el moment de l'esclat de Lone Star, però també d'altres grups, que sigui per l'estel de Lone Star o sigui per esperit propi, diguéssim, comencen a sorgir a tot arreu d'Espanya. A Catalunya és especialment fort el moviment o éreu vosaltres sols?
2: No, a Catalunya és especialment fort el moviment. Mm. Tu pensa que hi havia molts grups, tots amb el seu equip propi, que el compraven en aquesta casa que et dic de Montserrat, perquè ells venien també equips de so i tal, però clar, equips de so que tu els movel, tenies l'amplificador a l'escenari, de tant en tant giraves i posaves
0: greus,
2: saps? Pues baixaves greus, saps? Allò, tot.
0: O sigui, feies de tècnic de so mentre tocaves, no?
2: Exacte, no? Però això, hi havia molts grups que tenien el seu equip propi i va ser una autèntica, la paraula que va venir més tard, movida, no? Això sí que va ser una movida, perquè hi havia molts grups i molta música, perquè estem parlant d'una època en què, afortunadament pels músics, la gent volia escoltar música en directe. La gent no hi havia discoteques encara. La gent no entrava en un local si no hi havia música en directe. Vull dir, això era sagrat. I per això a Barcelona hi havia quantitat de locals, vull dir, que funcionaven amb grups en directe, que s'empalmaven els uns amb els altres perquè la música no parés. Vull dir, això...
1: Però va sortir grups així a partir de la influència vostra i alguns més a tot arreu.
2: A tot arreu, sí.
1: És a dir, el meu, que és un poble de 1.000 habitants, va sortir un grup que ho cantava tot, el PJ4, que
2: va ser una eclosió de grups, sí, però molts, vull dir, ho dius tu, en pobles, a tot arreu.
0: Això, el règim, que suposo que al principi no s'ho devia mirar gaire bé, va arribar un moment en què va començar a pensar que potser valia la pena donar, com a mínim tolerar sense més problemes a aquest tipus de música, que en principi no era favorable, però que més valia portar-la cap al seu costat, no?
2: Sí, al principi, com dius tu, no s'ho mirava gaire bé.
0: Segur.
2: Però vull dir, sí, perquè clar, vull dir, el que passa és que és el que diem sempre, no? Vull dir, si tu, vull dir, la cosa que tu pots estar en contra d'una cosa, però arriba un moment que t'arrastra, no? És com si tu estàs en contra de la tecnologia, que t'arriba un moment que dius, bueno, no tinc més
0: remei, que em compri el mòbil, no?
2: Compri el mòbil, perquè si al final diran que sóc tonto, entens? Vull dir, i això va ser una mica aquest moviment que a Madrid també va començar amb els Estudiantes, el Miki i els Tonis, que van venir més tard, però que també van començar a fer caliu amb tota la música que no era l'antiga, diguem-ne, no? Però tot i així, fixa't que hi havia molta reticència. Jo me'n recordo que hi havia un EP, que els EPs eren de quatre cançons, en els que hi havia una versió de When the Saints, de Louis Armstrong i el Danny Kaye, que es mofaven una mica dels clàssics, no? Llavors, a la contraportada hi havia una nota dient que semblava mentida, que això no es podia, que això era un insult, que no sé què, que no sé quants, bueno, els deixava verds, perquè, saps? Perquè es mofava, bueno.
1: Perquè la censura intervenia.
2: Perquè la censura intervenia, exactament, i era clàssica, era, saps? Estaven en el món clàssic, no estaven en l'altre.

0: El fet de ser capaços de tocar jazz i rock amb el mateix rigor va portar el Lone Star a ser contractats per la Dirección General de Cultura Popular i Espectáculos, diguem-ho bé, per fer una gira per teatres a tot l'estat. Un d'aquests concerts, que va ser editat en disc, el van oferir el febrer del 1968 a Madrid, al Teatre Infanta Beatriz. El programa es dividia en una primera part més relaxada, diguem-ne, titulada The Jazz Scene, que incluïa una versió del cant dels ocells, i una segona part més moguda, la música moderna. A la premsa de Madrid, aquesta iniciativa institucional, inusual en els temps que corrien, es va veure amb bons ulls.
1: Ens agradaria que es repetís de tant en tant la feliç iniciativa de la Dirección General de Cultura Popular i Espectáculos que, dins del cicle de Teatre Nacional de Cambra i Assaig, ens va oferir a mitjans de febrer un espectacle de jazz i música moderna al Teatre Infanta Beatriz a càrrec del conjunt Lone Star de Barcelona. El show va ser tan brillant com la idea de realitzar-lo. La professionalitat, competència i qualitat del Lone Star, així com el públic, correctament entusiasta, com s'ha de ser calorós i alegre, hi van contribuir. A nosaltres i a tots els que vivim d'aquest món de la música, la idea ens va omplir de joia. I vam anar amb tantes reserves com curiositat respecte al possible resultat de l'assaig. Vam creure, fins i tot, que el conjunt actuant es limitaria a un jazz el més fred, cerebral i seriós possible, que s'abstindria de no fer demostracions arrebatades de beat. Però no se'ls va regatejar res, ni escenografia, ni una luminotècnia magnífica, ni llibertat per interpretar, ni per vestir-se, ni per moure's. Per nosaltres, que això s'hagi fet sota els auspicis del Ministeri d'Informació i Turisme, significa el reconeixement ple que la música del nostre temps és una nova categoria de la música popular a la qual no se li pot negar un lloc dins de l'art i de la cultura. Les manifestacions culturals i artístiques neixen dels pobles. Els reconeixements oficials tàcits o expressos són moltes vegades una consagració. I quan no són tardans, ens hem de felicitar tots.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Pere Gené i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del grup Lone Star, un dels grups, es pot dir, mític de la història de la música tant a Catalunya com a l'Estat. Pere Gené, acabem de sentir aquesta lloa que feien els mitjans de Madrid d'aquell concert. Això volia dir que l'any 68 les coses ja no eren com al principi. S'havia consolidat un cert tipus de música diferent. Aquí també a Catalunya, per exemple, ja havia arrencat la nova cançó, no encara l'Ona Laietana, que seria una mica posterior, però per tant, diguéssim, s'estava començant a sentir una música que ja no era la més convencional, més clàssica, que el règim havia donat suport.
3: Sí, passa que la Direcció General de Cultura Popular aquesta, vull dir, no era tan sols amb música, no? Volia portar la seva idea, era portar la cultura al poble, no? Aleshores, clar, van pensar que el jazz era una bona opció. També el teatre, era tot un paquet, no? El teatre feien Les Mujeres Sàvies de Molière, hi havia la Lucero Tena i hi havia una cosa de sarsuela també. Era tot aquest paquet. Però és que, clar, la Lucero Tena i la sarsuela encaixava perfectament, però el del jazz i el del Molière no encaixava tan bé. Clar, el del jazz perquè la gent ho desconeixia i el del Molière perquè la gent... Vull dir, coneixia obres de del Quintero, Hermanos Quintero, de l'Alfonso Passo,
4: teatre més clàssic.
3: Del teatre de Tresillo, diguem-ne, clar, i els hi foties la Molière així, i era una mica fort, no? Igual que el jazz, no? Però bueno, jo, la meva idea va ser introduir el jazz amb totes les seves... formes, no? Vull dir, jazz clàssic, jazz amb swing, tal, això era el que... perquè jo volia que, d'alguna manera, donar sortida ja a mi a una musicalitat que no podia fer-ho amb els tres acords del rock, i també, vull dir, d'alguna manera, doncs, donar a la joventut música de jazz feta per gent jove.
0: En aquell moment el fenomen dels, de les grupis, de l'ambient que hi havia al voltant de la música realment havia esclatat, sobretot a partir dels anys 60 amb l'aparició dels grups. Hi havia un fenomen de fans que no existia abans, i això suposo que també, éreu joves, era un altre moment, també devia ser un atzucac, unes ganes de ser a la música, perquè és clar, la possibilitat de conèixer altra gent, de mantenir relacions, de sortir de festa, de viatjar, poca gent ho podia fer.
4: Tu vols dir sexe, drogues i rock and roll?
0: Sí, però era un canvi de, realment era atractiu per un jove, sens dubte, eh? No.
3: Lligaves el xòfer.
0: Clar, però és lògic.
3: Era una època en què, vull dir, hi havia, sí, el que has dit tu, sex, droga, rock and roll. Droga, algun canutillo, tampoc.
0: Sí, sí.
3: No parlem d'heroïnes i coses d'aquestes.
4: Sí, això és posterior.
3: Algun canutillo sí que sempre... Però vull dir que el de les grupis, sí, vull dir, et seguien, vull dir, estaves al Ferrol del Caudillo, l'endemà estaves a Càdiz, i varien les
0: mateixes.
3: Les mateixes noies, sí.
0: Però això devia ser molt xocant per grups que venien dels anys 50, que no passava res de tot això en comparació al que passava als anys 60.
3: Sí, això era veritat. Vull dir, a més, ja dic que moltes vegades era impossible que dius, però aquestes ties, que és que no han dormit o què? Perquè nosaltres ja arribem bastant justets, doncs estaven allà com un clau. I tios també, vull dir, ens seguien molt. Hi havia un grup de gent que ens seguia molt. Tot això, de totes maneres, va ser una època, vull dir, després això es va anar refredant. Vull dir, a partir dels 80 i tal...
0: També us vau fer més grans.
3: Sí.
4: També era més normal tot el que s'anava normalitzant.
3: Va haver-hi un boom d'això, i llavors a partir dels 80, arribant als 85, va, no diria que va desaparèixer, però ja no era tan fort com l'època dels 70, dels 80.
0: La televisió en aquells moments tenia una tirada molt gran. La televisió espanyola tenia bàsicament dues cadenes. La segona era teòricament d'àmbit cultural, encara que feien toros i exèrcit.
4: Que és cultura, no?
0: Però tira maria i de coses d'aquestes, però en fi, per la part d'això. I començaven els magazins, per exemple, de l'Iñigo, etcètera, etcètera. Però vosaltres hi vau participar amb tots aquests... o sigui, us van cridar a la televisió. Era clau, per triomfar en aquell moment.
3: Sí. No, en aquest sentit, vull dir, va haver-hi... Al principi era difícil perquè, vull dir, els grups de Madrid, com els Brincos, els Bravos, i aquests ho tenien més accessible, però nosaltres a través d'EMI vam participar bastant en aquests programes que tu dius. El que passa és que va haver-hi un fet puntual, que va ser quan jo vaig anar amb el Paret, la Núria Feliu, la Guillermina Mota i la Conxita Bautista, vam anar a Noque i van fer una espècie d'eliminatòria, jo representant Espanya, vull dir, Televisió Espanyola m'ha trucat i va dir: oi, a dedo, tu eres el representante del rock espanyol. I jo, sí senyor. el que vostè diga. I llavors, vull dir, vam anar allà, vam guanyar la Champions amb una final contra Inglaterra, perquè anaves eliminant amb altres països, no? Al final vam quedar a la final Inglaterra-Espanya i vam guanyar nosaltres. Bueno, ens va venir a buscar el Fraga Iribarri a l'aeroport.
4: El ministre Fraga Iribarri.
3: Era el ministre d'Assumptes Exteriors.
0: Assumptes o d'Informació i Turisme. Aquella època no sé què...
3: Sí, bueno, algo així.
0: Un dels dos, sí.
4: Jo crec que hi havia ser Informació i Turisme.
0: Però amb el 68 segur que...
3: Per Espanya que haguessin guanyat una... Ja va ser. I a partir d'aquí... jo vaig tenir una entrada a Televisió Espanyola molt més forta. Vam començar a fer programes amb el Mario Lazaroff, amb el del De La Vega, o sigui, entens? I anàvem allà i ens estiràvem un mes, de vegades dos mesos, que t'aixecaves al matí, venien a les 6 del matí un autobús amb les models, el Lazaroff i su madre, i ens fotien allà i anaven en un puesto allà: ah, vivo en un lugar, corten, bom, l'autobús altra vegada, cap a un altre puesto, i una altra frase, perquè aquesta era la manera de treballar de l'Azorov, no?
0: Sí, l'Azorov tallava molt, sí.
3: Però vull dir, a partir d'aquí vam tenir una entrada més fluida.
4: És que la gent s'ha de situar en aquests anys, de que l'única televisió que existia i ara havia arribat a gairebé totes les cases, ja, era un sol canal, i aquest sol canal potenciava el que ells creen cultural, no?
3: Clar.
4: O bé, així disminuïen i tapaven altres grups, com podia ser crítics de Nova Cançó, etc. En certa forma, vosaltres podríeu ser, perdona l'expressió, un pèl manipulats.
3: De fet,
4: és el que feien amb els toros, no? És a dir, els toros presentant-ho tan ideal, de cop i volta, gent que no sabies ni que existien, els tenies que dir a la televisió, cosa tan...
3: No, era tan així que nosaltres, vull dir, Bueno, nosaltres de fet actuàvem molt més a Espanya que a Catalunya, sí, sí. Bueno, sigui per l'idioma, sigui perquè sigui. Llavors, aquí ens deien que érem el grup estatal, i a Madrid ens deien el grup català.
4: Sí, sí, sí. Això no ha canviat, eh? Això no ha canviat.
0: Això és exactament igual. Segons van passant els anys, i entrant als anys 70, la situació política al país va variant i es va transformant. Franco ja es veu que sí, sí, sí. Es morirà el 71 o es morirà el 78, però que no pot durar gaire més, diguéssim. I hi ha molta més oposició a això. Això, amb respecte a la música, què va passar? Teníeu problemes amb la gent de la Nova Cançó, per entendre'ns, amb respecte a que us acusessin de no estar compromesos, no? Perquè era una acusació als anys 70 molt habitual, la falta de compromís, no?
3: No, jo diria que no. El que passa és que teníem els problemes, els teníem amb censura.
0: Amb censura, directament.
3: Sí, perquè la censura, vull dir, bé, no va canviar. Digueu, es mor el Franco, però la censura és la mateixa. Aleshores, vull dir, hi havia cançons que les tenia que presentar, que era una, estava precisament aquí al carrer Maestro Nicolau, i jo presentava, no? I el tio me la tombava i deia, tio, que aquí tenim el disco parat per culpa d'aquesta cançó, no? Bueno, chico, pues mira, tu ves la presentando, perquè algun
0: dia... Mestre Nicolau amb Calvet, eh?
4: Algun dia... És a dir, molt a prop d'on som ara.
3: Algun dia passarà. Bueno, pues vale.
0: I una altra vegada.
3: I al final va passar. Saps? Però vull dir que la censura era precisament un dels esculls, perquè, clar, nosaltres les lletres eren bastant compromeses, vull dir, dèiem coses... En fi, aquesta cançó concretament era una cosa que es deia No Serà, que bueno, que és bastant políticament incorrecta en aquella època.
0: Sí.
3: Tant és així que jo... Hi havia una frase al principi que deia todo el que habla de interés común es sospechoso. I el tio diu, esta frase no la puedes...
4: Oh, perquè esta és la frase del franquisme.
3: Sí, no la puedes poner. Digo, bueno, pero es que esto va al principio, es una frase... No, es que esto no puede ser. Dic, bueno, llavors jo què vaig fer? Vaig posar la frase per una altra velocitat. Amb la qual en el disco se sent rory, rory, rory, rory. Com que el tio això no ho pescava, saps? Vull dir, la gent s'hi oposava a 45 revolucions per comptes de posar-ho a 33, llavors entenies la frase.

A través d'un amic, Pere Gené va conèixer el cap de l'oficina consular dels Estats Units a Barcelona, que estava familiaritzat amb la música de Lone Star. Aquest fet va propiciar que el grup fos convidat a actuar al segon portaavions més gran del món, el John Fitzgerald Kennedy, part de la sisena flota nord-americana que feia servir Barcelona com a port. El recital es va organitzar el Dia de Reis de 1972 i, com és natural, la premsa se'n va fer ressò.

0: concert a bord no és una cosa que es vegi tots els dies. I menys si el recital s'efectua sobre un portaavions com el John F. Kennedy, amb capacitat per a 80 aparells i 5.000 persones. Ningú no pot negar que Lone Star té sentit oportunista, idea de la publicitat i tot el que vostès vulguin. Aprofitant el seu enorme domini de l'anglès, el grup va tenir la feliç ocurrència de proposar fer un concert a bord. D'aquesta manera, ha estat el primer conjunt espanyol que hagi actuat mai en un portaavions. L'actuació prevista per a les 5 no es va poder iniciar fins gairebé a les 6. Al voltant d'un miler de mariners i oficials van esperar pacientment. El seu recital, gairebé tot en anglès, va tenir per escenari el que habitualment serveix com a hangar, pista de bàsquet i teatre. Una nau immensa, desangelada i sense acústica, però amb el fons atractiu d'uns avions a punt de dissecció.
1: Perquè després ens parlin a nosaltres de festes majors, grans auditoris i escenaris immensos. Aquest local supera tot l'imaginable.
0: Ho comentava en Pere, portaveu del grup, tot prenent nota de la informació que li anava facilitant l'oficial que acompanyava el conjunt i la premsa musical.
2: El portaavions té 18 pisos i encara no ha participat en cap acció bèl·lica. 300 dels seus oficials són permanents. La tripulació canvia parcialment cada 6 mesos. Quan som a Amèrica, solen venir totes les grans figures. Allà és una cosa corrent. Bob Hope ens visita amb molta freqüència.
0: Per obra i gràcia d'una necessitat publicitària, gran part de la tripulació va poder conèixer un grup musical espanyol, si hem de jutjar pels aplaudiments prodigats al llarg de gairebé 60 minuts. Lone Star va agradar molt a aquest auditori tan poc habitual.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Pere Gené, aquesta experiència amb un portaavions, una cosa ben particular. No sé si molts grups, almenys d'aquí, han actuat amb un portaavions o amb un vaixell de guerra, no ho sé, la veritat.
5: No crec, perquè segons tinc entès actuava el Bob Hope i gent d'aquestes.
4: Sí, clar, aquestes coses, sí, la Marilyn Monroe abans.
5: Sí. No, va ser una experiència molt maca, perquè sí. Jo vaig preparar tot el concert en anglès, introduint coses de jazz també pel mig, blues i tal. I jo hi ha una imatge que la recordaré tota la vida. Bueno, hi ha fites com això, el Palau, però aquesta sí que la recordaré, que és com un flash que tinc, que quan va acabar el concert tots els mariners van tirar les gorres a l'aire, no? Aquella cosa que
4: sí, sí. Això surt a les pel·lícules, però clar, que veure-ho sí, més amb una cosa que tu hi participes
5: va ser molt impactant, sí.
6: Però va ser impactant i us van criticar.
5: Sí,
6: el món universitari, això, el món així obrer d'aquells anys, l'any 72,
5: això
6: fotre caldo.
5: Això sempre hi és.
6: Sí. No, va dir, no sé què, amb els americans, com que hi havia aquells actes i tal i qual.
4: Clar, estem parlant del final de la guerra del Vietnam, i per tant que portàvem ja...
5: No, és el que diu ell, tu fent lletres aquí contraculturals i després te'n vas amb el con los americanos.
6: Bueno, aquestes contradiccions hi ha continus, eh? Però sí que és veritat, no, amb moltes coses ho ves, no? Parlaven de llibertat i de... Bueno, no vull entrar en un tema polític, però...
5: Un
6: dirigisme polític, no?
4: En tot cas, aquells anys eren prou convulsos i, de fet, el fet de les crítiques per actuar amb un portaavions nord-americà és un fet absolutament evident. Com viviu aquell moment dins de la música? Perquè, esclar, el final de l'època del franquisme, o de Franco, com a mínim, era un moment realment de grans transformacions. A vosaltres us estava afectant i als altres grups que fèieu música, rock, us estava canviant la manera del públic de captar-vos? És l'època dels cantautors, és l'època d'un tipus de música que potser ja no és exactament el mateix de 6 o 7 anys abans.
5: Saps què passa? Que llavors ja això que m'estàs dient tu em porta a Lone Star. Mm-hmm. Que Lone Star fa la seva
4: trajectòria,
5: la seva via, no? Llavors jo, clar, evidentment, com que he sigut una persona que sempre he escoltat molta música, i encara l'escolto, ara menys, però vull dir, abans molta, tenia moltes influències, no? Vull dir, tenia... aquí teníem Radio Luxemburg o Radio Caroline, amb la meva germana, que sense falta d'Iberia em portava discos dels Estats Units. Clar, jo estava quasi bé més allà que aquí, no? I amb la qual la música de Lone Star seguia una ruta, una línia que potser no estava tan influenciada com per lo que passés aquí, sinó més influenciada per lo que passés musicalment a la resta del món. I aleshores, clar, fèiem el que he dit abans, no? La guerra per la nostra cuenta. Sí.
4: I això us va funcionar a l'hora de vendes?
5: Era...
4: Perquè va ser un moment complicat, per tots els grups de música.
5: Era difícil perquè, clar, les discogràfiques, tu ja saps que l'únic que volen és fer peles,
6: és vendre discos.
5: Llavors, clar, jo amb ells tenia com una espècie d'acord, diguem-ne així, tàcito, en el qual tu feies un Laila, o feies un Micalli, o feies una cançó que funcionava, però jo faig això, però deixa'm fer un LP en el qual faré una cançó com Pájaro de Fuego que dura 20 minuts. Hombre, o faré un LP de jazz. Tu estàs loco, un LP de jazz, però oi, si el jazz no se vende, saps? Era una mica un toma i daca, no? Jo per un cantó anava fent la meva, i per un altre cantó feia cançons, entre cometes, més comercials, perquè això no es pot... No és una cosa que tu diguis, ara vaig a fer una cançó comercial.
4: Sí, això les va com va, sí, sí.
5: Surten com surten.
4: Excepte George Gitan, que sabia com fer-ho, la resta del món
5: no. Jo en el moment que gravo Micalli, jo no sé, per mi és una cançó més. Després la gent, que això és maco, perquè... Diguem, una cosa és el màrqueting, la publicitat, i l'altra és la gent, que és la que decideix. Entens?
4: Vull dir, aquella música li enganxa o no l'enganxa?
5: Aquella és la teva cançó emblemàtica i tu ja pots fer-li gastos. Vull dir, aquella és. I tu això no ho saps. El temps i la gent t'ho dona.

0: L'últim disc oficial de Lone Star amb material nou es va publicar el 1982, amb un títol que resumia molt bé com se sentien els membres del grup després de més de 20 anys de carrera, Viejo Lobo. En una entrevista publicada a la premsa musical de l'època, Pere Gené reflexionava sobre l'estat de la banda i l'evolució de la música popular al llarg de les darreres dècades.
1: Músico de rock, siempre fuiste libre como el viento.
2: Parla'ns de Viejo Lobo.
3: L'hem cuidat molt. Està pensat amb detall. L'hem estat madurant un any i mig. Viejo Lobo explica la història d'un guitarrista modern com Jimi Hendrix. És un simple disc de rock ben fet que respon a la dinàmica actual del grup. Tota la producció és nostra. Mescles, bosses, plàstic, tot supervisat.
2: És rock actual?
3: Sí, però l'hem fet una mica nostra. És agressiu, té ganxo, però amb identitat pròpia. És heavy, però té alguna cosa més. A més de donar-li marxa, pretenem fer música. La gent està nerviosa, vol marxa i cal donar-li canya. Però quan van a veure un grup d'aquests, a la cinquena cançó es cansen.
2: Està millor el rock ara que abans?
3: Té més ambient, no està tan marginat com abans. De vegades, anàvem a un embalat de festa major i la gent protestava. El rock ara és en un moment perillós.
2: Perillós, per què?
3: Sempre ha tingut un punt rebel, però es fica dins del sistema, pot morir. Fins i tot els ajuntaments programen rock als festivals.
2: Actualment hi ha un desconcert d'estils, tecnopop, new wave...
3: Quan sorgeixin uns Beatles o un Elvis dins d'aquests estils, ja no hi haurà discussió. Per això es fan tants revivals, i no només de música, sinó de tot. La situació de la música és angoixant. No surt res nou i han de tornar enrere.
2: Hi ha molta diferència entre abans i ara.
3: Ha canviat la resposta del públic. Abans ballaven, ara són més receptius, escolten més i són més exigents. Estan més al dia. Han fet del rock una manera de viure.
2: A tu no t'agrada que et diguin líder de Lone Star. Tu has estat sempre. No s'ha t'acudit mai cantar en solitari?
3: No he volgut fer-ho. I m'ho han proposat. Sempre m'ha agradat ser en un equip.
1: Una forma de vida.
4: En Guàrdia.
0: A Pere Gené, que hem de sentir aquesta entrevista, òbviament no amb la teva veu, sí, com és lògic. A l'any 82 acaba Lone Star. Què havia passat perquè acabés?
5: Bé, és un moment en què el rock and roll a nivell, diguem, mundial baixa, comença a sortir sintetitzadors, el Minimoog, més tard la música disco. Jo estava una mica cansat, em sentia una mica com repetidor de coses. Després hi ha l'evolució de la gent, entens? Que tu, vull dir, hi ha una gent que va fent èpoques, però vull dir, la que tu toquen aquí no és la mateixa que hi havia abans, amb la qual té una exigència musical menor, però que no és la teva, perquè la teva està més endavant. Clar, tot era una mica complicat. Les discogràfiques van anar totes a Madrid i jo vaig dir, prou, s'ha acabat. I pleu.
0: I així va... Va ser un fet habitual també amb els grups que havien sorgit en aquell moment, aquest moment dels 80 per anar plegant. Hi ha un relleu generacional en aquell moment?
5: Sí, perquè va haver-hi... va entrar tota aquesta música que jo en deia... Bueno, molta gent deia música pastel, perquè tothom tenia el seu home studio i tothom feia les músiques amb teclats i amb saps, vull dir, clar, i llavors resulta que tothom sonava igual perquè hi havia aquesta innovació. Després això va haver un emborratxament de tot això i llavors va tornar altra vegada el digital, sí, va quedar obsoleto, sí, i va tornar altra vegada l'analògic perquè el Lenny Kravitz, per exemple, va substituir els amplificadors de transistors per vàlvules, va tornar la cinta altra vegada, clar. I ara és un batiburri que, bueno, ara els vinils estan a la
0: sí, sí,
5: del dia. Vull dir, de fet, Lone Star està editant tot en vinil, tot altra vegada.
0: O sigui, s'està podent comprar en vinil altra vegada Lone Star.
5: Tota la discografia de Lone Star ara s'està fent en vinil. I clar, vull dir que això ja és una cosa que entraríem dintre de la burocràcia social, que en un moment determinat el disc de CD és fantàstic. Ah, el CD no val rei i el que val és l'altre,
0: sí,
5: vull dir.
0: Sí, sí, sí, això sí, també va una mica de modes a tot plegat. Quins són els temes claus de Lone Star que han quedat després de tants anys de carrera? Perquè una cosa és el que dèiem, una cosa és el moment en què l'escrius, sí, que pots pensar aquest és el tema, i després passa més desapercebut i en canvi altres han passat
5: més. Jo fent un recull ràpid diria La Casa del Sonaciente, Comprensión, Laila, Mi Calle, Sweet Marlene, Horizonte, que és un disc molt, o sigui, és tot una obra, diguem-ne, a l'Adelante, evidentment, i El Viejo Lobo.
0: Doncs, Pere Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica Lone Star. Qui vulgui saber-ne més de Lone Star, i n'estic convençut perquè hem pogut esbrinar moltes coses que teníem ganes de saber personalment, però hi ha moltes més coses. Òbviament pot anar al llibre Dejadme que os cuente algo del grup Lone Star, que ha escrit en Pere Gené, i també a la pàgina web, em sembla, no? del grup, que hi ha molta cosa, hi ha molta
5: allà
0: música.
5: Allà ho trobaran tot.
0: Allà ho trobat tot. Doncs Pere Gené, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia.
5: A vosaltres.
0: Josep Micalli, Josep Maria.
6: Amb tots els títols que he dit, hi ha molta gent, i d'un ampli generacional, d'edat, que s'identificarà.
0: Això és l'Enguàrdia.

0: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
1: I amb les veus de Josep Aguilar, Marc Lobato i Xavier Martín.
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. La selecció espanyola ha guanyat el Mundial de Futbol després de superar ahir la nit argentina per 1-0 a la pròrroga. Gol del blaugrana Ferran Torres a la final disputada en Nova Jersey. És el segon títol d'Espanya després del que va aconseguir l'any 2010 al Mundial de Sud-àfrica. El combinat espanyol ha dominat tot el partit, mentre que l'Argentina gairebé no ha xutat a porteria. Ferran Torres parlava d'alliberament quan ha marcat el gol.
2: Bueno, al final una liberación muy grande, creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Els jugadors espanyols han copat els guardons individuals. Pau Cubarsí, millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador. Repàs ara altres informacions, Sara Riera.
3: Aquesta final de la Copa del Món ha rebaixat la tensió entre els Estats Units i Espanya. La trobada del president espanyol Pedro Sánchez amb el president dels Estats Units ha estat la primera des que els dos mandataris van coincidir a la cimera de l'OTAN a Turquia fa unes setmanes. En aquella ocasió, Trump va queixar-se de la poca col·laboració d'Espanya al finançament de l'aliança i va retreure Sánchez que no incrementés la despesa militar. Aquesta nit, Trump ha dit que la relació entre els dos països és bona.
4: Ha parlat amb el primer ministre espanyol?
5: Sí, he parlat amb Espanya, els he felicitat, tenen un gran equip. De fet, he parlat amb molta gent.
4: Hi ha tensió amb Espanya?
5: No hi ha tensió amb ningú.
1: Les forces armades dels Estats Units han començat aquesta nit una nova onada de bombardejos contra objectius iranians per nou dia consecutiu. Malgrat això, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat dos patrullers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz i que han quedat immobilitzats. Aquesta crisi afecta el preu del petroli. El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els $90, el preu més alt des del juny.
3: Avui podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i de moment només es recuperaran la normalitat dues finques, els números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny.
1: I els Mossos d'Esquadra continuen investigant les circumstàncies en què va morir dissabte una veïna de Soses, a la comarca del Segre. El cos de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro a escassos minuts del poble. La dona havia sortit a passejar el seu gos quan va desaparèixer. Avui augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i n'hi ha 219 en risc molt alt.
3: També continua restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insisteix que cal respectar aquestes restriccions.
6: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Aquest diumenge hi ha hagut un foc que ha afectat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.
1: La resta d'esports, el Tour, a la 15a etapa, caiguda i retirada de Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general. El danès té una fractura a la clavícula i haurà de passar pel quiròfan.
3: Remco Evenepoel ha guanyat l'etapa, la classificació general, Tadej Pogacar, és més líder i ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser el mateix Evenepoel.
1: I a la Fórmula 1 s'ha disputat aquest diumenge el Gran Premi de Bèlgica, al circuit d'Spa-Francorchamps. Victòria del pilot de Mercedes, Kimi Antonelli, que referma en el liderat de la competició i més després de l'abandonament del seu company d'equip, George Russell. El podi han acompanyat Antonelli, el Ferrari del Charles Leclerc i Max Verstappen, ja ho diré bé, amb Red Bull.
0: Fins aquí les notícies.
7: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: són dos, bueno, sí, bueno. Els convida, són dos tios que, bueno, un el convida a casa de l'altre, dirà, no? I es percebe, escolta, que això és bo.
1: Ja se't foto, ja.
0: I diu, en un moment donat li diu, què fot aquest? Hi ha un a la cuina que va dient bon dia a totes les ampolles. Mm. Diu, coi, no m'has dit que portés un llevataps? Doncs això està llevant els taps.
2: Hòstia. Mm.
3: Estàs tranquil, ja? Estàs tranquil?
4: El pitjor que s'ha dit aquí.
2: De veritat,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, crec que sí que
2: s'ha dit. Va, calleu, que arriba el jefe, va.
5: Déu vos guard!

0: El llevataps és un invent del segle XVII-XVIII vinculat al tap de suro, que es comença a fer servir en aquesta època per tapar les ampolles de vi. Des de llavors i fins avui se n'han fet centenars de models diferents. De fet, és un dels objectes amb més variacions de disseny de la història. Actualment hi ha registrades més de 3.500 patents de llevataps diferents.
1: Fixa't.
0: Imagina't, eh?
1: No, no, és que el vi desperta la imaginació.
0: Sí, senyor, eh? Sí. La primera patent és del 1795. Samuel Henshall, un clergue anglicà, membre de la Universitat d'Oxford, patenta un llevataps ben senzill. Era un espiral metàl·lic amb un mànec de fusta.
1: No necessites res més, eh?
0: No.
1: A veure, si en saps una mica, sí. No necessites res més.
0: N'has de saber, per això.
1: Estirar.
0: Sí.
1: Bueno, clavar-lo bé i estirar.
0: Hi ha gent que es fa molt el xulo obrint ampolles,
1: sí,
0: de vi.
1: Sí.
0: Homes, normalment. Mm. Sempre són homes.
1: Sí, és veritat.
0: I ja l'obro jo, ja l'obro jo.
1: Ja amb el to, ja amb el to no m'ha agradat.
0: No, no, ja l'obro jo. I és com, bé, sí que requereix certa tècnica, però tampoc és llançar una falta des de mig camp. Vull dir que, no? És més, o sigui, obrir el cava és més fàcil, ja ho sabem, perquè obrir el cava...
1: Sol.
0: Sí, està sense voler se t'obre a vegades, sí, vull dir que... Sí. Però el vi, vull dir que la gent s'està fent el xulo, crec, d'una manera desproporcionada. Sempre hi ha el tiet, doneu-li el tiet que la sap obrir molt bé. També la sap obrir molt bé perquè és el que n'ha begut més, normalment.
2: Sí. El meu tiet és el que més veu de la, sí, família, però jo no diria que el meu tiet és el que millor obre les ampolles de la família.
0: No?
2: Sobretot quan és ja la segona o la tercera, no... Desvaria.
0: Els primers llevataps segurament es van inspirar en una eina militar que es deia Worm, era un extractor de bales. Us heu d'imaginar una mena de llevataps, no?, que es feia servir per treure les bales que s'havien encallat a les armes.
3: Home, això és delicat, eh?
0: Sí.
3: Vull dir, si et passa com el tap del cava, que et surt així sense esperar-t'ho...
0: Sí, cuidado.
3: Vull dir, hòstia.
0: Cuidado, cuidado, Alfonso. Durant el segle XIX van anar sortint variacions...
3: Alfonso, hòstia.
0: No he dit res, no he dit res. No he dit res.
2: Ho ha dit.
0: No ho he dit. A més a més, havia passat
3: desapercebut. Jo, com que tinc els acúfens, sí, penso ara, et sento Alfonso, ha sigut en Peyu, saps?
0: Durant el segle XIX dic que van anar sortint variacions del llevataps, com el de papallona, que és aquell que es van...
1: El
0: papallona és aquell que es van obrint els dos braços.
1: No ho feu servir, jo, no ho feu servir.
3: A mi m'agrada.
0: No, allò, eh?
1: Allò, jo he marxat de cases... He marxat de cases, com m'han... T'he obre l'ampolla i m'han tret aquell llevataps...
0: Allò es veu una mica l'invent pels tontets, pel que no saben fer anar l'altre.
1: Aneu amb això, poca vergonyes.
0: També et diré que...
4: Ets un pijo dels vins, Xuxa.
1: No és ser pijo dels vins, és collons anar per l'eina de veritat, la que,
0: sí,
1: toca.
0: La del cambrer professional.
1: Sí, senyor.
0: Però si el cambrer no és professional,
1: bueno,
0: jo quasi bé prefereixo que faci sense servir el de papallona, perquè hi ha alguna escena a la Costa Brava que vas a dinar a l'estiu, que agafen nens d'aquests de temporada.
4: Ai, ai, ai.
0: I és el segon o el tercer dia que fa de cambrer i aquests pobrets normalment els hi fan portar el pa i les begudes,
1: eh,
0: i li toca obrir el vi, i el veus que, sí, comença a girar el llevataps. Mm. Llavors gira l'ampolla. Jo em veia un que anava girant ell. Sí. Que dius, estigues quiet, noi, quiet. I et dono l'ampolla, ja ho faré jo, ja ho faré jo.
3: I meva li va clavar, a la meva sogra, li va clavar el front.
4: Home, és que
3: li va marxar el llevataps, i va... Hòstia, portes
1: punts aquí.
0: Es veu que els millors llevataps tenen 5 o 6 voltes d'espiral.
1: I prou.
0: Eh que sí?
1: I prou.
0: 5 o 6 voltes i la punta ben fina.
1: Eh.
0: Llavors has de calcular de fer una volta menys de les que té, perquè el llevataps no ha de travessar mai el tap de suro.
4: Ai, mira, nois, ho trobo
3: llavors,
4: molt difícil.
3: Llavors,
4: no,
3: es queixen,
4: sí,
3: perquè, llavors es queixen perquè tothom demana cervesa. Collons,
4: no, clar, fots una cervesa, una... ampolla de cava
3: és que
4: o...
1: És comèdia.
3: És que...
1: No és comèdia.
3: Home, això,
0: és,
3: bé,
0: això és el que diuen els experts. Però també sapigueu que els experts normalment s'inventen el 50% de lo que diuen.
3: Ara.
0: I en el món del vi diria que arriba al 90%.
4: Bé,
1: no et passis, eh, Paio?
0: No, no, respecte, Xuriguera, respecte. Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Ella representa l'encarnació de la teranga, que en llengua Wolof del Senegal vol dir hospitalitat. Així, amb la teranga per bandera, aquesta martorellenca d'arrels senegaleses ha cofundat una cooperativa gastronòmica referent a Catalunya que treballa per la inserció laboral de persones migrades.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Cadi Drami!

0: Cadi, benvinguda. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui...
0: Ojo, que l'última senegalesa que vam tenir aquí va menjar un entrepà d'espaguetis, eh?
1: Sí.
0: Estem allà, no?
1: No. Unes torrades amb tonyina.
0: Torrades amb tonyina. Bé, sí. Més convencionals.
2: Bé. Un entrepà d'espaguetis.
0: N'has menjat prou d'entrepà d'espaguetis, també, o no?
1: No. A veure, que no.
0: Vem si ens va colar un gol.
3: Va dir que era típic.
0: Va dir que era típic.
1: No, sí, és típic.
3: Sí.
0: Cadi, tu ets enginyera alimentària
1: sí.
0: i cofundadora de la cooperativa Abarca. Ens expliques una mica què és això?
1: Sí, la cooperativa Abarca és un projecte social sense ànim de lucre que té com a missió doncs, crear oportunitats laborals dignes per persones migrants i racialitzades i, per altra banda, fer promoció de la gastronomia, de les cultures africanes, bueno, de forma positiva i per tancar estereotips també.
0: On us hem de situar? On treballeu?
1: A restaurant el tenim a Sants, però treballem una mica per tot arreu, fent càterings, festivals, fires...
0: Abarca, que vol dir alguna cosa en concret?
1: Sí, vol dir gràcies en llengua mandinka, que és la llengua del meu pare.
0: Sí.
1: I és un gràcies que es diu sempre després de qualsevol àpat i és més com agrair. És un agraïment més ampli a la persona que ha cuinat, a la gent que t'acompanya.
0: És com una benedicció de gràcies per tots aquests aliments, no?
1: Exacte.
0: I Abarca.
1: Sí, jo he crescut sempre dient Abarca a casa. Quan se'ns oblidava, doncs, el meu pare em fotia bronca.
0: És que emprenya, quan fas dinar i els... això no m'agrada, com diu, com a mínim dona les gràcies. És que em va passar amb unes llenties l'altre dia que hi vaig estar mitja tarda i llavors veig carnet al plat sencer i digues gràcies.
4: Abarca,
0: exacte, a veure si dius Abarca. Escolta, què et va impulsar a crear aquesta cooperativa? Com hi arribes aquí?
1: Bueno, vam voler crear la cooperativa perquè creiem que donava solució a diferents problemes, no? No només a la part de la immigració, de que no ten, normalment les persones migrants no accedeixen a llocs de feina qualificats, però no només les persones migrants, sinó les persones racialitzades, nascudes aquí, també tenen dificultats en trobar feines qualificades independentment de que hagin tingut estudis o... Llavors, bueno, vam crear la cooperativa també per estar en sintonia en els nostres valors polítics i socials.
0: Quan fa d'això?
1: Fa 6 anys ja.
0: 6 anys?
1: Sí, 2020.
0: 2020 i fins ara, 2026, heu crescut gaire?
1: Sí, al principi vam fundar la cooperativa 2 persones i després es van afegir 2 socis més i ara som unes 13 persones en total, entre socis i treballadors.
0: Ens pots explicar una mica el dia a dia quin és? Perquè has dit que teniu un restaurant... Però què feu exactament?
1: El restaurant és l'últim dels projectes que vam iniciar. Llavors nosaltres vam començar fent càterings.
0: Sí. Llavors
1: fèiem càterings, tenim després food truck, fèiem fires, festivals, una mica a tot arreu. Després també fem molts tallers de sensibilització i altres projectes de l'economia social i solidària. Formem part del Cercle de Migracions de Còpolis, que és l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona.
0: Càterings, perdona, que combineu cuina catalana i cuina senegalesa?
1: Sí, però normalment més cuina africana, senegalesa.
0: Africana.
1: Sí.
0: Avui ens has portat una mostra d'això, que ho podrem provar, la gent del públic també. Mercè, reparteix una mica el que ens ha portat la Cadi.
4: Home, quina novetat!
2: No he passat mai això aquí,
5: Què us sembla?
0: Ah, oita.
5: Aquí poso forquilles.
0: Oita, posa'ls i forquilles a la gent, estem repartint. Explica'ns, Cadi, què estem repartint, què tastarem, què és això?
1: Hi ha 2 coses. La primera és el mafe, que és un arròs blanc amb una salsa de crema de cacauet amb verdures.
0: Sí.
1: Pot ser, aquest cop és vegana, amb verdures només, però moltes vegades es pot fer amb carn també, o amb pollastre.
0: Sí.
1: I l'altra són uns fajols, són uns bunyols de frijoles carilla.
0: Frijoles carilla?
1: Sí, són aquests frajols que són blancs amb una taca negra.
0: És això, eh?
1: Sí.
0: Vaig a tastar-ho.
4: Tasta, Peyu. Primer tu.
0: Ben bo, eh? Oita, el públic, com han callat tots, estan tots menjant. No se sent res, Els músics, com és habitual, no tenen menjar.
6: No, els músics ja.
7: Estem mirant-nos així. Molt bé.
0: Els músics ja els hi donarem un entrepà de llom amb formatge, que és el que sol fer normalment.
6: O les sobres, després. Ja està, tot sí. Que sobra s'ajunta com els gossos.
0: A mi em va passar amb un espectacle, això. Van donar uns canapés i...
6: Llavors... Em passa't això que tens a la boca.
0: Perdó, perdó. Em van portar una sapata amb les sobres, escolta. Què ha significat per tu aprendre gastronomia senegalesa? Perquè entenc que ho has après a casa, això.
1: Sí. Doncs aprendre ha sigut com un procés molt natural. És el que menjàvem a casa, mafe, xep i altres plats. I també quan viatjava a Senegal, llavors ha sigut com molt, molt natural. Lo que ara, llavors, fer provar a visibilitzar aquesta gastronomia a la resta de la societat, pues, és com molt alliberador a nivell identitari, no? Perquè sempre és com tota la part africana era, es practicava a casa, la llengua, tot amb la família només, al carrer no tant, i llavors crear un projecte així on amb aquesta obertura on tothom pot provar i pot conèixer, pues, és com mostrar una, també l'altra part de la meva identitat.
0: Escolta, i clar, dius de la meva altra identitat, perquè en tens dues, no? La catalana i la senegalesa.
1: Exacte. Diguéssim. I a més que, o sigui, hi ha múltiples identitats, perquè a Senegal

0: nostre ens vam que serien més persones africanes, senegaleses, però la majoria dels nostres clients són gent del barri. I sempre fem activitats, el diumenge passat vam fer un iftar comunitari i es va juntar tota la gent del barri, va ser molt bonic.
1: Que xulo. Escolta'm, algú que no hagi tastat mai cuina senegalesa, diguéssim, què els diries que s'atreveixin a provar primer? Amb què els seduiries? Quin és el plat? Heu de provar això. Els catalans sempre, no? La crema catalana. Prova la crema catalana.
2: Amb tomàquet,
1: no?
0: Pues, el plat que he portat avui, el sí? Mafe, és que no conec a ningú que no li hagi agradat.
1: El mafe, és aquest arròs, eh?
0: Sí.
1: Vaja, és que no l'he tastat encara.
0: No és un sabor fort, però
3: aquí tothom està drapant de valent, eh?
1: Sí, excepte els músics, eh?
4: No, nosaltres
5: molt,
4: tampoc,
5: no? Està agradant molt, no?
3: Aquí està agradant, això.
1: El mafe jo us corroboro que és molt bo, sí. L'acabo de tastar i... Bé, Xuriguera, què?
6: Jo he tastat la...
1: Els bunyols? Oh,
6: sí.
1: Molt bé. Fel?
6: Sí. I bé.
7: Està gruix.
6: Per rato que ha desconnectat, jo.
1: I la gent del públic ja no saben pas de què va el programa.
7: De postres que tenim.
1: Escolta, com veus el panorama a Catalunya? I has vist una evolució en positiu o en negatiu?
0: A veure, veig... A veure...
1: Aviam. És difícil d'afrontar, eh?
0: Evolució, o sigui, més visibilitat, podria dir. Uh-huh. També amb les xarxes socials i la publicitat, sí que es veu persones africanes, persones racialitzades més habitualment, però a nivell de drets no m'atreveria a dir el mateix, la veritat.
1: Què hem de fer? Sí. Convidar-los a dinar a la gent.
6: Sí, no? Què s'ha de fer?
1: Què s'ha de fer?
2: Aquesta és la gran pregunta.
1: Sí, rumiar bé quan voteu, també.
4: Exacte, pensar-s'ho bé abans.
1: Sí.
0: Això és superimportant.
1: Hi ha algun estereotip encara que t'hagis d'empassar, diguéssim, algunes coses que diguis de veritat, encara som aquí?
0: Bueno, el que he dit, no? Quan parlem de persones racialitzades, el primer que es pensa és que són de fora. Aquests són els primers estereotips i després sempre hi ha estereotips a nivell de feina, que són menys capaces. Bueno.
1: A mi em va passar amb la meva filla, que és adoptada i és d'origen senegalès, i una dona gran em va preguntar: ai, li parles en català? Home, sí, el ser la meva filla, en principi, li parlo en català. En fi.
2: Això pica.
1: T'està picant?
2: Això,
1: va venir, segon, eh?
2: Això ara me'ls fotria tots. Si no piques tu, me'ls acabo jo, eh? Xuriguera?
6: Ah, no, fes.
2: No, que... està boníssim, eh?
6: Ah, això, si ho barreges amb aigua, quedaràs botit.
2: No. Jo estic esperant si em pegui treure una mica de vi, perquè...
1: Algun consell a persones més joves que es vulguin aventurar a arrencar algun projecte social semblant al vostre?
0: Doncs sí, que tinguin en compte la diversitat, superimportant, perquè la diversitat, no només a nivell racial, sinó a nivell d'edats, a nivell d'origen, al final la força està en la diversitat. Quan hi ha un grup molt uniforme és més dèbil, no? I això, que l'economia social i solidària per mi és el camí que hem trobat per fer front a aquesta problemàtica de racisme i també del capitalisme i això.
1: I endavant, tu.
2: Endavant. Sí, sí. Faltaria.
1: Aquí la d'edats la vam tenir en compte. Sí.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Cadi, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
1: La paraula d'avui és llepolia. Llepolia. A, llepolia. Menjar fet més per plaure el paladar que per nodrir, sinònim de llaminadura.
6: Quan vas a donar sang, trobo que et podrien donar alguna llepolia una mica més ben parida que un suc de tetrabric.
1: B, llepolia. Malaltia que s'encomana a través de les salives que es barregen quan dues persones es fan un petó i toquen la llengua de l'altra.
2: Saps aquell que li diuen en Pepe el guarro?
1: Sí.
2: Es veu que és a l'hospital perquè ha agafat llepolia. Vés a saber on va ficar la llengua.
1: Sí, noi. O C, llepolia. Filia sexual que descriu la gent que s'excita veient com altres persones llepen coses estranyes.
4: Saps aquella que presentava aquell programa de TV3?
1: Sí.
4: Saps aquella? Doncs ara es veu que s'ha obert un OnlyFans i penja vídeos despullada llepant coses. Així, tot el dia llepant. Es veu que això de la llepolia agrada tant.

0: A, B o C?
1: Quines porqueries.
2: Difícil, però
0: difícil.
2: B.
0: La B.
3: No!
0: No passa res, no passa res, no passa res, perquè...
4: Amunt!
0: Perquè, amunt. Perquè la llangonissa la sortejarem entre la gent del públic.
4: Vale, vale!
0: Avui dedicàvem el capítol... Està molt gastronòmic, això, avui.
5: Sí,
0: perquè, sí. Perfecte. Sí, dediquem el capítol al Llevataps.
3: Al Llevataps.
0: Al Llevataps, Mercè. Sí. Què ens n'has de dir?
5: Al Llevataps, us he de dir que el millor que s'ha inventat, sí, i el que diuen tots els sommeliers, que és el millor Llevataps, s'ha inventat a Catalunya.
0: Què dius?
4: Sí. A Catalunya!
0: Bravo!
5: És el Pultaps.
0: Pultaps?
5: El Pultaps.
0: El Pultaps.
5: Sabeu el típic obridor aquest que porten els cambrers als bars i als restaurants? El típic, típic.
0: El que es desplega.
5: Aquell que es desplega, que té la punta i té com dues posicions.
4: Sí. Sí.
0: Mira aquest que té enxurigueres.
5: Ah, mira.
4: És sí. Aquest.
3: El preparat,
5: tu sempre en portes un?
4: Eh?
0: És el que
5: ets
0: té...
5: Ets ben estranyot, eh?
0: El que té la part per recolzar l'ampolla, que és articulada amb dues parts.
5: Sí, sí, sí.
6: Però té molta fantasia, aquest que portes tu.
0: Sí,
6: no?
0: És de color rosa.
4: Perquè aquest està... És de 17 anys de la Guia de Vins de Catalunya, sí, i, bueno, te'ls fan... Amb...
0: Personalitzats.
4: Sí, el que vulgui.
0: I això és català, eh, Mercè?
5: Això és català. Això el va patentar Ramon Brucart l'any 1992. És un inventor de Sant Fruitós de Bages i és un senyor que pot fer bandera d'haver creat els llevataps de cambrer, del cambrer modern més utilitzat al món.
0: Mira.
5: És un home que també, a més, ha patentat molts altres invents i que va morir l'any passat, als 87 anys.
0: Uh-huh.
5: I la seva empresa, però, continua fabricant i venent llevataps encara avui des de Catalunya i per tot el món.
4: Sí, senyor, visca Catalunya una altra vegada!
0: Molt bé, Xurigra, molt bé.
6: Jo vaig veure un vídeo d'una vegada que ensenyaven un truc per obrir una ampolla de, sí, de vi sense llevataps.
7: Llevataps.
0: Llevataps.
7: Com es fa, llevataps, és maco, eh? Llevataps.
0: Sí, és una paraula bonica.
7: Sacacorxos, hòstia. Ah,
0: ah.
7: Ah, no em vull de vi.
0: No.
7: Ah, llevataps, posa'm en una
0: copa. És més elegant en català, és veritat que sí.
5: I com es feia això, Àlex?
6: Ho feien com amb una, durant cops a una paret amb una sabata i l'ampolla a dins i, bueno, s'obria el tap.
5: Com?
0: Això ho has provat, tu? Fiques l'ampolla dins d'una sabata,
6: sí,
0: i vas picant.
6: Sí.
0: I ja, surt el tap.
6: Surt el tap.
4: Perdoneu, però jo haig de dir que amb aquest senyor vam fer un programa que es deia Glops,
0: sí,
4: anava de vi, i jo obria una ampolla d'aquesta manera.
0: Ho vas fer-ho?
6: Ves que no fos aquest el vídeo que
0: mira,
6: he vist jo.
4: Està penjat, sí, sí.
0: I ho vas aconseguir, tu, Àlex?
6: Jo la vaig... Tu saps com aquesta... Que sé, avui, que és tan gastronòmic tot, que fan cuina conceptual, doncs jo diguéssim que vaig obrir l'ampolla de manera conceptual.
4: Senyor!
0: Se'm va trencar, eh?
6: Sí.
0: És una altra manera, és una altra manera d'obrir el vi, també.
6: Sí, sí.
0: És una altra manera d'obrir-lo. Cadi, gràcies per acompanyar-nos, per explicar-vos el vostre projecte i per compartir aquest menjar. I res, molta sort, i els que no els conegueu, aneu a Sants a menjar un dia.
4: I tant,
0: no?
4: I tant. Apuntat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: La Cadi Drami, un fort aplaudiment per ella.
8: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que en Peyu, de prop, també és calb.
0: Ei! Àlex Vila!
4: Ui,
0: què passa?
5: Estàs bé, Àlex?
0: Què portes?
6: Avui he fet feina, avui, eh?
0: No havia vist mai
6: sí.
0: ningú seure tan malament en un banc.
6: Això, que ho posin a les escoles de comunicació audiovisual.
0: Sí, sí, sí.
6: Si voleu comunicar, heu d'estar còmodes.
0: A veure.
6: Què passa? Que...
0: T'has estirat tot?
6: He entrat molt alterat perquè pensava que no ho aconseguiria, però he arribat amb les ampolles que porto.
0: Portes quatre ampolles de cervesa.
6: Sí, i amb els targetons. Sí, bueno,
0: jo et recomanaria que canvia't els auriculars de costat perquè aquest cable se t'entortolligarà amb el micro.
6: És igual.
0: Les ampolles deixa-les aquí sobre.
3: Bueno, ara, deixa les
0: cerveses aquí.
6: Faré el que vulgui.
0: No,
6: és la meva secció.
0: Val.
6: Ja sé que tu ets el director.
0: Sí.
6: I faré, si tu em dius que ho deixi, també ho deixo.
0: Deixa-ho perquè...
6: Molt bé.
0: Ara estàs més còmode.
7: Sí, home, ja se li veu.
0: Sí. S'asseu com la Viviana Vallvé en els seus inicis.
6: Sí. Sí. Sí.
3: Ui, ui, ui.
0: Digues, Alex.
6: Bueno, he anat avui... L'Excel a mi em posava obridor, no llevataps.
0: Bueno.
6: I l'objectiu era buscar una ampolla que tingués la C trencada, ¿vale? Aleshores, no he portat quatre ampolles,
0: sí,
6: d'una cervesa que, curiosament, porta el nom, una cervesa artesana.
0: Existeix,
6: que porta el nom d'aquest programa.
0: La Renaixença, una cervesa artesana. D'on són aquesta gent?
6: De Santa Coloma de Queralt.
0: Mira, molt bé, la Renaixença, sí, de Santa Coloma de Queralt. I has anat allà?
6: He anat allà a veure la Laia i l'Albert, que són les dues persones al capdavant d'aquest... projecte que he de dir que tenen un obrador per elaborar la cervesa que els ja s'ha dit l'Ajuntament.
0: Mira.
6: Això està bé. Quan les administracions no fan bé la seva feina, s'ha de dir, però quan les fan bé, doncs també s'ha de dir.
0: Correcte, sí, sí.
6: Aleshores, com han viscut el Gerard i la Laia que aparegui un programa de ràdio amb el nom de la seva cervesa?
0: Aviam.
6: Ens ho expliquen.
9: I algú tu fiques a Google la Renaixença i en comptes de buscar el teu programa, de casualitat, algú li apareix. La Renaixença, cervesa artesana, doncs, tot és que de conya.
10: Van enviar un mail a una persona.
9: Ah, sí?
10: Sí, sí.
6: Que volia venir al públic.
10: No. Bueno, que volia que et coneixia un noi sardanista. I...
6: O sigui, es va escriure una persona sí, perquè entrevistéssiu a un noi sardanista. I què li vau dir? Li vau vendre una cervesa?
10: Que... No, li vam dir que havia contractat amb una cerveseria artesana que no érem el programa de la Renaixença.
0: Clar, clar, els hi estem fent publicitat a aquesta gent sense voler, diguéssim.
6: I viceversa, perquè tu has rebut algun mail demanant cervesa, perquè ells de moment han rebut un mail demanant que algú els hi entrevisti.
0: És
6: veritat, què vull dir?
0: Tenen més poder ells que nosaltres.
6: Sí, sí, sí, com són les coses, eh?
0: Escolta, això de la cervesa artesana s'ha anat posant una mica lloc ja, eh? No? És una mica passat com el pàdel, eh? Hi va haver un boom,
6: això
0: ara ja en queden menys. Això ho hem estat comentant,
6: no? Sí. Però mira, aquesta, la Renaixença,
0: sí.
6: Queda.
0: Bueno, aguanta, no aguanta, aguanta. Quants anys fa que la fan, ho saps?
6: 5.
0: No t'inventis coses.
6: Bueno, sí.
0: No t'ho inventis. Doncs
6: pues veniu amb mi, si teniu preguntes, veniu amb mi a fer reportatges i els hi pregunteu vosaltres.
0: És que funciona com la intel·ligència artificial. Sí, sí. Que li fas una pregunta i si no la saps, se l'inventa.
6: Sí, sí.
0: De veritat.
7: Sitges de la primera reunió, no? Deu ser.
6: Sí. I a vegades a la intel·ligència artificial li has d'explicar molt com el que vols i és com, bueno, però si tu m'hauries de solucionar a mi, no jo a tu les coses, no? Bueno.
0: Sí, que és veritat.
6: Aleshores, què més?
0: Som a Santa Coloma.
6: Seguim parlant de cervesa artesana, ¿vale? Què és més difícil? Macerar la cervesa o trobar l'epígraf de l'agència tributària en el que has de declarar quan ets artesà o artesana? Els hi vaig fer una pregunta amb una mica així de to de brometa. Escoltem-la.
11: És més fàcil entendre el percentatge d'IVA que has d'aplicar o el percentatge de llúpol que ha de tenir la cervesa?
10: És més fàcil entendre el percentatge de llúpol que hem d'afegir, quina la quantitat d'IVA que hem de pagar.
9: Tenint en compte que el nostre sistema educatiu no ens ho expliquen.
11: Això és veritat, eh? Ni a fer cervesa artesana ni a fer la declaració de renta.
6: Es diu renda, no renta.
0: Renda,
6: vale? Correcte. Nens i nenes de Catalunya, parleu bé, no sigueu com jo. Aleshores, sabeu per què no ensenyen a fer la declaració a la renda a l'escola?
0: Per què?
6: Perquè no interessa. Ara, jo recordo anar a una escola pública i que hi havia, podies triar de fer religió o educació moral. Aleshores, al final, el que vull dir amb això, que potser jo vaig triar educació moral, però podria haver triat religió, no? Perquè quan t'arriba una carta d'Hisenda, el millor que pots fer és resar, no? Encara que no hi creguis, bueno, aquí una cosa també, perquè s'entengui una...
0: Sí, t'ho he dit, molt bé.
6: Sí, sí, sí, sí. Més coses sobre cervesa.
0: Digues.
6: Voleu saber com es fa la cervesa artesana?
0: Sisplau.
6: Doncs si ho sabeu, o sigui, si ho voleu saber, aneu a visitar a la Laia i al Gerard.
0: Tu no t'explicaràs, eh?
6: No, si us fa mandra, us he preparat un petit tall. Escoltem com és el procés d'elaboració.
10: Doncs, bueno, primer són quatre ingredients, que és l'aigua, la malta, el llúpol i la llevadura.
6: Vale, quatre ingredients.
10: I quatre també processos, que vindria a ser la maceració, la cocció, la fermentació i l'embotellat, maduració.
6: Ok. Ja està.
0: Que fàcil.
6: No cal entrar en detall, sí. Quatre coses.
0: Hi ha gent que només amb aquest tall ja muntarà una empresa.
6: Exacte.
0: Mira.
6: Teniu un obrador allà a Santa Coloma de Queralt, us els cedeixen, i bueno, potser us heu de barallar amb els de la Renaixença.
0: N'has fet mai, de cervesa, tu, Àlex?
6: Jo, de moment, no estic... bueno, és igual, no estic tan avorrit com per... Però no... Bueno, és que ara m'ha passat això pel cap i estic faltant al respecte com d'alguna manera...
0: No.
6: Bueno,
0: no passa res.
6: Jo tinc altres inquietuds, vale. Sí. Aleshores,
0: jugar a màgic,
6: per exemple,
0: que has d'estar una mica més avorrit encara, eh?
4: Un dia m'ho explicaràs, això de màgic.
6: Són unes cartes.
4: Ja, sempre me dius el mateix.
6: Bueno, vine un dia a jugar, si vols.
4: Ara.
6: Cauries bé els meus amics, jo crec. sí, aleshores, si qualsevol dubte, www.larenaixença.cat.
0: Però no els hi feu més publicitat, eh? Els saturarem la pàgina web,
6: bueno,
0: aquesta gent.
6: Bueno,
12: però deu ser la Renaixenca.
6: Exacte. No, bueno, no ho
0: ara
6: sé.
0: Ja està acceptat, ja està. Diria.
6: A l'Instagram no, però, eh?
0: No ho sé.
6: No sí,
0: ho
6: no,
0: sé.
6: No.
0: No, putons no, sí, és que no.
6: Això sí que ho sé, no com lo dels anys, ja això sí.
0: I vale. Els accents a les paraules catalanes, si vols registrar el nom d'una empresa, tampoc te'ls accepten. perquè em va passar no fa gaire, sí.
6: M'estranya molt.
0: És estrany.
6: Que et passi, que això, però bueno, si tu ho dius, és la veritat.
0: És així.
6: Aleshores, a mi en principi se'm va dir que això anava de l'obridor, vale? I jo els vaig demanar uns trucs per obrir ampolles sense obridors. Uh-huh. Escoltem-los. Avui dediquem el capítol a l'obridor. Com a experts, jo diria, en cervesa artesana, quins trucs teniu per obrir una ampolla quan no hi ha un obridor?
9: M'apliquem la força.
6: Sí. Apliqueu la força, eh?
10: Sí, és buscar un canto 90 graus.
6: Aquest me'l sabia, sí.
10: I picar-la. Hi ha gent que ho fa molt fàcil, amb un encenedor.
6: Oh, sí, això ho he vist.
10: Clar, allà has d'aplicar com més força, has de fer palanca amb la teva pròpia mà.
9: I després, si sou dues persones, és molt fàcil obrir amb una botella amb una altra, però clar, obres una.
0: Mira, el meu pare ho feia amb la punta de la forquilla, amb el cul del mànec de la forquilla.
6: El meu amb la parpella de l'ull feia així.
0: Què dius ara?
6: Sí, sí.
0: Hòstia, me'l presentes al teu pare.
6: Ja te'l presentaré. Segurament ja sabia la majoria d'aquests trucs, però jo també en sabia la teoria de circular amb el cotxe i per treure amb el carnet de moto vaig haver de tornar a fer l'examen teòric, així que bueno...
0: Va suspendre, eh?
6: No, no he suspès. Jo crec que ja he aprovat.
0: Què vols dir?
4: Com?
6: Ja he d'haver aprovat. Aleshores... S'està acabant el temps de la meva secció.
0: I hòstia, també... en el dia que ens situem avui, 2 d'abril, ja has d'haver aprovat.
6: Jo hauria d'haver aprovat, si no... bueno.
0: Estàs a punt d'aprovar, si no.
6: Sí, jo crec que sí.
0: Sí. Espero. Però ja has anat un cop i vas suspendre.
6: Vaig suspendre, sí, perquè vaig trepitjar. Home, algú ha de mantenir a la DGT, no? Si tothom aprova la primera, Peyu, clar.
5: Va passar? Amb les multes ja els hi anem...
0: Què et va passar? Què et va passar?
6: Pues mira, hi ha dues plaques que has de passar amb la moto... Allò és un sac a quartos, li vaig dir al meu professor de l'autoescola.
0: Sí, això va molt bé perquè t'aprovi normalment.
6: Sí, vaig, home, a mi em... Bueno, i vaig trepitjar. Allà només començava a fer pum, i vaig dir, home, no? Vull dir, si hem de suspendre, doncs suspenem per començar.
0: Ja està.
6: Però tampoc li interessa això a la gent, no?
0: No,
4: sí.
0: Jo crec que la teva vida molt més que allò de la cervesa, ja t'ho dic ara.
6: Sí, doncs pues això. I ja està, i em van dir a suspès. I jo vaig dir, pues mira. Moltes gràcies. A pagar pràctiques.
0: Mira. Tens algun document més del teu reportatge extens sobre la cervesa artesana?
6: Sí. Per acabar, vaig preguntar a partir de quina hora per ells estava ben vist començar a beure, perquè potser algú diu, saps?
0: Sí.
6: A partir de quina hora puc començar a beure cervesa?
0: Jo ho he vist fer des de les 7 del dematí.
6: Sí, jo també. Cara, bueno, a vegades, sí. Uh-huh. Allò que et lleves per anar a treballar a les 6 i mitja, un senyor amb un quinto o sigui, un carajo.
0: Sí, sí,
6: bueno.
0: Els que esmorzen fort. Sí.
6: Aleshores, escoltem a partir de quina hora per ells és, està bé començar a beure. A partir de quina hora creieu que ja està ben vist beure's la primera cervesa del dia?
9: Nosaltres no som qui per jutjar cadascú.
6: Si és artesana, és igual, no?
9: No, fora cony, és el que dèiem abans, que és un bon moment per estar a l'hora del vermut, que tens ganes de gaudir d'una bona birra.
6: O un dilluns abans d'anar a l'oficina.
10: Bueno, dir des de la setmana és igual el dia. Jo crec que és l'hora, sí, és el moment que... Jo sempre, bueno, nosaltres sempre acostumem a l'hora del vermut.
0: El vermut, eh?
6: El vermut.
0: Molt bé. Quan us vagi bé.
6: Quan us vagi bé, però sempre amb moderació.
0: Sempre. Igual que el carnet de moto, amb moderació.
6: Exacte.
0: No us el traieu a la primera. Àlex Vila, moltes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és la veu inconfusible de la texana Janis Joplin. Aquí ens interpreta una cançó anomenada Cry Baby, publicada originalment l'any 1963 per Garnet Mims and the Enchanters, i que l'any 71 Janis Joplin va versionar portant-hi tot el seu caràcter. Pocs mesos abans de morir va concedir una entrevista al periodista David Dalton i en un moment determinat la Janis va buidar la bossa de mà que portava.
0: Ah.
1: Tota sobre la taula. D'allà dins hi van sortir diversos objectes. Claus d'hotel, papers diversos, maquillatge, pues de guitarra, una ampolleta de whisky buida, cintes de casset de Johnny Cash i Otis Redding, un despertador i un llevataps.
0: Un llevataps.
1: Un llevataps també. Des que vaig
0: com a xuriguera, la Janis Joplin, eh? Sempre portava un llevataps a la bossa.
1: La gent d'aquesta categoria sempre en porta un. Sí. Jo des que vaig saber que ell en tenia una a la seva bossa de mà, em porto també un.
0: Veus?
1: A la butxaca.
0: Mira, això i una pallaresa, pel que pugui ser.
1: Això també va bé?
0: Sí, sí, jo sempre.
2: Jo també.
0: Sempre.
1: I sí que aneu armats per la vida.
0: Sí, no se sap mai. A Catalunya has d'anar sempre bon ull obert. Doncs escoltem la Janis Joplin i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: Mercè, m'agrada com bordes.
1: Calli. Sí. Avui tenim la Taca, que és un gos rater de Girona. Mm. Veiem-la.
2: És un dels noms bastant posats, eh? Taca.
1: Ai, que bonic. Ah, clar, perquè té una taca, només, de l'orella.
2: Té una orella negra, sí.
0: Sí. I el morro.
1: Una taca. Ai.
2: Sí, però el morro normalment
1: tots. El morro és la trufa.
2: Normalment tots.
0: És que jo sóc de gats.
3: Sembla la gola, això.
1: En fi.
3: Per mi que és la gola.
2: A la gola del Ter. Pot ser, no ho sé, no ho sé.
1: El seu responsable, el Xavier Guzmán, ens explica que està obsessionada pel menjar, cosa que també fan molts gossos, que és molt dòcil, i en Xavier ens explica que borda només un cop l'any.
2: Ah, sí?
1: Borda tan poc que borda només un cop l'any.
2: Com per la festa major o...
3: Per Sant Esteve.
2: Sí.
1: La taca és tan bufona que un turista rus se'n va enamorar. La volia comprar al preu que fos,
4: però,
1: i quan vull dir el preu que fos...
4: Quina sort, no?
1: Sí, sí, es veu que li va donar un xec en blanc.
4: Hòstia!
1: Passa el que vulguis!
2: Hòstia, per què no em passen aquestes coses a mi?
4: Hòstia, em compraré un
1: cos, la vendries, no?
2: Eh?
1: Tu la vendries.
5: Hòstia,
2: no, hem dit un xec en blanc, eh?
4: Home!
1: Tu saps que a mi me la pela un xec en blanc.
2: Hòstia, Mercè.
1: Altres coses, però no vendria un membre de la meva família.
2: Un membre de la teva família?
3: És un gos.
2: Que l'has parit tu?
1: No, però jo me'ls estimo, els animals.
3: Un xec en blanc?
2: Jo també, però un xec en blanc li agafes carinyo de seguida, eh?
1: No teniu cor.
4: Jo, un xec en blanc, hasta la nena.
1: Que vés a saber que li... Vés a saber que li fa el rus. Que no teniu sentiments.
2: Ja, jo un xec en blanc li faria... El xec en blanc el faria servir d'animal de companyia un temps. Li faria una caseta de fusta allà al jardí, el portaria allà.
4: No t'en brut.
2: No,
4: no
2: t'en brut. Xec en blanc ni
1: pisca. Si mai ho fas, ves lo cobrar ràpid, perquè segurament quan hi vas ja
2: no hi ha. Vinga, va, per on passejarem el gos, Arnau?
0: L'Europa d'entreguerres és un trencaclosques difícil de resoldre. Avui posem la mirada a la regió d'Ucraïna, que després de la revolució russa ha passat a formar part de la Unió Soviètica.
2: Avui passegem el gos per Ucraïna, any 1932. Música de festa major, eh?
1: Sí, sí, totalment. No.
6: Bé, Joan, el moment que sona la música, has d'estar callat, perquè és el moment que...
2: És veritat, perdó.
3: Paio, sisplau.
2: La taca, la gossa de Girona obsessionada amb el menjar, ja es pot anar preparant perquè avui passarem fam de veritat. La passejada comença als afores de Donetsk, situada al sud-est d'Ucraïna. Amb el triomf de la revolució bolxevic, Ucraïna ha perdut qualsevol oportunitat de ser independent. Ara forma part de la Unió Soviètica. En principi, els ucraïnesos seran tractats igual que els seus camarades russos, però a l'hora de la veritat, el gran líder Iosif Stalin té altres plans. Vol convertir Ucraïna en el graner de Rússia. Aquesta regió ha d'alimentar la mare pàtria. Ja ve de lluny, això dels russos i Ucraïna, eh?
1: Sí, no.
3: Tota la vida.
2: El seu objectiu és acabar amb els anomenats kulaks d'Ucraïna, que són els agricultors que tenen terres al seu nom. Els kulaks són petits propietaris que tenen camps i jornalers a sou.
6: Bueno, això també ho teniu aquí a Osona, no?
2: Sí, més o menys. No sé si a Osona petits propietaris seria la paraula, però sí. Solen ser més grossos, normalment. Un dels kulaks, per exemple, és l'Anton Ivanovich Kostenko.
3: Kostenko?
2: Sí.
3: Mira, jo em dic Kosteng.
2: Ah, sí?
3: Una mica...
2: Kostenko? Mira, doncs fes-lo tu.
3: El què?
2: El personatge.
3: Ah, val.
2: Sí, home. La seva història ens servirà per il·lustrar el context de l'època.
3: Kostenko sóc, eh?
2: Sí.
3: Pobre de mi. Per quatre terres que em vaig heretar del meu pare, ben poca cosa, eh?
2: Sí.
3: Jo, el que tinc...
2: Sí, els que heredeu sempre és poca cosa.
3: Sí.
2: Però acostuma a ser menys els que no hereden res, eh?
3: Ei.
2: També t'ho dic.
3: I el que hem de pagar...
4: Regalo, doncs.
3: Regalo.
2: L'Anton és un propietari d'unes quantes hectàrees de terreny fèrtil. De tota manera, l'Anton i la seva família ho estan a punt de perdre tot. La primera mesura de Stalin ha sigut col·lectivitzar les terres. Qualsevol camp sembrat passa a ser propietat de la Unió Soviètica.
3: Mira, millor, eh?
2: Sí.
3: Millor, perquè aquestes terres només ens porten mal de caps i cap alegria, eh?
2: Sí,
3: hem... Molt poques alegries, eh?
2: Sí.
3: Patim molt, per portar això endavant.
2: Ja també ho he sentit per aquí, això, també, sí.
4: Regalo, doncs.
2: Regalo, si porta tants mal de caps.
4: Regalo. Només plora, regalo.
3: Aviat està arreglat, saps?
2: Els propietaris sempre ploren.
3: Sí.
2: Doncs no té massa bona pinta tot plegat. Com que durant la revolució russa a Ucraïna es va intentar independitzar, ara en pagaran les conseqüències. Des del Kremlin pensen esprema la població rural fins deixar-los secs.
1: Has sentit què ha dit?
3: Què ha dit?
1: Que els bolxevics ens volen expropiar les terres?
3: No pateixis, dones.
1: No pateixis.
3: No pateixis. Hem passat coses pitjors.
1: No ho sé.
3: Home, i tant.
2: Ara ho veurem.
3: Has un dia no ho has dit d'una manera que m'has espantat. Oh.
2: És que venen fortes, eh?
3: Sí?
2: Sí. Oi. Per garantir que tota la producció de cereal se la queda a l'estat, Els soviètics han desplegat sobre el terreny els temuts agents de la policia secreta russa del GPU.
6: El GPU?
2: Eh?
6: Tu vols dir el KGB?
2: No. El KGB vindrà més tard. L'any 1932 són els agents del GPU, que més endavant es convertirà a l'NKB, B baixa. Després això serà l'NKGB, per arribar a ser l'MGB, que després serà l'MBD, per finalment esdevenir el KGB.
6: Com provocal.
2: M'heu seguit una mica o no?
4: Sí, i tant.
2: No.
4: Tant, i tant.
1: Té nom d'equip de bàsquet.
2: Sí.
4: No. Molt fàcil que és tenir Guàrdia Civil.
2: Sí, noi.
1: Sí.
2: S'entén a la primera.
1: Ara. Tenen un merder que és que no s'aclareixen ni entre ells, de veritat.
0: Bones tardes, camarades. Soc l'agent del GPU.
2: Del GPU, eh?
3: GPU? No, o sigui, no sou els del KGB encara, eh?
0: No, el KGB vindrà més tard.
3: Val, val.
0: Ara som el GPU.
3: GPU sou.
2: El GPU. A partir d'ara, els culacs sí que tenen motius per plorar. Els camperols d'Ucraïna, tinguin o no tinguin terres, hauran d'organitzar-se en granges comunals. Treballaran de sol a sol i entregaran tot el cereal als agents del GPU.
3: Bueno, però, a veure...
2: Què?
3: L'haurem d'entregar, però alguna cosa ens quedarem per nosaltres, no?
1: Home, clar.
2: Tot el que facis.
3: Home,
2: tot el que facis.
3: Alguna cosa haig de poder menjar, no?
2: Tot el que facis.
0: El més important és omplir els camions de cereal. El vostre menjar és una cosa secundària.
1: Però ens morirem de fam?
0: Heu de ser solidaris amb altres regions de la mare pàtria que no tenen la sort de ser tan riques com Ucraïna.
2: Sí. Ja em sona, això.
1: A què? A què?
2: Sembla una bajanada, però el pla d'Stalin podria ser aquest. Simplement deixar morir de fam els camperols. Aviam, a llarg plaç és mal pla, eh?
3: Hem anat a pitjor, eh?
2: Sí, sí.
3: Mercè ja tenia raó.
2: Encara que la Unió Soviètica ho va intentar tapar durant anys, el que relatem a continuació està ben documentat. Les brigades del partit entren casa per casa i confisquen tot el menjar que troben. Gra, patates, animals. Molts camperols ucraïnesos opten per amagar una quantitat de menjar per poder sobreviure.
1: Ja li hem dit que aquí no hi ha res. Si s'ho han emportat tot, ja.
0: Això ja ho veurem.
2: Els agents del GPU fins i tot punxen al terra amb barres metàl·liques per trobar reserves enterrades.
1: Busqui, busqui, a mi m'és igual. Nosaltres no tenim res a amagar.
0: Ah, no?
1: No.
0: I aquesta terra remoguda, què?
1: No, aquí no busqui, eh? No, aquí no busqui perquè no hi trobarà res aquí.
0: Es
1: no.
0: Pot saber què és aquest
1: enterrat.
0: Forat amagat?
1: Oh, l'avi.
0: És ple de menjar.
3: Hòstia, no sorprèn. Primera notícia.
1: Ui, mira, teníem menjar aquí.
3: Hòstia, senyor gent.
0: Què és tot aquest blat?
3: Mira, estic tan sorprès com vostè.
1: Sí, eh?
3: Ai, carai, què fot això aquí sota?
0: Tot això queda confiscat. Vostè i jo. Mirim.
3: Sí.
0: Mirim.
3: Sí.
0: Mirim de veritat.
3: Ah, vale.
0: Vostè i jo haurem de parlar seriosament.
3: Com vulgui, però vull dir, jo...
2: No sabies que ho tenies aquí, això, Soriguera?
1: No,
3: de veritat.
1: Que li vas posar tu?
3: No,
1: jo tampoc, eh?
3: Això devia ser d'un altre.
1: Algun animaló
2: que
1: va fer rebost.
3: Sí.
1: No.
2: Amb aquest panorama, els camperols intenten sobreviure com poden. Alguns opten per trair els seus veïns per rebre un tracte de favor per part de la policia secreta.
1: No ens faci res, senyor GPU, GPS, com era?
2: GPU, GPU.
0: La gent del GPU.
1: Ah, sí, perquè sap qui té molt menjar amagat, senyor gent GPU? El nostre veí.
3: Que no, no, ho digui,
1: sí.
3: No ho diguis.
1: Bueno, noi.
3: No, això és molt lleig.
1: Bueno, ens hem de salvar, eh?
3: Hòstia, Mercè, però...
1: Sí, però, mira, escolti, sí, mira, sí, miri,
3: li fots un arreglo.
1: Calli, ja no arreglo, aquest no té cara d'arreglo. Vagi a casa seu, eh? Ja veurà quin rebost. Que sí, que vagi.
2: La pena per amagar menjar pot variar entre 10 anys a una presó de Sibèria o directament la pena de mort.
6: Hòstia.
2: La decisió és una mica arbitrària, també us ho dic.
4: Què li han dit que què?
2: Què?
4: Hòstia, seran desgraciats?
0: Una font m'ha informat que en aquesta granja s'hi amaga menjar robat a la mare pàtria.
4: Aquí li juro que no hi ha res de res, eh? Vull dir, qui t'ho ha dit, això?
0: Les nostres fonts no es poden revelar.
4: Me cago en Déu, ja d'haver sigut tu, eh?
3: Què, jo?
4: Eh?
3: Jo?
4: Me cago en Déu, entre primer... tu i la teva dona, segur que heu sigut
1: vosaltres. Jo no he sigut...
3: Ai, veí, primera notícia, eh?
1: Primera notícia.
3: No ho sé, de veritat, t'ho juro, de veritat. Caso en Déu, t'ho juro, eh?
2: Bona relació de veu tenir, que no li dius ni pel nom, que li dius ai, veí.
4: Va, parir.
2: Veí, eh, li dius.
4: És un calçasses.
3: És un calveí.
2: Sí. La situació és surrealista. Els camperols s'estan literalment morint de fam i els comissaris polítics els confisquen fins i tot les llavors perquè no puguin plantar cap altra cosa.
4: A veure, si és raonable, senyor comissari, aquestes llavors són per fer quatre tomaqueres. Vull dir, hòstia, ni això em puc quedar?
0: Encara no ho heu entès. Ningú pot tenir res de la seva propietat.
2: Res de res vol dir això, eh? Res de res.
3: Res.
2: Ja us hem dit que la nostra gossa l'ataca avui passarà gana, de veritat. Molts camperols ucraïnesos xinesos opten per, atenció, menjar-se l'herba i les escorces dels arbres.
4: Que s'han d'estar molt cardats per menjar-nos les escorces dels arbres,
2: hòstia, la resina aquella del pissacar d'aquí les dents, nano, i no la tornes a obrir la boca.
4: Fetes a la planxa, poder.
2: No sé, no n'he provat mai d'escorça de pi, no l'he provat. Però a vegades allò fent llenya i això et queda aquí als dits.
3: Diumenge veniu a dir a casa que us faré escorça de pi.
2: Bueno,
4: amb feina. Amb salsa de calçots.
2: No sé. I espereu-vos perquè la cosa va pitjor. Ara els soviètics han tret una nova llei, coneguda com la llei de les espigues.
4: Oh, cago, no sé per on anirà, però no fa bona pinta aquesta llei, eh?
2: Bueno, sabeu que després de fer la collita del blat sempre queden quatre espigues escampats pels camps, no? Queda allò... Bueno, doncs la nova llei prohibeix que els camperols recullin fins i tot les espigues que hagin quedat oblidades pel camp després d'haver fet la collita.
3: En català tenim un verb.
2: Què?
3: Tenim un verb.
2: Sí.
3: Espigular.
2: Espigular. Que és recollir aquestes espigues.
3: Sí, sí, el que ha quedat.
2: Doncs ni això.
3: Ni això, eh?
2: Ni això. La llei diu que els homes que intenten robar de la propietat comunal han de ser considerats enemics del poble. Encara que siguin espigues que estiguin a terra, allò és propietat de la mare pàtria.
1: Mare.
4: Però doncs estic fins de la mare pàtria de les espigues, estic fins al... M'he equivocat de guió ara.
2: És que estàs nerviós.
4: Perquè m'ha sortit estic fins als ous. Sí. Llavors he pensat que havia dit espigues i m'he quedat la pixó al liu. Estic ben tip, això és el que vull dir.
2: No es pot recollir ni un sol gra de terra. Els pagesos que queden vius estan tan desesperats que hem d'anar en compte amb l'ataca. El gos rater de Girona, els gossos i els gats de les granges, ja us ho podeu imaginar. Tu, Mercè, no te la vendries a un rus que et donés un xec en blanc, però una bona gana passessis, eh?
3: Iam.
2: Què? Eh? Sí.
6: Sopa.
2: Són els primers d'anar cap a dins l'olla. Aquest període tan desastrós de la dictadura estalinista se l'acabarà coneixent amb el nom de Holodomor, que en ucraïnès vol dir literalment morir de fam. Unes polítiques repressives que van condemnar a mort pobles sencers d'Ucraïna. El pitjor de tot és que l'exèrcit va prohibir que els camperols es poguessin desplaçar cap a altres pobles per buscar menjar. Voleu quatre dades per acabar aquesta història tan divertida que m'ha explicat?
4: Que va d'alegrar.
2: 5.000 persones executades per la llei de les espigues. 5.000 executades. 5.000 persones. Vostè ha agafat blat, mort. Vostè ha agafat blat, mort. 125.000 persones enviades als gulags. Tot i els esforços de la Unió Soviètica per amagar-ho, es calcula que unes 7 milions de persones podrien haver mort per inanició.
4: Collons.
2: 7 milions, eh? Home. És quasi bé tot Catalunya.
4: Hòstia.
2: Són 8 milions, eh? 7 milions morts de fam,
3: eh? No sé, quedo clavat.
2: Has quedat cardat ara, eh?
3: Sí, sí.
2: Anem a veure si el nostre gos sobreviu. L'ataca, la gosseta de Girona.
1: A veure.
2: La pregunta, Mercè.
1: Oh!
2: Vinga.
1: M'ha fet una cara d'ensurt.
2: Sí, s'ha espantat.
1: Sou pare i fill?
3: Sí.
1: Sí? Com et dius?
7: Guillem.
3: Ivan.
1: I d'on veniu?
7: De Centelles.
1: Teniu la vida de l'atac a les vostres mans, eh?
3: Ai.
1: Sí? Mm-hmm. Doncs vinga, escoltem l'àudio del seu propietari, que ens explica una mica...
2: El que no es va vendre...
1: El que no es va vendre l'atac.
2: El gos a un rus per un xec en blanc.
3: Ivan.
8: Vinga, ataca, ànimus, va, que això... anirà bé, vinga, que contestarà la pregunta correcta. Vamos, vamos, que tu pots. Taca, tranquil·la, tranquil·la.
2: Tranquil·la.
8: Tot bé.
2: Què significa la paraula bolxevic en rus? A. Terra unida. B. Persona sense rei. O C. Membre de la majoria.
1: A veure, quin contesta dels dos?
9: La sol encertar, eh?
7: No.
2: S'estan barallant pare i fill, eh? A, B o C.
7: Què sé?
9: La B.
7: La B?
1: A veure...
2: El pare diu la B. El fill, tu què haguessis dit si no t'hagués condicionat el teu pare?
7: No, no sé.
10: No sé. La C?
7: Què diu? Sí,
2: potser la C? La C, correcta! Sí.

0: Bolxevic vol dir membre de la majoria. No sabem com ho hem fet, però l'ataca està perfectament. Hem superat la fam de Holodomor, una de les passejades més dramàtiques i sonades que hem tingut fins ara, tenint en compte que 7 milions de persones van morir de fam i que els camperols supervivents van fotre els gats i els gossos a dins l'olla. Ha sigut una sort que l'ataca hagi tornat a Girona d'una sola peça. I fins aquí... Ai, el telèfon. Ja l'agafo, ja l'agafo.
1: La KGB.
2: En Putin.
0: A l'UGT.
1: L'UGT.
0: Sí.
3: Nen?
0: Mama, què vols?
3: No agafis el cotxe, eh?
0: Per què no el puc agafar? Què passa?
3: No l'agafis, boig.
0: Què passa, mama? Què?
3: Oh, que avui és l'operació sortida, eh? Ah. Surten tots els de Barcelona que van de vacances per Setmana Santa.
0: Ah, bueno, no pensava pas sortir, eh? A més, a Osona no conto que hi hagi gaire problema. Vull dir, en tot cas, a la sortida de Barcelona...
3: Tot Catalunya, quedarà col·lapsat. Ah, nosaltres amb el teu pare anem a Lourdes.
0: Ah, sí?
3: Sí, anem a passar 4 dies a veure la Mare de Déu de Lourdes, aviam lo de la iaia.
0: El què de la iaia?
3: Aviam si es produeix el miracle.
0: Quin miracle, mama.
3: Cony, pera, si es mor i deixa d'emprenyar i podem vendre la casa ja.
0: Mama, per l'amor de Déu, pobra iaia.
3: Oita, ja han deixat el cotxe a punt? El teu pare l'ha anat a aparcar a la C-17 a les 8 del dematí.
0: Què vols dir a la C-17,
3: mama? Oita, per no trobar trànsit. L'ha deixat parat al carril dret amb els quatre intermitents posats.
0: Escolta, no es pot...
3: I ara ja l'agafarem i cap a Lourdes.
0: No pots deixar el cotxe a la carretera, al mig de la carretera.
3: Cony, així si hi ha cua per l'operació sortida, nosaltres ja anirem primers.
0: Aviam, això és una tonteria. Mama, aviam, primer que la grua ja se us el deu ben portat. I no anireu primers perquè la gent deu haver anat adelantant pel carril esquerre, si el teníeu allà parat, a la dreta, saps?
3: Impossible, perquè el carril esquerre hi ha posat la fusta de planxar oberta...
0: Què dius, mama?
3: No m'enganxaran pas a mi tota aquesta colla de pixapins.
0: Mama, sense faltar el respecte. Va,
3: vols que li demani alguna cosa a la Mare de Déu de Lourdes?
0: No demani res, no cal.
3: Vols que li demani que et creixin els cabells?
0: Mama, penjo, adéu, va, que vagi bé. Adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb nosaltres.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Són les 6. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres a la segona meitat de la pròrroga, en un partit que la selecció espanyola ha dominat i que ha jugat amb un home més tota la pròrroga per l'expulsió d'Enzo Fernández. És la segona vegada que Espanya guanya un Mundial. Argentina perd la seva quarta final.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. S'han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i un home a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Aquest dilluns hi ha 37 municipis de 7 comarques amb risc extrem d'incendi i es mantenen tallats els accessos a la Ribera Salada, la Baronia de Rialp i al Montmell Marmellà. A l'estat espanyol continuen condicions de propagació elevades al foc de Guadalajara i s'ha pogut estabilitzar el de l'Aragó. Els Estats Units concentren caces al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran, en què han mort almenys 3 soldats nord-americans. Teheran dispara 4 míssils contra Jordània i Israel i amenaça de contestar de ple qualsevol atac iranià amb ajut de Washington o sense. Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses, al Segrià. L'avís de la desaparició es va rebre la nit de dissabte i els agents van trobar el seu cos sense vida poc després en una zona de conreus. Ara s'investiga el cas, que està sota secret de sumari. I aquest dilluns podran tornar a casa els primers veïns desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet, a Barcelona. Es van desallotjar 8 edificis i, de moment, només es recuperaran a la normalitat 2 finques.
1: Esports. A banda de la victòria de la selecció espanyola al Mundial, destaquem que Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder, Tadej Pogacar, en una etapa en què el danès Jonas Vingegaard ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha abandonat la ronda francesa. I a la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
0: I pel que fa al temps, temperatura més alta aquesta matinada i avís de calor nocturna a les Terres de l'Ebre, al Segrià i al Baix Camp. A moltes zones no es baixarà dels 25 graus de mínima. Dilluns començarà amb sol, noves núvols també, baixos al Delta de l'Ebre, i a la tarda es poden superar, atenció, els 40 o 41 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de blaugrana Ferran en una final disputada a Nova Jersey, ha estat una final clarament dominada per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat entre els 3 pals en tot el partit. El temps de descompte, Enzo Fernández, migcampista argentí, s'ha expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. Al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins l'àrea amb la cama esquerra. Juliano Simeone ha tingut l'empat al tram final, però el seu xut ha marxat desviat. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: Y Luis de la Fuente, el seleccionado español, parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina, d'Scaloni i de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
2: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marcú Corella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz. A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jove, Unai Simón millor porter i Rodri millor jugador. Amb aquest títol, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon mundial després de la guanyeta a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món. Ho va fer el 1930, el 1990, el 2014 i també en aquesta edició.
0: Doncs en aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey també hi ha una mirada política. Hem vist una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés aquest partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques doncs entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment que ha estat ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Anem ara a Washington, Oriol Serra.
5: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora de que l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.

0: Aquí a Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. El cas és que des que va començar aquesta campanya de bany, a mitjans de juny han mort ofegades 7 persones en piscines del país, a les platges, i han perdut la vida 12 persones. Aquest dilluns augmenten a 37 els municipis en perill extrem d'incendi forestal i també s'incrementa el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquesta restricció.
1: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès. Mentrestant, a l'estat espanyol, l'incendi que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat i ja ha cremat 16.000 hectàrees en un perímetre de 5 quilòmetres. Les condicions allà de propagació van a l'alça i hi ha una vintena de municipis que s'han hagut d'evacuar i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagin d'afegir més. Els bombers prioritzen la defensa dels nuclis de població, com és obvi. Daniel García Marco és el director tècnic d'extinció d'aquest foc.
2: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 kilómetros por hora y ayer tuvimos de 4 kilómetros por hora con todo lo que ello conlleva.
0: Les condicions continuen sent desfavorables amb ratxes molt fortes de vent i han demanat als agricultors que han ajudat en les feines d'extinció que deixin de fer-ho. El viceconseller de Medi Ambient de Castella-La Mancha, José Almodóvar Araez, alerta del perill.
3: Esto es una zona de un incendio y de riesgo extremo, es decir, que no se acerquen a esta zona. Y a la gente que venga de fuera, que por favor se abstenga de venir durante estos días.
0: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut estabilitzar el foc que crema des de dimecres i que ha afectat unes 14.000 hectàrees. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha confirmat que la situació del foc ara és favorable.
4: Es el primer día que respiramos y es el primer día que el incendio tiene una pinta distinta de la que ha tenido estos días. He tenido la oportunidad de ver que no solamente no hay fuego, que no hay llama.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tornem a situar-nos a casa nostra. L'Ajuntament de Soses, al Segrià, ha decretat 3 dies de dol oficial per la mort d'una veïna al municipi. El cos es va trobar amb signes de violència enmig d'un camp de blat de moro. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies d'aquesta mort i no descarten cap hipòtesi. Anem a Soses, Alba Mor.
6: Diverses fonts apunten que la dona de 75 anys va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. L'avís d'emergències es va rebre pels vols de les 11 de la nit i posteriorment el cos de la dona es va trobar sense vida entre les tiges d'un conreu de panís que queda pocs minuts caminant des del centre del poble i que està a tocar de la carretera LP7041. No es tracta d'una zona molt aïllada, de fet, al camp de panís s'hi accedeix per una via pavimentada on hi passen vehicles per accedir a zones agrícoles i que es coneix per ser un espai on sortir a caminar i fer esport. La dona era molt coneguda al municipi de Soses i voltants com a Aitona i els fets han colpit la població. De fet, desenes de veïns s'han aplegat aquest diumenge al migdia per fer un minut de silenci convocat per l'Ajuntament.
0: I a Tossa de Mar, a la Selva, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a l'habitatge on vivia la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda quan el sospitós es va presentar a la casa i la dona va fugir amb el fill per refugiar-se a casa d'un veí. L'home també hauria intentat entrar en aquest habitatge sense èxit i després s'hauria dirigit a la casa familiar familiar per calar foc a la planta superior de l'immoble. La casa no va tenir danys, tot i que un matrimoni que vivia allà al costat va haver de ser atès per inhalació de fum. Després del foc, el sospitós hauria fugit en motocicleta per una zona boscosa. El cas és que aquest home ja havia estat detingut fa només 3 dies en aquest mateix domicili per un possible cas de violència masclista. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els Mossos, amb el suport de la policia, mantenen actiu un dispositiu de recerca per mirar de trobar aquest home sospitós. La dona i el menor es troben en un lloc segur. I aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa finalment alguns dels veïns del Puiget desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats, els dels números 56 i 58 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, on també hi ha 4 locals comercials. Ara bé, com dèiem, els veïns dels altres 6 edificis afectats, els més propers a l'esvoranc, encara hauran d'esperar que acabin aquestes comprovacions del terreny abans de poder tornar a casa seva. La Generalitat creu que podria ser qüestió de setmanes. Dimarts, el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als comerciants i els veïns afectats. En el cas dels negocis, s'habilitarà una línia d'emergència a través de l'Institut Català de Finances per afrontar despeses com ara salaris i lloguers. Per als veïns, la idea que té el govern és crear un fons per cobrir les despeses derivades del desallotjament.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del Sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí, aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30-35 a la costa i de 35-40 a l'interior del país.
0: Ara passa un minut d'un quart, obrim el focus. Els Estats Units concentren avions de combat al Pèrsic després de 8 dies d'espiral de guerra contra l'Iran i amb la treva feta miques i almenys 3 soldats nord-americans morts. Segons The New York Times, Washington es prepara per intensificar els atacs amb caces provenents d'Alemanya i el Regne Unit. Les forces dels Estats Units i Israel han interceptat 4 míssils disparats per l'Iran contra la ciutat jordana d'Aqaba i el ministre israelià de Defensa, Israel Katz, ha dit que respondrà amb totes les seves forces a qualsevol atac iranià amb l'ajut de Washington o sense.
8: En el cas que l'Iran ataqui Israel amb míssils, nosaltres els atacarem amb tota la nostra força sense cap mena de concessió. Si els Estats Units canvien la seva política, cosa que pot passar, estem preparats tant per defendre'ns com per atacar.
0: Unes hores abans, Washington havia colpejat objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana i una central nuclear en construcció. Tot això en represàlia pels atacs de Teheran contra una base nord-americana a Jordània que va causar la mort de 2 soldats i la desaparició d'un tercer. Washington reconeix en total 17 morts en aquesta guerra i l'Iran més de 50 centenars en només 3 setmanes. El règim iranià manté tancat l'estret d'Hormuz i els Estats Units bloquegen els ports de l'Iran. Al mateix temps, tots 2 bàndols s'acusen d'atacs contra infraestructures civils crítiques. Ministres i diputats israelians han liderat una marxa per exigir assentaments jueus a Gaza. Segons alguns mitjans israelians, aquesta manifestació, convocada per una organització de colons, hauria aplegat milers de persones fins a la frontera de l'enclavament. Una marxa que s'ha mantingut malgrat la prohibició de l'exèrcit a última hora. De fet, alguns ministres del govern, com el d'Economia o el de Finances, hi han participat juntament amb diputats de la coalició. Sentim un dels manifestants.
9: Estem fent una gran marxa de retorn a la franja de Gaza, on els jueus van viure durant centenars, milers d'anys. Fa 20 anys, de manera temporal, es van treure alguns assentaments en una mesura terrible del govern israelià i tornem, simplement tornem al lloc on sempre hem estat.
0: El lema, com sentim, és de tornar a casa després de 21 anys, en referència a aquesta retirada israeliana de Gaza el 2005, quan es van evacuar desenes d'assentaments de colons. Tot mentre aquest diumenge Israel ha continuat bombardejant Gaza, on han mort 3 palestins, malgrat aquest acord d'alto el foc, que també es va signar l'octubre passat, una situació que lògicament desespera els gazians.
10: On és l'alto el foc? Déu meu, nosaltres no n'hem vist cap. Cada dia hi ha assassinats i atacs.
0: I a Ucraïna s'eleven a 7 els morts i a una cinquantena els ferits pels bombardejos russos d'aquest diumenge a Kiev, Zaporizhia i Kharkiv. Les autoritats parlen d'un dels atacs amb míssils balístics més grans des que va començar la guerra. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dit que Moscou ha disparat una quarantena de míssils aeris i terrestres, la majoria contra Kiev, i 120 drons. I ha tornat a demanar més suport

0: Era un míssil rere l'altre, horrible. Una guerra que també passa pel Mar Negre. Allà els dos països s'ataquen mútuament. Ucraïna ha bombardejat 3 patrulles i 2 vaixells russos i el Kremlin ha respost disparant contra un vaixell que transportava blat, en què han mort 5 tripulants, segons ha informat Kif. Ara falten 10 minuts per arribar a 2:15. Seguim a l'exterior. L'astral de l'ONG Open Arms ja ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda humanitària procedent de Mèxic. Aquest veler porta material sanitari i plaques solars per a l'UCI d'un hospital pediàtric de la capital cubana. Òscar Camps ha explicat a 3Cat Info aquesta missió.
1: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: L'Astral forma part de la campanya solidària Rumba Cuba. El veler va sortir fa 2 mesos de Barcelona i ha creuat l'oceà Atlàntic en una travessia de més de 10.000 quilòmetres. Fa anys que Cuba travessa, ho sabeu, una crisi energètica que està provocant apagades constants. El bloqueig dels Estats Units ha ajudat a aquesta situació a l'illa, on la població també conviu amb la repressió del règim cubà.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I al Perú, almenys 6 morts i més d'una trentena de ferits per un terratrèmol d'intensitat 5,1 a la província de Chupac, això és a la serra central d'aquest país. El sisme ha destrossat també infraestructura i les autoritats n'estan avaluant ara els danys. Aquest sisme d'avui s'afegeix als que hi ha hagut en les últimes setmanes de diferent intensitat, això sí, a Veneçuela, ja ho sabeu, allà 5.000 persones han mort, a Mèxic, a Guatemala i també a El Salvador i a Xile. I més a prop, aquí a les illes, gairebé 250 persones han arribat aquest cap de setmana en pastera. Les embarcacions, 11 en total, han estat localitzades a les costes de Formentera, Cabrera i Mallorca. Els migrants són d'origen subsaharià i magrebí. Des del principi d'any han arribat a les illes ja un total de 3.561 persones en 187 pasteres des del nord de l'Àfrica.

0: El govern espanyol, de la mà del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha engegat un procés administratiu per extingir el permís d'Holaluz com a comercialitzadora d'energia elèctrica. Considera que aquesta companyia no ha complert amb les obligacions exigides per poder exercir la seva activitat. Holaluz té 10 dies hàbils ara per presentar al·legacions. Ens ho explica des de Madrid l'Àngels Lafuente.
1: La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència porta mesos darrere d'Holaluz per haver detectat que no pagava el subministrament d'energia. No és el primer cop que aquesta companyia, un dels grups més agressius i coneguts entre els nous comercialitzadors de llum, s'acosta a la inhabilitació, una situació que sempre ha aconseguit evitar en l'últim minut. Ara bé, aquest cop s'ha arribat a la situació límit de traspassar clients a altres empreses. Estem parlant d'uns 300.000 clients. Holaluz fa uns mesos ja va passar per una situació financera i accionarial crítica. El 2025 va reduir les pèrdues fins als 22 milions d'euros. Els ingressos van caure un 40% i va passar de 292 treballadors a 167, un 43% menys. En un comunicat, Holaluz treu ferro la situació, assegura que és un tràmit administratiu puntual i ha donat garanties de subministrament als clients.
0: Aquest dilluns fa mig any de l'accident ferroviari de Gelida que va desencadenar la crisi més gran que ha viscut Rodalies a Catalunya. La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i un tren hi va topar. Va morir un maquinista i hi va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van haver de revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada, però en discrepa el director del Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, que ha parlat a Catalunya Ràdio.
2: Que després de tants anys sense inversions a la xarxa ferroviària, ara li escalen molts, no només mesos, li escalen molts anys de seguir invertint diners per posar-la al dia, perquè fa tants i tants anys que no inverteixen gairebé res, que ha sigut un problema que s'ha destapat des de l'accident de Gelida.
0: Les incidències diàries fan que encara no s'hagi recuperat la confiança de l'usuari, per bé que s'hagi restablert bona part del servei. De fet, la xarxa ferroviària catalana té actualment 135 trams encara amb la velocitat limitada.
3: Trescat Info.

0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria en la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint aquest nombre de cooperatives i per això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries, Ramon Sarroca, que ens ha explicat per què està passant això i destaca, però, el rècord de facturació.
1: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
1: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
2: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, en canvi, ha respost a Càritas Lleida, diu que no tenen constància que hi hagi empreses que s'estiguin negant a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
3: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha programat campiona del món després de guanyar Argentina en la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador del Mundial amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer i quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final. El líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac del Toro. Sentim Evenepoel.
5: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions. A causa de la gravetat de la fractura s'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. Marc Riff, el director de l'equip Visma de Vingegaard.
6: Sí, hem sortit d'un revolt i no ho sé, per les imatges de televisió jo no ho veia bé i al passar per allà amb el cotxe l'hem vist allà estirat. És realment una merda que hagi passat això i que s'hagi hagut de retirar.
4: A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac del Toro, aquest dilluns, jornada de descans.
3: 3CAT Info.
4: I tornem a parlar de futbol, en aquest cas per explicar el fitxatge d'un equip de la Lliga F. El Badalona avui m'han anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, la migcampista nascuda a Burgos de 24 anys, arriba procedent del Deportivo.
7: Creo que sobre todo la apuesta y la confianza que transmiten en las jugadoras que venimos de fuera y sobre todo que tienen un hambre y unas ganas de crecer que creo que van a la par con las mías, así que eso sobre todo.
4: a la Fórmula 1, Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Ara són 2:15. Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Amb un gol de la blaugrana Ferran Torres, al primer minut de la segona meitat de la pròrroga, la selecció espanyola que guanya la seva segona Copa del Món després de l'aconseguida l'any 2010 a Sud-àfrica.
0: Un Mundial que reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues per la guerra contra l'Iran o la despesa en defensa a l'OTAN. Hi ha hagut una encaixada de mans i han intercanviat unes breus paraules. Han compartit tribuna amb la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. També us estem destacant que dues persones han mort ofegades aquest diumenge aquí a Catalunya. Un menor a la piscina d'un hotel de Calella i un home a una platja de Castelló d'Empúries. A partir d'ara també us explicarem que aquest dilluns està previst que puguin tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats el 7 de juliol per un esvoranc provocat per les obres de la línia 9. Són els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. I Càritas, que alerta que alguns empresaris de les comarques de Lleida s'estan negant a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior.
2: Esports.
1: I a la resta dels esports, Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar. La notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins avui segon a la general, que ha hagut d'abandonar per una afectació a la clavícula.
0: I pel que fa al temps, aquesta setmana que començarà de nou amb sol intens, alguns núvols baixos cap al delta de l'Ebre i xafogó intensa també a la costa. La tarda sense ruixats, ni tan sols al Pirineu, i les màximes que seran elevadíssimes d'entre 35 i 42 graus a l'interior. Ens vindran 3 o 4 dies de moltíssima calor, esperant que se suavitzi cap a divendres que ve. Ara passen 3 minuts a 2:15. Ara ho dèiem, Espanya guanya el Mundial de Futbol contra l'Argentina per 1-0 a la pròrroga. Francesc Ripoll.
1: Sí, gràcies a un gol del blaugrana Ferran Torres en una final disputada a Nova Jersey. Ha estat un partit clarament dominat per la selecció espanyola amb més possessió i totes les ocasions. De fet, Argentina no ha rematat en 3 pals en tot el partit. El temps de descompte dels primers 90 minuts, Enzo Fernández, migcampista argentí, ha estat expulsat amb doble groga per una falta sobre Pau Cubarsí. La pròrroga argentina l'ha jugada amb un jugador menys i al primer minut de la segona part de la pròrroga, Ferran Torres ha fet el gol de la victòria amb una rematada des de dins de l'àrea. El davanter blaugrana ha estat escollit com a millor jugador del partit. El sentim en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
1: També podem sentir declaracions de Luis de la Fuente, seleccionador espanyol, que parla d'orgull.
4: Especialmente mucho orgullo. Orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, fieles a la idea, haciéndola mejor, dándonos un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, de buenos, grandes futbolistas con un potencial y un talento excepcional.
1: L'altra cara de la moneda, l'Argentina d'Scaloni, de Leo Messi, el seleccionador argentí reconeix la superioritat de la selecció espanyola.
5: Agradecimiento eterno a estos chicos que nos han dado otra final del mundo y han competido hasta el final. Han sido mejores, eso es la verdad. Pero yo me guardo un enorme recuerdo de ellos, de con lo que han hecho, lo que vale llegar hasta acá.
1: Amb aquesta victòria, la selecció espanyola aconsegueix el seu segon Mundial després de l'aconseguit a Sud-àfrica l'any 2010 i ho fa sense perdre cap partit i encaixant només un gol. Argentina, en canvi, perd la seva quarta final d'un campionat del món, el 1930, el 1990, el 2014 i en aquesta edició. A la selecció espanyola hi ha els jugadors catalans David Raya, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Marc Pubill, Dani Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, A més, hi ha els jugadors del Barça, Ferran Torres, Gavi i Pedri. Pau Cubarsí ha estat escollit com a millor jugador jove, Unai Simón, millor porter, i Rodri, millor jugador.
0: Doncs la mirada més política d'aquesta final del Mundial de Futbol que s'ha fet a Nova Jersey ens deixa una encaixada de mans entre el president Donald Trump i Pedro Sánchez poc abans que comencés el partit. Per una estona, les discrepàncies polítiques entre tots dos han quedat de banda enmig d'un esdeveniment ple d'estrelles, el més pur estil nord-americà, que han amenitzat el show de la mitja part. Washington, Oriol Serra.
2: La tensió geopolítica ha quedat en un segon pla a la llotja de l'estadi d'East Rutherford, a Nova Jersey. El president dels Estats Units i el d'Espanya, tot i que no s'han assegut de costat, han trobat el moment per a fer una encaixada de mans diplomàtica i han deixat de banda les diferències polítiques i ideològiques en un escenari que no era l'indicat per això. Recordem que la Casa Blanca ha criticat darrerament i molt durament la resistència d'Espanya a portar més del 2% del seu PIB a les arques de l'OTAN i també que no hagi col·laborat logísticament amb els Estats Units a l'hora d'atacar l'Iran. Donald Trump s'ha allotjat al costat del president de la FIFA, Gianni Infantino, un Trump que s'ha sortit amb la seva fent sonar l'himne nord-americà abans del partit amb la interpretació de la cantant afroamericana Jennifer Hudson. Val a dir que amb Donald Trump és la primera vegada que un president dels Estats Units assisteix a la final de la Copa del Món de Futbol. El 1994, quan també es va celebrar aquí als Estats Units, l'aleshores president Bill Clinton va delegar l'assistència al seu vicepresident, Al Gore. Més enllà del futbol, la final de la Copa del Món ha comptat amb la presència de nombroses estrelles participant al show de la mitja part, amb Madonna, Robbie Williams, Laura Pausini, Justin Bieber, BTS i Shakira, entre d'altres.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Catalunya, dues persones han mort ofegades aquest diumenge. A Calella, al Maresme, un nen de 6 anys s'ha ofegat a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda i han mobilitzat 4 ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'altre és un home de 76 anys que ha mort ofegat mentre es banyava a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. S'ha desmaiat mentre nedava. Els socorristes l'han tret de l'aigua, però ja no l'han pogut reanimar. En aquell moment onejava la bandera groga. Des que va començar aquesta campanya de bany a l'estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país a les platges i han perdut la vida 12 persones. I aquest dilluns augmenten a 37, atenció, als municipis en perill extrem d'incendi forestal, i també s'incrementarà el nombre dels que estan al nivell 3 del Pla Alfa dels agents rurals per risc molt alt, que són 219. També continua restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialp, la Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, que és la cap de l'àrea regional de l'Alt Pirineu dels agents rurals, insistia que cal respectar aquestes restriccions.
7: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
0: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental. A més, també s'ha cremat un paller en una masia d'aigua viva al Gironès.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts. Càritas Lleida alerta que alguns empresaris de les comarques de Ponent es neguen a contractar temporers que s'han acollit al procés de regularització. Durant les darreres setmanes, l'entitat ho ha detectat en 5 casos diferents, tot i que assegura que la xifra real pot ser superior. Jordi Guerrero és el responsable del programa Temporers i Exclusió Residencial de Càritas Lleida.
1: Nosaltres ara estem trobant casos de gent, nois, que treballaven amb empresaris de forma irregular, vale? I ara al tenir la documentació, el previ, els han dit que no, val? Que no volen fer contractes.
0: La responsable de Temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha respost a Càritas Lleida i assegura que no tenen constància que hi hagi empresaris que es neguin a contractar temporers que han passat pel procés de regularització.
2: Nosaltres no en tenim cap de constància. Trobo que estan buscant 4 o 5 potes al gat i la realitat és que els pagesos o les explotacions agràries tenen que contractar gent que tenen papers que estan regularitzats i cadascú és lliure de contractar-los o no de contractar-los. Ara, venir amb aquests comentaris o així no crec que anem per bon camí.
0: El perfil principal de les persones que atén Càritas Lleida són homes, la majoria en situació irregular, d'entre 18 i 65 anys i provinents sobretot del Marroc i el Senegal, seguits d'Algèria i de Guinea. L'Europol alerta de l'increment de casos de tràfic de residus després de la detenció de 4 persones acusades d'enterrar il·legalment escombraries procedents de França a Catalunya. La major part dels residus s'haurien enterrat en sòls agrícoles de Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Els han detingut aquesta setmana en el marc d'una operació conjunta de la Guàrdia Civil, l'Europol i la Gendarmeria Francesa, que va començar el 2022 amb una inspecció a una planta de gestió de residus que abocava materials d'obra de Barcelona. A partir d'aquí es destapa l'entrada il·legal de com a mínim 46.000 tones de residus urbans industrials amagats amb documentació falsa. Ho ha explicat a TV3 un portaveu de la Guàrdia Civil.
3: Descubrimos que esta misma empresa que estaba haciendo la gestión fraudulenta está introduciendo residuos de Francia con documentaciones falsas.
0: Un cop a Catalunya, abocaven clandestinament els residus en terrenys agrícoles, principalment, com dèiem, a Sant Esteve Sarrovires. Aquesta és una pràctica delictiva creixent a Europa, com adverteix l'últim informe de l'Europol. José Antonio Alfaro Moreno, que és cap de l'equip de delictes mediambientals d'Europa, també en declaracions a TV3 en parlava.
4: La Unió Europea ha tomado 2 acciones muy interesantes, que son, por un lado, esta regulación en cuanto a transporte de residuos y, por otro lado, la nueva directiva de delitos medioambientales.
0: L'informe inclou els delictes en la gestió de residus com una de les àrees en què les xarxes criminals s'estan tornant més perilloses.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya concentren la meitat de la producció agrícola i un terç de la ramadera. A més, han guanyat en dimensió. Actualment a Catalunya hi ha 181 cooperatives agràries repartides en 33 comarques, la majoria a la demarcació de Lleida. Fa uns anys va disminuint el nombre de cooperatives, però això no és negatiu pel president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, l'AFCAC, Ramon Sarroca, que explica el perquè i destaca el rècord de facturació.
6: Degut a aquesta concentració i la intercooperació que han fet entre elles. No és una mala notícia de que hi hagi menys cooperatives. La notícia és que la facturació any rere any va pujant. Hem arribat a una xifra que és rècord, que són 2.341 milions.
0: Sarroca afirma que sumar esforços és la millor manera de guanyar competitivitat i poder afrontar reptes de futur del sector amb mesures com aquestes.
6: Emprendre projectes de valorització de subproductes intentant intercooperar 10, 12, 15 cooperatives d'un mateix sector. Grups de recerca per a intentar investigar noves varietats que s'acondicionen al canvi climàtic.
0: Les cooperatives agràries de Catalunya aglutinen prop de 33.000 socis productors i generen 5.000 llocs de treball.
5: El temps.
0: Amanda Ni Ramírez.
7: El temps d'aquesta setmana vindrà marcat per la fortíssima calor, és molt perllongada, portem molts dies amb ella i de moment no només no marxarà, sinó que s'intensificarà. Arribarà un altre pic màxim, una altra aglopada del nord d'Àfrica, molt important, al sud del País Valencià i Balears. Aquí, fins i tot, al centre de Mallorca es podien superar els 42-43 graus a partir de dimarts i dimecres, i al País Valencià, sobretot interior de València, comarques de Castelló del sud i comarques d'Alacant, podrien enregistrar més de 44-45 graus. Extraordinari, probablement amb rècords de calor. A Catalunya, avui 40-41, a partir de demà ja més de 40-42, i això aguantaria fins dimecres, o potser dijous. Dijous a la tarda, dijous a la nit, i divendres començaria a baixar una mica la temperatura. Segurament el proper cap de setmana ja no seria tan càlid. Farà calor, però més proper a la normalitat. El que passarà aquests dies és realment fort, radical, perquè estem parlant de 6, 7, 8 graus per sobre la mitjana. Per tant, temps de sol al matí aquest dilluns amb algun núvol baix al Delta l'Ebre, tarda amb 4 nuvolades, sense cap pluja ni tempesta, i aquestes temperatures de 30 a 35 a la costa i de 35 a 40 a l'interior del país.

0: Ara passa un minut de tres quarts. Cada estiu són més els municipis catalans que prohibeixen fumar a les platges des que fa 20 anys es va començar a implementar aquesta mesura. Una xifra que augmenta any rere any. Si el 2025, per exemple, eren 20 municipis, ara ja en són 33 i n'hi ha, per tant, 150 de platges sense fum. L'Ajuntament de Barcelona, en el que portem de temporada, ha posat 25 denúncies per fumar. Les multes, però, són l'últim recurs. Ho han explicat un agent de la Guàrdia Urbana a TV3.
1: Donem informació sobre la normativa per si hi ha desconeixement per evitar la denúncia. Però, evidentment, si aquests advertiments no s'atenen, hem d'acabar denunciant.
0: També ha imposat desenes de sancions per banyar-se en espigons, per fer servir aparells de música o per portar animals domèstics en zones no autoritzades, unes mesures celebrades, de fet, per molts banyistes.
2: No tinc que escoltar música que no m'agrada. Hi ha tota pasta, o sigui, no.
3: Yo respeto porque yo no soy fumador. Me parece muy bien.
0: Cada ajuntament té la seva pròpia normativa i no a tot arreu es posen multes pels mateixos fets o amb el mateix import. Amb tot, moltes normatives municipals coincideixen en la prohibició de fer servir sabó a les dutxes, encendre foc, deixar residus a la sorra o la venda ambulant. En alguns casos, com a Barcelona o a Palamós, el reglament preveu sancions per als venedors i també per als compradors. A la capital catalana, la multa pot ser d'entre 100 i 600 euros, mentre que a Palamós és de fins a 500 euros. La coordinadora Salvaguarda del Montseny alerta dels greus efectes de la tala de boscos de ribera, com les vernedes, que estan degradant l'hàbitat i fan desaparèixer també la flora i la fauna autòctones. El mes de setembre es debatrà un primer redactat del Pla de Protecció del Parc Natural del Montseny que podria revertir ara aquesta situació. Ha anat a visitar aquests boscos al Montseny la Marta Vallès.
4: Un bosc de ribera és aquell que creix a banda i banda de les lleres d'un riu. Fan com una galeria, un cordó de seguretat verd al llarg del curs fluvial. En aquestes zones humides hi viuen moltes plantes i fauna, com aus, amfibis i petits mamífers propis de cada lloc. Ecologistes del Montseny alerten que a la seva zona, però també arreu de Catalunya, els propietaris forestals estan tallant aquests boscos. Això suposa un canvi d'hàbitat de tot l'entorn, que passa de ser una zona humida i amb ombra a estar a ple sol. César Gutiérrez, de la coordinadora Salvaguarda del Montseny.
5: Aquest bosc de ribera, la Verneda, és un ambient molt ombrívol, extremadament humit, i per tant les espècies que hi ha s'arreceren en aquestes condicions tan particulars que no les trobem al de fora. Llavors, si tu talles el bosc com és previst que passi, de seguida hi entra un sol, unes temperatures i es perd l'humitat, de manera que aquest ambient passa a ser inhòspit per totes les espècies que hi havia que s'hi extingeixen i passes a tenir un camp obert perquè hi entren espècies invasores, espècies ruderals, de manera que es capgira completament l'ecosistema.
4: L'alerta arriba perquè han conegut la intenció que la propietat vol tallar la verneda de les piscines del Montseny, una zona de gorgs fantàstica. Una tala prevista per 2029 que afectaria unes 2 hectàrees de verneda. Tradicionalment els propietaris forestals han talat aquests boscos per renovar l'arbrat, però des de la coordinadora adverteixen que s'ha de canviar la gestió i oblidar aquesta pràctica.
5: Les vernedes són un hàbitat prioritari de la directiva Hàbitats. Això que vol dir? Que hem de tenir una cura especial en la conservació d'aquests boscos de ribera. I que es permeti amb aquesta alegria les tallades arreu de les vernedes, doncs és un contrasentit. Això s'hauria de revisar ja.
4: Xavier Navalón, director del Parc Natural del Montseny, comparteix que cal una nova manera de gestionar els boscos.
6: Quins instruments tenim ara? Que les propietats forestals no poden tallar sense abans prèviament comunicar-ho a l'administració competent, que és la Generalitat de Catalunya. Quin paper té el parc en tot això? Tenim l'obligació de fer l'informe preceptiu. Nosaltres tenim documents de bones pràctiques. La dificultat que no podem encara exigir o obligar que això es faci de determinada manera, perquè el nostre informe preceptiu no és vinculant. Què necessitem? El Montseny està regulat per un pla especial, però que és de l'any 77, se'ns ha quedat obsolet, i estem gestionant a una normativa del 70.
4: I afegeix que les noves generacions cada vegada entenen millor que s'han de fer canvis.
6: És el que diu la Salvaguarda, amb això estic d'acord, en la gent gran sobretot. Ells ho han fet tota la vida així, però cada vegada hi ha generacions més joves que van entenent-ho, que, ostres, està dins un parc natural, el que suposa que això, pues, segurament hem de gestionar i hem d'executar els treballs forestals d'una altra manera, però si en genera alguna pèrdua, no et preocupis, que l'administració podrà compensar això, perquè al final és un benefici de tot.
4: En aquest sentit, al setembre, la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny debatrà i votarà el primer text de protecció del parc natural.
6: El pla de protecció és per protegir aquest espai i no per fer una gestió productiva. Per exemple, les vernedes et diu, això s'ha de fer així.
4: Si es talla la verneda de les piscines del Montseny, es pot perdre molt.
5: Hi ha el tritó del Montseny. I hi ha altres coses. Un xic més amunt hi ha una pàtica que és nova per Catalunya que s'ha trobat just aquí, en aquest bosc de Ribera. Per tant, escolta, això ens ho hem de mirar una mica millor.
4: Pel que fa al pla de protecció, des de la coordinadora Salvaguarda del Montseny, defensen que protegeixi realment el territori amb una normativa concreta i no sigui només filosofia mediambiental.
0: A Catalunya cada dia hi ha 16 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal. És una xifra que preocupa els experts que demanen a les autoritats que instal·lin més passos de fauna. Lluís Freixas.
7: La tendència és estable, amb prop de 6.000 accidents cada any. En el 96% dels casos, els ocupants del vehicle queden il·lesos, però hi ha hagut 7 morts en 4 anys i 1.200 ferits.
8: Virols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
7: Sobre la taula, la solució dels passos de fauna, unes estructures que passen per sobre o per sota de les carreteres o vies de tren. Carme Rosell és la directora de l'equip de consultoria i recerca Minuartia.
9: Sí. Els passos de fauna estan ben ubicats, ben dissenyats, ben construïts. El que fan és com canalitzar els moviments de fauna per aquell lloc i aconseguim efectivitats del 100% de la reducció en el nombre d'accidents, per exemple, que es produeixen a les carreteres, perquè els animals realment els estan utilitzant.
7: Els experts defensen que, en la majoria de casos, no calen grans projectes de pressupost elevat i reclamen que es reconverteixin en passos de fauna estructures que ja existeixen, com els drenatges de les carreteres, els passos inferiors o les vies ramaderes.
0: I l'Albufera de València fa un pas endavant per convertir-se en reserva de la biosfera. Aquest llac natural situat al sud de la capital ha rebut l'aval del Consell Científic de la UNESCO. El reconeixement a la singularitat de l'Albufera podria arribar l'any que ve. València, Alba Barbosa.
10: L'informe d'aquest grup de científics destaca el valor ambiental i paisatgístic del Parc Natural de l'Albufera, un espai de 21.000 hectàrees amb un dels aiguamolls mediterranis més importants d'Europa. Remarca també el fet que conviu amb un paisatge agrari i un entorn metropolità, amb la ciutat de València a pocs quilòmetres. Carlos Mundina és regidor de Millora Climàtica a l'Ajuntament.
11: Este informe reconoce la idoneïtat ambiental, paisatgística i social del territori i orienta fase hacia el refuerzo del plan de gestión y de la gobernanza.
10: La distinció suposaria per a l'Albufera més protecció per a la conservació de l'ecosistema i paisatge i un desenvolupament econòmic sostenible. A Espanya hi ha 55 paratges que són reserva de la biosfera. Al País Valencià, l'Alturia i la Vall del Cabriol, i a Catalunya les Terres de l'Ebre, el Massís del Montseny i la Vall d'Aran.
0: A Palma es va estrenar ahir Una veu plena de nius, un espectacle que commemora el centenari del naixement del poeta mallorquí Blai Bonet, que va morir el 1997. És un recital que es pot veure a Santanyí, que és la casa-museu on va néixer Bonet. I a la tardor farà gira, per cert, a Catalunya. Anem ara a Palma, Caterina Carmany.
12: Toni Gomila interpreta el que va ser un revolucionari de les paraules.
13: En mossa

0: sublimació de la cultura catalana mallorquina. O sigui, és com si tingués una inspiració divina per, en la paraula més senzilla, saber-li trobar el seu significat més fondo, que diria ell, i elevar-lo a la màxima expressió, és sublim.
1: Sílvia Bel, Jaume Madaula i Mercè San Pietro completen aquest repartiment del... Repassa la dolçor i amargor del poeta mallorquí.
2: Menjo silenci, la paraula neta, mentre miro el capvespre violeta com qui contempla un ganivet i plora.
3: Ho escriu quan és gran, vell i s'obre una mica més, no? Es confessa una mica més i diu les coses, crec jo, més directament.

0: Malabars, equilibris i trapezis han tornat a omplir els carrers de la Bisbal d'Empordà durant la Fira del Circ al Carrer. Aquesta edició, número 31, ha acollit 12 estrenes, que és una xifra que l'organització considera motiu d'orgull. Berta Artigas.
1: Entre les propostes més destacades d'aquest diumenge hi ha hagut Meraki, de la companyia Edu Manazas, un espectacle de malabars que vol fer reflexionar sobre el perfeccionisme i la necessitat d'acceptar allò que no podem controlar. Eduardo Lostal és l'artista de la companyia.
2: Que las cosas en la vida no van a ser como tú lo quieres, y abrazarlo y ser feliz con lo que tienes y compartirlo con la gente que te rodea también para buscar una calma dentro.
1: Lostal també ha celebrat tornar a actuar a la Bisbal gairebé una dècada després.
2: Porque es una feria maravillosa, en el equipo humano es hermoso y siempre es como súper, te sientes súper bien acogido y cuidado.
1: L'espectacle és una de les cinquantena de propostes que s'han programat durant tot el cap de setmana, en una edició que també destaca per les 12 estrenes absolutes. Eva Gasull és membre de l'organització.
3: Hi ha una màxima per nosaltres, que és cuidar aquest públic pugui gaudir buscant aquests espais ombrívols, que es sientin còmodes, però no només és un cuidar el públic, sinó també és cuidar aquest artista, no? Que aquest artista es pugui sentir còmode, que aquest artista es senti acollit, que senti, no? I quan reps això des de l'artista, dius que volem estrenar la visita, doncs per nosaltres també és un orgull.
1: Malgrat les altes temperatures, l'organització fa un balanç positiu de l'edició i destaca la bona resposta del públic amb aforaments complets als diferents espais del festival.
0: Esports. Francesc Ripoll.
4: Com dèiem abans, la selecció espanyola s'ha proclamat campiona del món després de guanyar a Argentina la final. S'acaba així el Mundial més llarg de la història, amb 104 partits. Kylian Mbappé ha acabat sent el màxim golejador amb 10 dianes, dues de les quals aconseguides en el partit pel tercer quart lloc contra Anglaterra. Leo Messi ha estat segon amb 8 gols. Bellingham i Haaland comparteixen tercera posició amb 7 gols cadascú.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Han passat més coses aquest diumenge. Remco Evenepoel ha guanyat la 15a etapa del Tour de França de 184 quilòmetres i en final en un port de categoria especial. El belga s'ha imposat a l'esprint final al líder Tadej Pogacar i el company d'equip de l'eslové, el mexicà Isaac Del Toro. Sentia Evenepoel.
6: Ha estat un dia infernal amb un començament molt dur. Al principi em trobava realment malament, però durant el dia anava millorant cada cop més i hem d'entendre que corro contra el millor de tots, el millor ciclista de sempre, que a més ha fet una pujada duríssima per intentar guanyar l'etapa amb Isaac.
4: L'altra notícia ha estat la dura caiguda del danès Jonas Vingegaard, fins ara segon a la general, que ha hagut d'abandonar el Tour. El danès té una fractura a la clavícula i múltiples abrasions a causa de la gravetat de la fractura. S'ha recomanat una intervenció quirúrgica que es durà a terme en els propers dies. A la classificació general, Pogacar és més líder, ara té 5 minuts sobre el segon classificat, que passa a ser Remco Evenepoel, i 5 minuts i 58 segons sobre el seu company a l'UAE, Isaac Del Toro. Aquest dilluns, jornada de descans, i dimarts, contrarrellotge individual. Més futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lucía Martínez, migcampista nascuda a Burgos, que arriba procedent del Deportivo. A la Fórmula 1, el Gran Premi de Bèlgica, victòria del líder Kimi Antonelli, seguit del Ferrari de Charles Leclerc i del Red Bull de Max Verstappen. I Pau Lavadosa jugarà aquest dilluns a les 10 del matí la final del torneig de Iaşi a Romania contra l'egípcia Mayer Sheriff. El partit s'havia de jugar diumenge, però s'ha acabat ajornant per pluja.

0: Com esteu? Molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 17 graus a la Vall d'en Bas, 22 a Terrassa, 26 graus a les Cases d'Alcanar. En Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: És important destacar que tornem a tenir actius avisos per calor, sobretot a Ponent, no, Jofre?
1: Sí, és que tornen els 40 graus de manera evident. Al llarg d'avui i demà assoliran aquests registres. Fins i tot es pot arribar a superar els 40, 41 o 42. Demà fins i tot hi ha alguns models que indiquen 43, sempre de manera puntual en aquests indrets, cap a la zona del Pla de Lleida, franja de Ponent. A la resta, també molta calor, presència d'aquests valors en conjunt superiors als 30, acostant-se als 35, sobretot cap a l'interior fins a superar-se aquesta xifra, i amb unes jornades de xafogor, de sol, de pols en suspensió. I això sí, avui esperem un augment de núvols prims que faran que la tarda sigui una mica entelada, mitja nuvolada, fins i tot en punts de la costa i el prelitoral podria haver-hi alguna goteta acompanyada sempre de fang i poca cosa, o també alguna nuvolada al Pireu, que en principi serien fenòmens molt puntuals, no esperem precipitacions, sinó més que res que el cel doncs quedarà mig enterbolit i entrenyat per una franja de núvols que passarà ràpid. I pels propers dies, doncs, a mantenir-se aquest ambient canicular, és a dir, que no s'esperen variacions i la calor continuarà sent protagonista.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és Així Comença, Així Comença, vaja, aquest matí de dilluns, en un dia que el tema del matí està molt i molt clar.
2: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Vico enrere, el gol!
3: Ferran,
2: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
0: La selecció espanyola s'ha emportat el seu segon mundial després d'imposar-se a la final a l'Argentina de Leo Messi. Espanya va ser francament molt, molt, molt superior durant tot el partit, però l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. El sentíem, Ferran Torres.
4: Una liberación muy grande, creo que es una persona muy criticada a lo largo del mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Una de les fotos del partit és l'abraçada al final sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal, o Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició argentina.
5: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: Així en parlava Scaloni de Leo Messi en unes celebracions, d'altra banda, pel que fa, evidentment, a la victòria d'Espanya, que s'han allargat en diversos punts del país fins ben entrada la matinada. Aquest era el so de milers de persones que s'han reunit, per exemple, a la plaça Catalunya de Barcelona. Hi ha hagut pantalles gegants en molts municipis, molts més que en altres esdeveniments. Avui amb el politòleg Jordi Muñoz, per exemple, analitzarem a partir de les 9 si el suport a la selecció espanyola va més a Catalunya, perquè avui farem doble àgora mundialista. L'àgora, diguem-ne, convencional, on parlarem d'aquesta vessant més sociològica i també econòmica d'aquest mundial, i l'àgora esportiva a partir de les 10. Una selecció, recordem-ho, i això en parlarem a partir de les 10, que està farcida de jugadors catalans i particularment del Barça.
6: The FIFA Young Player of the Tournament, Pau Cubasi. This is beyond his wildest fantasy.
0: Cubarsí, per exemple, ha estat reconegut com el millor jugador jove del torneig. El Barça ha fet un tuit aquesta nit amb el text dels nostres campions, amb la imatge de Cubarsí, Lamine, Pedri, Joan Garcia, Ferran, Olmo, Eric Garcia i Gavi, tots amb la Copa del Món. I a partir de les 9 també parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial, perquè a l'una banda hi havia tots aquests que diem i a l'altra hi havia Leo Messi. Doncs parlarem del pes de la Masia en aquest Mundial amb l'exentrenador del Barça i exresponsable del futbol blase blaugrana, Jordi Roura. I després, que no és menor, hi ha la part política d'aquest Mundial.
7: Here we go. Spain have won the World Cup.
0: Aquest era el moment, com explicava la televisió americana, quan la selecció espanyola alçava la Copa del Mundial, i s'ha comentat molt a les últimes hores si Rodri, el capità de la selecció espanyola, va esperar que Donald Trump sortís del primer pla per aixecar la Copa, és a dir, no donar-li la foto. Trump, això sí, no se'n va anar del tot, es va quedar a un costat dels futbolistes espanyols. Per cert, que Donald Trump també ha parlat de la salutació que es va fer a la llotja amb Pedro Sánchez. Si ho recordeu, no fa pas gaire que Donald Trump deixava pel terra Pedro Sánchez, ara tot va molt i molt bé.
8: Ayer I spoke to Spain and I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people. No, I have no tension.
0: Va per l'avió de tornada de Washington, Donald Trump ha assegurat que ja no hi ha tensions i preguntat per Pedro Sánchez diu que sí, que ha parlat amb Espanya, ha dit ell, ha parlat amb Espanya i els he felicitat per tenir un gran equip. En fi, així comença la setmana, així comença el dilluns. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: El que dèiem, avui farem doble àgora sobre el Mundial. D'entrada, Montserrat Nebrera, Oriol Marc, Afra Blanco i Milagros Pérez Oliva, i a partir de les 10, àgora esportiva, per analitzar la part, doncs això, més futbolística d'aquest Mundial.

0: 7 i 7 minuts, de moment, Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Fins a altes hores.
2: La victòria del Mundial per part d'Espanya s'ha celebrat fins a la matinada en diversos punts del país. Segons l'Ajuntament de Barcelona, 30.000 persones van seguir el partit des de la plataforma del Fòrum.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: Tornem a ser campions del món. Volvemos a hacer historia, acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent el senyal de victòria i amb el text Visca España. Enhorabona per la victòria, quin orgull.
0: Ja tornen.
4: L'expedició de la selecció espanyola torna ja des de Nova York. Està previst que aterri a Madrid una mica abans de la una del migdia. A la tarda seran rebuts pel rei Felip VI i al vespre celebració multitudinària a la plaça de la Cibeles.
0: Fins al 2028.
2: L'expresident espanyol Mariano Rajoy s'ha acomiadat fins l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció després de protagonitzar una de les polèmiques del Mundial en dir que a França no hi juguen francesos.
3: Afegeix Rajoy: no em sabria gens de greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028 ja es dedicaran a altres coses diferents a les d'avui.
0: Derrotats,
4: però contents per haver arribat a la final del Mundial. Milers d'argentins han sortit als carrers de Buenos Aires a celebrar la fita de la seva selecció, de plantar-se un cop més a la final del Mundial de Futbol, tot i haver-la perdut al final. Fa 4 anys, recordem, la van guanyar contra França.
0: Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
5: Festa grossa a l'Obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'Obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració de milers d'argentins, tot i la derrota contra Espanya.
6: Lo que acá nos faltó fue garra, no faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
7: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
8: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
5: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit, hora de Catalunya, d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, cap al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, a banda del Mundial, és notícia de la nit. Les forces armades dels Estats Units han començat una nova onada de bombardejos aeris contra objectius iranians per 9è dia consecutiu.
2: Els atacs han començat a la una de la matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Abans de pujar l'avió que el duia a Washington, després d'assistir a la final del Mundial, Trump ha assegurat que castigaran molt durament l'Iran per venjar la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània en atacs iranians. Iran
9: has been very, very badly... Li estem fent molt mal a l'Iran. Militarment ho han perdut gairebé tot. Tenen alguns míssils, alguns drons, alguna capacitat per fabricar-ne, però molt poca. Nosaltres controlem l'estret, ells no controlen res. Veurem què passa, però els estem atacant molt durament aquesta nit.
3: Malgrat els 9 dies d'atacs consecutius, l'Iran no ha perdut encara tota la capacitat de resposta. La Guàrdia Revolucionària ha assegurat de matinada que ha atacat 2 petroliers que pretenien agafar la ruta sud per l'estret d'Hormuz. El cos militar iranià ha advertit que aquest pas no serà segur per a productes petroquímics i que ni una gota de petroli passarà per aquest punt mentre continuïn els atacs nord-americans.
0: Doncs justament el petroli, a l'alça.
4: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els $90. És el preu més alt des del mes de juny, abans del començament de la guerra. Una cinquena part del comerç mundial d'hidrocarburs passava per l'estret d'Hormuz.
0: Andy Barham
2: es convertirà aquest matí en el 7è primer ministre britànic des del juliol del 2016. Keir Starmer presentarà formalment la dimissió a Carles III, que després demanarà formar govern a l'exalcalde de Manchester.
0: Londres, Quim Olivares.
10: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones. El seu equip ja anunciat que renunciarà al polèmic carnet d'identitat digital per als treballadors, un pla adreçat a combatre la immigració irregular i que havia generat polèmica. Burnham vol dedicar els recursos d'aquest projecte a reduir el cost de la vida. Ho ha explicat Lucy Powell, la número 2 del Partit Laborista, a la BBC.
11: Aquesta és una oportunitat per tornar a començar, per renovar-nos, per mirar allò que potser no només pren recursos al govern, sinó que en desvia l'atenció.
10: Aquest matí, Andy Burnham tornarà a oferir optimisme a la ciutadania perquè la Gran Bretanya torni a mirar cap al futur amb esperança i unitat. L'oposició, però, reclama eleccions anticipades i acusa Burnham de voler complaure tothom quan al país li cal algú que prengui decisions difícils.
0: Ara mateix falten 3 minuts per arribar a un quart de 8. Ofegats.
3: Dues persones més van morir ofegades ahir a Catalunya. Un nen de 6 anys i un home de 76.
0: Més detalls, Laia Framis.
1: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junta de Seguretat.
4: Aquest matí a l'Ajuntament de Barcelona, trobada encapçalada per l'alcalde Jaume Collboni, per la consellera d'Interior, Núria Parlon, i que arriba després que la ciutat s'hagi reobert el debat sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per armes de foc.
0: Oriol Pujador.
12: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furts suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts, arribarem a un quart de 8, 13 dies després.
2: Avui haurien de poder tornar a casa alguns dels veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc que van provocar les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Ho podran fer, però, només els veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles.
3: La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques per als veïns i comerciants.
0: Pugen
4: a 37 els municipis catalans que avui estan en perill extrem d'incendi. També augmenten fins a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà. Anna Servent és del cos d'agents rurals.
13: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Ahir els bombers van haver de treballar en diversos incendis, però de poca afectació. Un va cremar 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i un altre va afectar una zona de rostolls a Cardedeu, al Vallès Oriental.
0: Descontrolat.
4: L'incendi que crema des de dijous a Guadalajara i que ha afectat ja 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis i no es descarta que les pròximes hores se n'hi hagi d'afegir algun més. Daniel García Marco és director tècnic d'Extinció de Foc.
14: Estamos ante unas situaciones de riesgo extremo, igual que los días anteriores, pero incrementándose en las condiciones de propagación. Pensad que los primeros días que estaba fuera de capacidad de extinción, la velocidad de propagación era 2 km por hora y ayer tuvimos de 4 km por hora.
3: A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes, que va començar dimecres. Ha cremat unes 14.500 hectàrees.
0: Mig any.
4: Fa avui de l'accident ferroviari a Gelida, que va desencadenar les setmanes posteriors la crisi més greu que ha viscut mai Rodalies a Catalunya. De fet, el servei encara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris també n'ha sortit molt tocada.
0: Joan Garcia.
15: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP-7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
16: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
15: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
17: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
0: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio. S'investiga.
3: Les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una veïna de Soses a la comarca del Segrià. El cos sense vida de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro.
0: Lleida, Alba Mor.
18: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets, que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci ahir al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Es busca.
4: A Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi a la casa on viu la seva exparella i el fill menor d'edat. L'home tenia una ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista.
3: Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a la casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
0: Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Més qüestions d'aquesta hora. Segon intent.
4: Després de la primera derrota, Pedro Sánchez tornarà a portar aquesta setmana al Congrés el debat i votació de la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària per poder elaborar uns nous pressupostos generals de l'Estat. Si no hi ha canvi d'última hora, PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
19: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
20: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
19: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts ara mateix passant d'un quart de 8, menys mosquits.
3: Les 3 onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. En parlarem en temps d'àgora amb Andreu Garcia, de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya.
0: De moment, però, més detalls, Montse Poblet.
21: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims 2 estius.
22: De que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tenim menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
21: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 tones d'ajuda humanitària.
4: 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el veler astral de l'ONG Open Arms ha arribat aquesta nit a l'Havana amb ajuda per a un hospital infantil i porta, de fet, material sanitari i plaques solars per a l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, el 3CAT.info.
23: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: 250 persones.
3: Han arribat aquest cap de setmana en pastera a les Illes Balears, 11

0: estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina, i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena, davant de Arnold Schönberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
1: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i que, per exemple, l'inici de la Guerra Civil va frustrar el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona, en què Conxita Badia havia de participar. L'homenatge es farà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès.
2: I encara alguna cosa més? ZZ Top! És el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit de blues rock texà. El públic del Festival Bar s'ha deixat portar pels llargs solos de guitarra que han aixecat passions. Esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Ho hem dit només començar, és un dels temes de la jornada. Espanya, campiona del Mundial de Futbol, 1-0 la pròrroga davant l'Argentina.
3: Amb una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar a porteria. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria. Va ser escollit el millor jugador del partit.
4: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
3: Dani Olmo diu que han aconseguit reunir un gran grup humà de jugadors que ara mateix són uns referents per la gent jove.
5: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo. Entonces, creemos que debemos dar ejemplo. Creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
2: I des de l'Argentina, reconeixement al campió del món.
3: El seleccionador argentí Scaloni va admetre la superioritat de la selecció espanyola.
6: Y aún así siendo, yo creo, ellos superior, era un momento del partido que hasta el minuto 80, 85 habían tenido situaciones, pero me hubiera gustado ver qué pasaba si quedábamos con 11.
3: És el segon Mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. I Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda, es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan. Pogacar, més líder amb 5 minuts sobre Evenepoel, que va guanyar l'etapa. Avui, descans abans de la crono de demà.
7: Catalunya Ràdio.
8: M'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
13: 77.547. 7, 7, 5, 4, 7. De la sèrie 9.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
14: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Dai, dai, we go. Dale, dale, let's go.
2: 5 minuts i arribarem a 2:15. S'acaba el Mundial i avui tanquem el capítol d'històries curioses dels campionats de món de futbol, centrant-nos, Pol, en alguns detalls curiosos justament de les finals.
13: Primer, que l'Argentina ha patit el malefici del campió.
16: Con Lautaro, con Messi, con Enzo. I així Lautaro, Messi, gol!
13: Perquè això era fa 4 anys i ara Argentina no ha pogut revalidar el títol aconseguit a Qatar el 2022. De fet, només dues seleccions, dues vegades, i l'última fa més de 60 anys, van aconseguir aixecar el títol després d'haver-ho fet 4 anys enrere. Ho va fer Itàlia el 34.

0: i el 38, i el Brasil el 58 i el 62. Com a mínim l'Argentina pot dir que ha arribat a la final, perquè la majoria de campiones d'aquest segle van caure al Mundial següent a la fase de grups. Parlant de maleficis, Espanya, si es vol frívol, però n'ha tancat un altre.
1: Messi parece que tiene 19 años o 23. Es incansable. Es insaciable. Quiere más.
0: Es recordava aquests dies a les xarxes que el tècnic espanyol Luis de la Fuente s'ha convertit en el primer seleccionador calb o rapat que ha aixecat una Copa del Món. Per què rius?
2: No, per al·lusions, una mica, tant com jo. En fi, va, si ens remuntem a fa un segle, la final del primer Mundial. D'alguna manera el títol es va començar a disputar als despatxos.
0: Any 1930, Mundial a l'Uruguai, final entre l'anfitriona i l'Argentina. Com devien ser les suspicàcies en aquella època? Que totes dues seleccions volien jugar amb la seva pilota. No n'hi havia cap aleshores oficial de la FIFA i tothom volia jugar amb una que estigués feta al seu país. L'Argentina es coneixia amb el nom de Tiento, era de cuir fi i de costura interna. L'uruguaiana, T-Shape, pesava més i era més robusta. Què va decidir l'àrbitre, que era belga? Doncs decisió salomònica. La primera part es va jugar amb la pilota argentina. Els argentins se'n van anar al vestuari guanyant 2-1. I a la segona part, canvi d'esfèrica. I l'Uruguai, què va passar amb la seva pilota? Doncs que va remuntar i va acabar guanyant aquell Mundial 4-2.
2: Dit això, el més destacat a la televisió, avui justament les actuacions a la mitja part del Mundial amb la Mariola Cubells.
3: No m'interessa el futbol, però fins i tot jo vaig veure la final. Celebre molt el triomf de la selecció espanyola. No tinc res que dir sobre els comentaris esportius. Ara bé, em va pareixer increïble que cap locutor ni de Movistar Plus ni de Televisió Espanyola ens guiaren en les actuacions de les artistes que van eixir durant la mitja part. No van dir ni un nom de cap d'ells i no tots eren superconeguts com Madonna o Shakira, ni van fer cap apreciació sobre l'espectacle. Un poc lleig, no?
2: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Últim Tango a Halifax.
4: És la gran novetat de la programació d'estiu a TV3, que substituirà des d'avui com si fos ahir a l'hora de la sobretaula. És un drama romàntic de la BBC que explica la història d'amor de dos septuagenaris que havien tingut una relació d'adolescents i que retroben a través de les xarxes socials més de 50 anys després. La sèrie parla de segones oportunitats i de l'amor en la tercera edat, però l'autèntic motor de la història són les vides caòtiques de les seves respectives filles. Últim Tango a Halifax, també la tindreu capítol a capítol a la plataforma 3CAT.
2: I arribarem a 7:45 amb un dels protagonistes de l'any, també relacionat amb el futbol, amb el Jovany i companyia.
5: Un clàssic a la final de la Supercopa.
6: Li vam donar un recital al Madrid.
7: Hola. No, silencio.
8: Silencio.
9: Pedrero, el bon dia.
8: Pot dir
9: què passa?
8: Callamos. ¿Qué? Nos callamos. Vale. Bienvenidos al Chiringuito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuál es mi cámara?
10: No hay cámara, no hay cap cámara, pero si eso es la radio.
8: Te callas, te callas.
10: No, no me callo, eso es la radio.
8: Te callas. Chico de los tweets, voy a hacer el editorial, ¿vale? ¿Me enfocáis? Silencio. Sosiego, ¿vale? Sosiego.
10: Chico de los tweets, me ha dicho.
11: Una mica sí que ho ets, perquè fas lo de las xarxas.
8: No. Ayer se jugó la final de la Supercopa de España, pero hoy la gente se pregunta, ¿qué es más importante? ¿Un simple marcador que dice 3-2? ¿1-3? ¿4-2? 5-1 o la satisfacción de salir reforzado.
12: Ángela María.
8: ¿Qué es el fútbol? ¿Un simple número?
10: No.
8: ¿O es un sentimiento? ¿Es amor?
10: Amor.
8: ¿Es el amor de un padre a su hijo enfermo?
10: ¿Quién es el enfermo aquí?
8: Pues sí, el Real Madrid. Ayer salió reforzado. El Madrid sí sabe salir reforzado de una situación difícil, como hacen los trabajadores de nuestro país cada mañana cuando se levantan a las 5
10: sí.
8: o a las 6
10: o a las 7
8: para ganarse el pan o para llevar a los niños a la escuela. Esto es el Real Madrid.
10: ¿Qué está bien?
13: Está boch.
8: No como otros que se atrevieron a ganar un título en un país donde no se respetan los derechos humanos. El mundo se avergüenza del Barça.
10: Seguro.
8: ¿Cómo te atreves a jugar una final en un país donde el gobierno no hace las cosas bien?
13: No sabes qué pasó ahí.
8: Me avergüenzo de ti, Barça. Shame on you.
10: Shame on you.
8: Y soy del Barça, ¿eh? Pero
2: 7:45.

0: La victòria de la selecció espanyola al Mundial, el seu segon Mundial de Futbol de tota la història, encapçala totes les portades dels diaris. Espanya guanya, bicampions, el món es rendeix a Espanya. Són alguns dels titulars que trobem avui a la premsa. De seguida ho repassarem. Després que aquest gol a la pròrroga de Ferran Torres posés un 1-0 contra l'Argentina de Messi.
1: Una liberació muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir.
0: Una de les fotos del partit és aquesta abraçada al final del maig sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Una altra foto, la de Messi, amb llàgrimes als ulls, acomiadant-se de l'afició argentina.
2: 39 años, muchacho, es una cosa increíble. Yo de mi parte ya sabían que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él. Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí. Espero que la gente esté orgullosa de...
0: És el que deia Scaloni. També hi ha la derivada política, a més de tot això. Trump i Pedro Sánchez es van saludar a la llotja. Així en parlava el president nord-americà. Diu que els ha felicitat a Espanya per tenir un gran equip i que no hi ha tensions.
3: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
0: És el que deia Donald Trump, ha parlat amb molta gent, però ha felicitat Espanya. Aquí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a fer història. Però més enllà del futbol, aquesta matinada també és notícia que els Estats Units han tornat a atacar l'Iran per venjar, diuen, la mort de 3 soldats. El Pentàgon confirmava la mort de la tercera persona del tercer militar. Això ha fet encarir de nou el preu del petroli a nivells de juny i tornem a tenir actius avisos per la calor a Ponent. Una derivada de les altes temperatures és que han pujat a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal mentre continua cremant sense control l'incendi de Guadalajara. Encara una altra derivada, baixen el nombre de mosquits per les temperatures extremes, tot i les pluges de la primavera, una notícia que avui us explica aquesta casa, i el que sí hem de tornar a parlar i de lamentar són nous ofegaments. Dues víctimes mortals ofegades, una de les quals un nen de 6 anys, en aquest cas a la piscina de Calella, al Maresme. Un home de 76 anys també va morir a la platja de Castelló d'Empúries. Passant ara mateix 3 minuts gairebé de 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, ara parlàvem del risc d'incendi, això està íntimament relacionat amb el temps. Jofre Genoé, què tal?
4: Bon dia, doncs comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que aquesta matinada, per exemple, no han baixat dels 27 graus al barri del Raval de Barcelona. La calor continua sent protagonista, almenys fins dijous, i de fet entre avui i demà, xifres que tornen a assolir els 40 graus, es podrà fins a superar ampliament aquesta xifra entre avui i demà a Ponent i Pla de Lleida, especialment és on s'assoliran aquests valors de 40, 41 o 42. Pol Saharian en suspensió, dominant el sol, però aquesta tarda concretament s'espera una franja de núvols prims que enterboleixi una mica el cel, deixa un cel una mica mig ennuvolat, per tant la tarda el sol pot veure's apagat una miqueta. De fet, no descartaríem alguna gota acompanyada de fang, sobretot en punts de la façana litoral i prelitoral, i també alguna nuvolada en el Pireu, que si dona algun ruixat seran fenòmens molt aïllats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs a Rodalies el servei funciona amb els retards habituals, com per exemple els 10 minuts de demora que porta el tren de l'R16 que va de Barcelona a Tortosa, o els 20 minuts d'endarreriment del tren de l'R14 que va de la Plana Picamoixons a Barcelona. A l'R11 hi ha mitja hora de retard en el regional que ha sortit a primera hora des de Barcelona cap a Portbou. I d'altra banda, pel que fa al metro de Barcelona, recordem que des del divendres passat i fins al 28 d'agost no hi ha servei a l'L1 entre Florida i Plaça de Sants a causa d'unes obres.
0: Gràcies, Maria. Anem a les carreteres ara mateix per veure com ho tenim. Equip viari, Clàudia Serra, que ens expliques. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora el que és habitual, lentitud amb aturades a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vallcarca, també a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot això en sentit Llobregat. A banda de les rondes hi ha trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, C17 a Parets en sentit sud, i a la P7 a la Roca del Vallès, també en sentit sud.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Navarrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc. Serà la primera de les hores del dia, perquè a partir de les 10, Àgora Esportiva amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. De moment, però, comencem amb el repàs, o fem, vaja, el repàs a la premsa, i comencem per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, amb la victòria de la selecció espanyola, a totes les portades.
8: Tant a les de la premsa generalista com l'esportiva. Comencem per aquesta última, l'esportiva. Campions, diu l'Esport, bicampions, titula Mundo Deportivo.
9: A Madrid, més entusiasme, les diu El món és nostre, i el Marca parla de superestrelles.
8: I la foto, esclar, si fa no fa la mateixa, a tot arreu, la de la celebració del jugadors amb Rodri aixecant el trofeu.
9: Més titulars, La Vanguardia, bicampions del món, El periòdico El món es rendeix a Espanya.
8: Titular una mica més escèptic al diari Ara, que diu amb un lacònic i descriptiu Espanya guanya, i foto de Ferran Torres celebrant el gol de la victòria.
9: Gairebé no hi ha editorial sobre la final del Mundial, però sí que n'hem trobat una a La Vanguardia.
8: Carmen del Riego, que parla de somiar alt amb l'Espanya del Mundial.
9: Diu que els jugadors han complert la seva missió abans fins i tot de començar el partit, guanyar-se el cor dels espanyols.
8: I contraposant-se a Donald Trump, que considera que els espanyols són gent dolenta.
9: Altres temes de portada, pocs, mig any després de l'accident de Gelida, és un dels temes de portada del Punt Avui.
8: I parlant de mobilitat, llegim ara que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer marx una xarxa catalana d'alta velocitat.
9: I per acabar, el periòdico ha fet números.
8: I explica que 22.000 persones demanen una excedència cada estiu per cuidar els seus fills.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui el periodista Xavi Grasset?
10: L'olor de cremat va i ve a mesura que un es mou per la zona. Per les carreteres hi circulen vehicles dels bombers, les ADF i de la policia, també de paisà. Sara Sanz signa aquesta informació al diari La Vanguardia des d'Aiguamúrcia, on hi ha un desplegament sense precedents per detenir el piròman. I és que ja hi ha hagut, aquests últims 10 dies, 6 incendis seguits, més els focus reactivats, que han encès totes les alarmes i que fan pensar que hi ha un piròman que campa lliure per la zona. Estem parlant dels boscos que hi ha a prop de Santes Creus, del monestir de Santes Creus, just al nord, a l'extrem de l'Alt Camp, al nord del Penedès i al sud de l'Anoia, tot el dia pendents de si es veu una columna de fum. I mentrestant, també a la zona, Rapunzel. Sí, sí, el rodatge de Rapunzel de Disney, a uns quants quilòmetres, esperen posar fi com més aviat millor aquest malson en què s'ha convertit aquest inici d'estiu.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Unes altres monges que marxen.
5: Les del Santuari de Puiggraciós, els Cingles del Bertí i el Vallès Oriental, després d'anunciar-ho, ahir van deixar l'espai definitivament després d'haver-hi estat 53 anys de manera ininterrompuda. Feia mesos que hi vivia una sola monja. Ho recull el 9-9. El santuari continuarà obert com a espai de pregària.
0: I la notícia que agradarà als fans de Sopa de Cabra i del pastisser Jordi Roca.
18: La va trobar a una sala mig buida, buscant un somni.
5: El pastisser Jordi Roca ha creat un gelat de llet de cabra per commemorar els 40 anys de la banda gironina als escenaris i del celler de Can Roca. En concret, ha fet una versió en gelat d'aquesta cançó, El Far del Sud. El gelat està elaborat amb llet de cabra, melmelada de figa i s'aromatitza amb fulla de figuera. Està disponible a la gelateria Rocambolesc. A més, en la seva faceta de DJ, com a Jordi Stone, ha fet una versió electrònica de la cançó, que és aquesta que sentim.

0: té el seu rotllo, eh? El seu rotllo, puja, puja. Donaria món si poguessis parlar-me. Donaria tot si et pogués estimar. Vinga, més coses que hem trobat a la premsa digital. Si sou de fer àlbums de cromos, sou organitzats.
1: Ho diu un estudi que publica la revista científica Development Psychology, que ha analitzat estratègies d'alumnes de segon, quart i sisè de primària. Ha vist que els que fan àlbums de cromos, per exemple, de jugadors, tenien més habilitat a l'hora de classificar en categories o comparar. Diu que fa desenvolupar una estratègia que millora la recuperació d'informació memoritzada. Ho recull l'argentí Todo Noticias.
0: Qui busqui parella a Finlàndia li posen fàcil.
2: Hi ha un supermercat que fa, podríem dir, de Tinder. Ha posat cistells de diferents colors, negre i rosa, i que agafa el rosa és que busca parella o que directament té ganes de socialitzar amb altres persones. En canvi, qui compra amb el negre és que no vol establir conversa amb ningú. És una forma de trencar el gel en un país on de vegades conèixer gent és difícil. Ho veiem al correo.com.
0: I què han de saber els que cada Nadal miren la pel·lícula sol a casa?
1: Doncs que ha mort l'actriu irlandesa Brenda Fricker, més coneguda per ser la dona dels Coloms de Sol a casa 2. Havia rebut un Òscar per una altra pel·lícula, el meu peu esquerre. Amb ella marxa una altra persona del repartiment de Sol a casa després que els últims mesos i anys també perdessin la vida els que van fer de pares d'en Kevin McAllister, l'actriu Catherine O'Hara i qui feia de pare John Hurt, entre d'altres.
0: I aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
3: Avui la premsa internacional està tenyida del vermell de la selecció espanyola amb fotografies a tot arreu de la celebració dels jugadors aixecant la Copa del Món. A l'Argentina, el diari Clarín destaca que Espanya va guanyar una selecció argentina que va arribar sense energia a la final i que l'últim ball de Leo Messi va acabar en llàgrimes. Unes llàgrimes del capità que també recull el principal titular d'un altre diari argentí. La Nación, que diu textualment: plora Messi i l'Argentina l'abraça. Gràcies, Leo, ja ens havies fet massa feliços. Un altre tema destacat avui als mitjans internacionals són els bombardejos aeris dels Estats Units sobre l'Iran. Diversos mitjans han obert un minut a minut en l'edició digital, un minut a minut per informar en temps real de la situació a l'Orient Mitjà. Ho han fet, per exemple, Le Monde, Al Jazeera, The Guardian o The New York Times.
4: Pel que fa als diaris econòmics, l'economista diu que les baixes per salut mental es disparen un 111% en 5 anys, segons dades de DECO. En el mateix titular, el diari econòmic diu que l'absentisme laboral costa gairebé 60.000 milions d'euros al govern espanyol. Per la seva banda, el diari Expansión destaca que Renault fabrica els seus cotxes utilitzant pinyols d'oliva. Per reduir l'impacte ambiental dels cotxes, el fabricant francès utilitza biomassa feta a partir de pinyols d'oliva per generar energia tèrmica a la seva planta de Tanger. Finalment, Ona Economia explica que més de la meitat dels treballadors prioritzen el salari a l'hora de triar feina. A escala mundial, el percentatge se situa en el 56%, mentre que a l'Estat la xifra puja fins al 61%, 5 punts per sobre de la mitjana global.
5: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Premsa esportiva, Robert Prat.
6: Campions del Mundial, destaca l'esport amb un gol màgic de Ferran Torres, bicampions, remarca el Mundo Deportivo, davant una Argentina que no va poder brindar un adeu de glòria a Leo Messi. Una final que es va jugar a Nova York amb la presència de Donald

0: d'una lliçó de futbol davant una Argentina molt trista, Messi molt diluït. Per l'esportiu, hi ha un traspàs de poder de Messi a la Lamine Yamal, amb 8 catalans més que s'estrenen com a campions del món. Francisco Cabezas escriu a El Periódico que la selecció argentina es va entossudir a acomiadar Messi amb puntades de peu en un Mundial, el de Donald Trump, i davant Messi, que no va xutar a porteria. Joan Josep Pallàs escriu a La Vanguardia que guanya un estil de joc, el mateix del Mundial de Sud-àfrica el 2010. Destaca també que Messi va plorar quan va encoratjar el seu nom a l'estadi, que va esperar Pedri al túnel de vestidors per saludar-lo i que va encaixar amb dignitat la derrota. Pel diari El País, Espanya evita l'eternitat. El Marca diu que no era només guanyar el Mundial, sinó salvar el futbol. El diari Ara afegeix que Espanya toca el cel a Nova York. I el diari As parla dels argentins com uns macarres violents menyspreables. Cuidao que nadie nos escuche.
1: Cuidao que nadie nos escuche. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: Premsa del cor.
3: Doncs avui diversos mitjans recullen la foto que el futbolista francès Kylian Mbappé va penjar a les xarxes socials diumenge a la matinada, però que va esborrar al cap de pocs segons. I què era? Doncs era una imatge de l'actriu Esther Expósito amb l'equipació completa de la selecció francesa, amb el dorsal 10, el que llueix Mbappé amb Le Bleu, i també duia el braçalet de capità. Això després que Expósito es deixés veure a la grada en el partit entre França i Anglaterra. Tot plegat ha contribuït a alimentar les especulacions sobre la bona marxa de la relació entre l'actriu i el futbolista, que de fet no han fet públic que estiguin junts. I també avui molts mitjans recorden un petó que es va fer viral, el recordareu, ara fa 16 anys, el que va fer Iker Casillas a Sara Carbonero mentre ella l'entrevistava en plena celebració per la victòria d'Espanya del Mundial de Sud-àfrica, i que malgrat que eren parella, en aquell moment va deixar completament descol·locada la periodista.
2: I Sílvia Comet, qui fa anys avui?
4: Doncs una de les actrius conegudes pel seu paper al drama mèdic més longeu de la televisió. No sé si reconeixes la sintonia.
2: Sí, home, i tant. Anatomia de Grey, això.
4: Ah, exacte.
2: Ja he perdut la pista, però al principi estava enganxadíssim.
4: Té 1000 temporades,
2: sí,
4: no m'estranya que hagis perdut la pista.
2: Sí.
4: Doncs avui Sandra Oh, l'actriu que es va posar la pell de la doctora Cristina Yang, fa 54 anys. I un altre actor molt reconeixible, Josh Holloway, que va interpretar el personatge de Sawyer a Lost, en fa 56. També va néixer un 20 de juliol la icònica model brasilera Gisele Bündchen, que fa 45 anys. De l'àmbit musical, avui fa 79 espelmes el guitarrista de rock mexicà Carlos Santana i també el músic britànic Paul Cook, el bateria original de la mítica banda de punk rock Sex Pistols, que en fa 70.
2: I el santoral, Sílvia?
4: Doncs avui és Santa Margarida d'Antioquia, Santa Margalida o Marina, molt popular a Catalunya i les Illes Balears. La seva biografia es barreja amb llegendes i explica, per exemple, que va ser devorada per un drac, però que va aconseguir salvar-se obrint-li la panxa des de dins amb l'ajuda d'una creu. El santoral també recull que avui és Sant Elies, el profeta, no pas el màrtir, que celebra el sant un altre dia, i una santa relativament recent, Santa Rosa de Wanhui, que va ser una catequista xinesa. Joan Pau II la va canonitzar l'any 2000.
2: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc Carol Porta, de la llibreria Obaga, ubicada al carrer Girona 179 de Barcelona. Aquest estiu vull recomanar el llibre Barcelona, trilogia policíaca de Rafael Tassis, publicada com el número 100 de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Clandestina. Les tres històries d'aquest llibre estan investigades pel mateix comissari i el seu amic periodista, i ho fan també entranyables aquests investigadors. Aquest autor, Rafael Tassis, també recull la influència d'autors molt importants en aquell moment, com Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe i George Simenon, perquè Tassis també va ser un dels traductors de quantes obres de George Simenon al català. Us recomano molt, no només té un valor històric, sinó també literari, i fins i tot si ho passareu molt i molt bé.
2: Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: Ferran! Ferran al gol, entrant des de segona línia. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
8: Es una persona muy criticada a lo largo del Mundial. Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
9: El nou líder laborista s'adreçarà al país des del 10 de Downing Street per restablir la confiança en un govern que porti millores tangibles a la vida de les persones.
10: This is an opportunity to reset, to refresh, to look at those things that perhaps not just taking resource, but are taking attention away for government.
2: Una classe magistral de Southern Rock on no han faltat hits com Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man, Lex, Brown Sugar o una èpica versió de La Grange. Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 8. Aquests són els sons del matí. Les paraules del dia amb el Marc Jurado. Reinventar-se.
11: Paraula no recollida al Diec ni a l'és a dir, però sí ben entesa, derivada del verb inventar i amb el significat, ja ho diu la semàntica, de tornar a inventar-se, de renovar-se, de transformar-se. Això, començar de zero, és el que promet i avui esdevindrà nou primer ministre del Regne Unit. Caldrà reinventar-se, sí, perquè serà el setè primer ministre de l'última dècada.
2: Junta.
11: Reunió de persones congregades per tractar d'un afer, conferenciar, etc. Una junta de metges, celebrar una junta, assistir a una junta, tenir junta, fer junta. I avui farà junta és l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Interior han convocat la Junta de Seguretat de la ciutat amb el debat reobert sobre la inseguretat per diversos tirotejos i víctimes per arma de foc.
2: Texar.
11: Pantalons de teixit gruixut de cotó, però també algú o alguna cosa natural de Texas, als Estats Units. Les últimes hores, els Zetes de Top han encès el poble espanyol amb més de 50 anys d'èxit del blues rock texà. Els llargs solos de guitarra han aixecat passions.
2: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 22.000.
12: És el nombre de persones que cada estiu demanen una excedència laboral per tenir cura dels fills, el 90% de les quals són dones, segons dades d'un estudi sobre conciliació i benestar infantil. Dues de cada tres famílies recorren a colònies i casals, tot i que els preus s'han disparat més d'un 5% en els últims dos anys.
2: 30 graus.
12: És la temperatura a què ha arribat l'aigua de l'estany de Banyoles. Ho va fer la setmana passada, segons les mesures periòdiques que s'hi fan. És la primera vegada que s'arriba a aquesta temperatura des de que es van començar a fer prediccions i medicions al 1976.
2: 10.000.
12: Són els milions en inversió mobiliària que s'han fet a l'Estat entre el gener i el juny d'aquest any, una xifra que representa un 36% més que en el mateix període de l'any passat.
2: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera, els jugadors de la selecció espanyola, Rodri, el capità, ja té el trofeu de la Copa del Món a les mans, però encara no l'aixeca. Donald Trump camina cap a un costat i Miquel Merino se'l mira i amb els braços fa el ball típic del president nord-americà.
13: Si es parla força a les xarxes, de si el capità espanyol ha esperat a aixecar el trofeu a que Trump no fos el primer pla per no sortir a la fotografia. El president dels Estats Units finalment s'ha apartat, però no del tot. Ha quedat a un raconet d'on eren tots els jugadors de la selecció espanyola. També s'ha fet viral, com dius, el ball de Merino, que com aquell alumne que fa una malifeta quan no mira el professor, just passar Trump troleja una mica el president dels Estats Units.
2: Segona imatge, darrere d'un vidre de seguretat veiem Donald Trump i Pedro Sánchez que se saluden drets, donant-se les mans i des de darrere s'ho miren el president de la FIFA, Gianni Infantino, i també el rei Felip VI.
13: És una encaixada de mans sembla que no gaire afectuosa, de fet fins i tot dona la sensació que Donald Trump està una mica inclinat endavant per poder arribar a donar la mà al president del govern espanyol. Després li han preguntat a Trump i ha dit que tot està perfecte amb Espanya, tot i les crítiques que havia llançat contra el país en els últims mesos.
2: I la tercera imatge, un primer pla de Leo Messi, mira cap amunt, amb una mirada clarament trista. De fet, si ens hi fixem una miqueta, per la galta dreta es veu com li cau una llàgrima.
13: El millor jugador del món, ahir molt discret, com tots els seus companys, de fet, s'acomiada del Mundial sense poder aixecar la Copa per segona vegada consecutiva. Tot i això, s'han portat el reconeixement unànime dels seus i d'absolutament tothom després del Mundial que ha fet amb 39 anys.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia explica la història d'una dona que es feia dir Vicky Liang i que entre el 2019 i el 2026 s'ha casat amb 15 homes diferents a Las Vegas. Diu la notícia que la dona presentava sol·licituds noves de matrimoni sense haver tramitat el divorci dels casaments anteriors. La policia va sospitar d'ella. Ara, després de 7 anys d'investigació, l'han detinguda, acusada de bigàmia i frau. La policia sospita que la dona cobrava per cada cap matrimoni un mínim de 20.000 euros. També sospita la policia que almenys 130.000 euros se'ls va gastar jugant a casinos de Las Vegas.
2: I això és real o és fals?
15: Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
16: La Universitat CEU Abat Oliva ha estat present al World Congress of Constitutional Law 2026 a través de la participació de Luis Landauri, professor i investigador de la Facultat de Dret. Celebrat enguany a Bogotà, aquest congrés internacional, organitzat cada 4 anys, és un dels principals fòrums dedicats al dret constitucional comparat. La trobada reuneix acadèmics, magistrats i professionals del dret dels 5 continents per reflexionar sobre els grans reptes constitucionals actuals.
15: Vols exercir l'advocacia en un entorn internacional? El grau en dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix l'International Law Certificate. Avui estudiaràs programes internacionals, demà treballaràs en entorns globals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una dona es casa amb més de 12 homes a Las Vegas i la detenen per frau i bigàmia és una notícia real. La dona té 33 anys, no es diu Vicky Liang, sinó Yaying Chen. S'ha declarat culpable davant del Tribunal de Nevada, que jutja els fets. Ara s'enfronta a penes de presó per frau i per bigàmia. La sentència, pels curiosos, es farà pública el proper 20 d'agost.
2: Gràcies, Marc. 5 minuts i les 8. Espanya guanya el segon Mundial de la seva història.
11: Després d'imposar-se la final a l'Argentina, la segona part de la pròrroga amb gol del blaugrana Ferran Torres.
2: Així sonava l'espectacle de la mitja part on ha actuat Shakira. Al final del partit, en canvi, una de les fotos és l'abraçada entre Leo Messi i Lamine Yamal.
3: També la de Messi amb llàgrimes als ulls acomiadant-se de l'afició en clau política. Trump i Pedro Sánchez van saludar la llotja.
17: And I congratulated them on having a great team. I really spoke to a lot of people.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha escrit a les xarxes: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer història.
2: Pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal.
11: Mentrestant, crema sense control l'incendi de Guadalajara, que ja ha afectat 16.000 hectàrees. S'han evacuat una vintena de municipis. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir el foc a 5 villes.
2: Dues persones més estan mort ofegades a Catalunya.
3: Són un nen de 6 anys que va morir a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme, i a Castelló d'Empúries, un home de 76 anys va perdre la vida a la platja després de desmaiar-se. Aquest estiu, 19 persones han perdut la vida a platges i piscines.
2: Nova onada de bombardejos dels Estats Units a l'Iran.
11: Els atacs han començat de matinada i tenen com a objectiu degradar la capacitat militar de l'Iran per atacar vaixells comercials i tripulacions civils a l'estret d'Hormuz. Trump assegura que van generant la mort de 3 soldats nord-americans a l'Iraq i Jordània.
2: I atenció, perquè resulta que tenim menys mosquits.
3: Sí, les altes temperatures extremes compliquen la vida als mosquits. Aquest estiu han caigut a nivells que no es veien des dels anys de sequera. Les paneroles, en canvi, sí que van a l'alça.
18: Bon dia, comencem la setmana amb aquestes temperatures elevades. La calor continua sent protagonista, però d'això són aquests valors tòrrids que hem tingut de matinada en molts sectors de la costa, que destacarem sobretot aquests 27 graus al barri de Raval de Barcelona, però moltes xifres de 25 a 26. I avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures arribin als 40 fàcilment al Pla de Lleida, on hi ha avisos de calor. Una jornada que comença amb sol, amb ambient enterbolit, pols segarien en suspensió, però amb tarda amb un cel més entrenyat, més tapat. Fins i tot no descartaríem alguna gota acompanyada de fam o alguna nuvolada en el Pirineu que doni algun petit ruixat. A finals de setmana les temperatures podrien començar a normalitzar-se.
2: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, doncs a aquesta hora els punts més complicats són les dues rondes de Barcelona. Hi ha lentitud amb aturades a la ronda de dalt de Meridiana a Vallcarca i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Trànsit intens també a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Parets en sentit sud i a la C60 a la Roca del Vallès cap a Granollers.
2: Gràcies, Clàudia, fins ara.
19: Fins ara.
2: I ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar-li una cançó, la cançó que vulgueu, a qui vulgueu i pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu, breu, al 636-360609, com ha fet la Cristina.
20: Bon dia, m'agradaria recomanar la cançó Què hagués passat, del meu bon amic Roger Torné, del seu àlbum Oliveres i Pinyols, que és una oda a la gent gran, a les persones que porten més anys en aquest món i que millor encarnen la memòria i l'experiència de la vida. I aquesta cançó explica la història d'una dona gran que al final de la seva vida es pregunta què hauria passat si hagués viscut de manera diferent. Bé, una reflexió per començar l'inici de setmana.

0: El tema del dia, evidentment, és el Mundial, és el futbol. S'ha acabat el Mundial de Futbol i s'ha acabat amb victòria de la selecció espanyola, que ha obtingut d'aquesta manera el seu segon Mundial. En un partit aquesta nit que ha arribat fins la pròrroga, Ferran Torres ha marcat el gol que ha donat la victòria a la selecció espanyola davant de la selecció argentina de Leo Messi. Espanya va ser molt superior durant el partit, molt superior, però el que dèiem, l'únic gol no va arribar fins al començament de la segona part de la pròrroga. Hi ha moltes imatges d'aquest Mundial que avui comentarem al matí de Catalunya Ràdio. Per exemple, aquesta abraçada al final del partit sobre la gespa entre Leo Messi i Lamine Yamal. Un Messi que poc després mirava cap a la seva afició amb llàgrimes als ulls, conscient que era l'última vegada que se'ls mira, en principi, com a jugador de la selecció argentina. A Catalunya, les celebracions en diverses ciutats del país s'han allargat fins ben entrada la matinada. Avui en parlarem d'aquesta final del Mundial i en parlarem per partida doble, perquè farem doble àgora sobre el Mundial. L'àgora primera, l'àgora, diguem-ne, convencional, amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i l'Oriol Marc, per analitzar la part més econòmica d'aquest Mundial, perquè hi ha moltes crítiques a que la FIFA ha aportat fins a extrems descarats l'explotació comercial del Campionat del Món, però també des de la part sociològica, perquè insistim en el que dèiem. Aquesta nit són molts els municipis catalans, alguns d'ells governats per partits independentistes, que han posat pantalles gegants per poder seguir aquest partit de la final del Mundial. Aquesta serà la primera àgora, i després l'àgora ja purament esportiva, per analitzar el paper de Lamine Yamal, dels jugadors del Barça, de Leo Messi, de com a què ha fet França, de quines han estat les decepcions. Això serà a partir de les 10 amb el Xavi Campos, el Ramon Besa i la Gemma Herrero. Però no hem d'oblidar que continuem en risc d'incendis, molt millor que fa 15 dies, molt millor que fa dues setmanes, però el risc continua i això està directament relacionat, evidentment, amb les altes temperatures i amb la calor. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia, com pinta el dilluns?
1: Bé, doncs, de calor. Continuem, de fet, amb el tarannà que hem tingut al llarg de les darreres setmanes, aquest inici d'estiu que, de moment, ha sigut rècord, amb temperatures mitjanes que mai s'havien assolit. I, en definitiva, entre avui i demà tornem a tenir un episodi en què ens poden dur alguns 40, 41, 42 graus a les zones més càlides del país. Estem parlant del Pla de Lleida, sobretot, o comarques pròximes, Segrià, la Noguera, Pla d'Urgell, aquestes àrees hi ha avisos de calor per avui i també per demà. Bé, a la resta potser no s'arribarà als 40, evidentment, però parlem de temperatures a dalt de tot, amb valors entre els 34, 38, amb moltes poblacions de l'interior i per sobre dels 30, amb humitats altes, amb un notable aixafor. I prova d'això, doncs, és aquesta matinada que hem tingut tòrrida, amb valors de 27 fins i tot a la ciutat de Barcelona. Aquesta tarda hi haurà alguns núvols, n'esperem poca cosa, potser alguna gota d'enfang o algun ruixet al Pirineu, i en definitiva a l'espera que el termòmetre baixi, sobretot a finals de setmana.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.

0: La mina enrere, la centrada, Porro, el segon pal, Vico enrere, el gol!
1: Ferran,
0: el gol, entrant des de segona línia, ha descarregat Nico, el segon pal, pilota enrere amb el cap, ha entrat amb la canya a punt. Ferran, el jugador del Barça, avui es convertirà en l'heroi de la selecció espanyola.
2: És el tema del dia. La selecció espanyola arribarà aquest migdia a Madrid amb la Copa del Món sota el braç, després de derrotar l'Argentina a la pròrroga amb aquest gol que sentíem per 1-0.
3: When Rodri is ready, here we go. Spain have won the World Cup.
2: I així explicava la televisió nord-americana, la televisió dels Estats Units, el moment de l'entrega de trofeus. Per cert, que avui haurem d'analitzar-la pràcticament frame a frame, perquè hi ha alguns mitjans que interpreten clarament que Rodri es va esperar que Donald Trump literalment sortís de la foto. És a dir, quan els entreguen el trofeu, hi ha Donald Trump per allà al mig, i alguns interpreten que Rodri s'espera perquè Donald Trump quedi amb un costadet i com a mínim no surti la foto en el moment d'aixecar el títol de campions del món.
4: Amando el centro de Porro, mete el centro. Salió el balón, quedó a mitad de camino, arco libre, Ferran, gol de España. Gol de Ferran, gol de España. Gol de Ferran Torres. Al minuto, al tiempo extra, gana España 1-0, bueno.
2: I així ho narrava la televisió argentina. Javier Milei, el president argentí, que per cert no va viatjar als Estats Units per superstició, va dir que s'estimava més veure el partit com va veure la Mundial, la final d'ara fa 4 anys, perquè això li va portar sort, aquesta matinada ha fet un comunicat agraint la feina tant de Messi com d'Scaloni. I ja que parlem d'aquesta matinada... Així sonaven moltes ciutats del país. Aquests són els crits, per exemple, a Sabadell, al Parc Catalunya, on hi havia pantalles gegants per seguir, una pantalla gegant per seguir el partit. Hi ha hagut molts municipis de Catalunya amb pantalles gegants, molts també on hi ha hagut celebracions fins ben entrada la matinada. Avui, el que dèiem, en parlarem a l'Àgora i a l'Àgora Esportiva a partir de les 10. De moment, però, Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
5: Bon dia.
2: Val la pena que endrecem tota la informació estrictament esportiva del partit.
5: Una final que va dominar la selecció espanyola, que va tenir el control de la pilota. Els argentins pràcticament no van xutar porteria en tot el partit. Una Argentina contundent, dura. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groga. Ferran Torres, al primer minut de la segona part de la pròrroga, va fer el gol de la victòria i va ser escollit el millor jugador del partit.
6: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
5: Dani Olmo.
7: Molt feliç, un somni fet realitat. Un objectiu complet, sabíem que teníem equip per fer-ho possible. Al final ho hem pogut aconseguir, o sigui que molt feliç.
2: Tot això pel que fa a la selecció espanyola, però mentrestant, des de l'Argentina, Robert, reconeixement als campions.
5: Sí, absolutament. El seleccionador argentí Scaloni es va rendir, va dir que Espanya va ser superior. I atenció en el moment aquest en què no pot aguantar la pressió, posa la pell de gallina.
8: Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Y me duele el alma. Lo siento.
5: Scaloni continuarà fins a final d'any, després podria deixar la selecció argentina. És el segon mundial per Espanya, després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig.
2: Gràcies, Robert. I aquest migdia la selecció espanyola arriba a Madrid i farà doncs l'habitual visita a les institucions. Per exemple, està previst que passi per la Zarzuela i per la Moncloa. Madrid, Tani Tàpia, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, esperem l'arribada de la selecció a l'aeroport de Barajas quan faltin 10 minuts per la una. Està tot preparat amb un gran dispositiu per captar el moment i després comença l'agenda institucional. Primer, com deies, a la Zarzuela amb la família reial, que recordem-ho, ja es va acompanyar ahir a la celebració a Nova York, i després a la Moncloa, recepció amb Pedro Sánchez, horari encara per tancar, ja que el president té agenda oficial a Argèlia, des d'on ha volat des dels Estats Units, i ha de donar temps que torni a Madrid per rebre els jugadors. Després serà el moment ja de la celebració popular, diem, als carrers de la capital espanyola. S'està acabant de preparar tot, encara sense horaris tancats. Sabem, però, que l'escenari principal serà la plaça de Cibeles.
2: Com deia la Tània, Pedro Sánchez ha estat aquesta nit a la final a l'estadi de Nova Jersey i es va saludar amb Donald Trump. Després que el president dels Estats Units s'hagi queixat moltes vegades de la suposada falta de col·laboració del govern de Pedro Sánchez, bàsicament en matèria militar, ara ha dit que tot el contrari, ara tot va com una seda.
10: Ha parlat amb el primer ministre espanyol?
11: Sí, he parlat amb Espanya, els he felicitat. Tenen un gran equip. De fet, he parlat amb molta gent.
10: Hi ha atenció amb Espanya?
11: No, no hi ha atenció. No hi ha atenció amb ningú.
2: És el que deia Donald Trump literalment abans d'agafar l'avió cap a Washington. En qualsevol cas, la Federació Argentina aquesta matinada també ha confirmat que alguns jugadors se'n van de vacances, uns altres tornaran amb els seus clubs, però uns altres aniran a l'Argentina, avui mateix. És per això que Javier Milei ha dit que si la selecció decideix celebrar el subcampionat amb l'afició, decidirà que aquell dia, declararà aquell dia, el dia que es faci aquesta celebració, festiu nacional, perquè la gent ho pugui celebrar. Tot això després que aquesta matinada també hi hagi hagut alguns problemes a Buenos Aires.
12: Vemos cómo están avanzando el camino hidrante, están avanzando los camiones hidrantes en estos momentos. Atención, porque están comenzando a avanzar.
2: Almenys 12 persones han estat detingudes en incidents durant el desallotjament que hi ha hagut al voltant de l'obelisc de Buenos Aires. Repassem-ho amb el corresponsal de Catalunya Ràdio a la capital argentina, Joan Biosca.
13: Festa grossa a l'obelisc d'aquí de Buenos Aires, al centre de la capital argentina, focs artificials, espectacle de llums sobre la icònica obra argentina sobre l'obelisc i una eufòrica i catàrtica compartida celebració da miles de argentinos, tot i la derrota contra España.
14: Lo que acá nos faltó fue garra, no faltó nada. O sea, pusimos hasta el último minuto, siempre estuvo jugando.
15: Perder o ganar hoy no importaba, porque la selección demostró mucho más que una victoria. Demostró que es un equipo que puede ir con toda. Hoy se levanta frente en alta y hoy es una fiesta.
16: Merecíamos ganar este Mundial, pero España también demostró lo suyo, así que bueno, nada. Feliz de haber visto este equipo.
13: S'espera que l'Argentina aterri a Buenos Aires cap a les 10 de la nit hora de Catalunya d'aquest dilluns. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, cap al matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Joan. I el que dèiem, avui farem Àgora Esportiva a partir de les 10, però abans a l'Àgora ja abordarem, per exemple, l'augment de municipis amb pantalles gegants per seguir aquesta final. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
17: Bon dia.
2: Perquè són molts els ajuntaments que han posat pantalles gegants, molts governats pel PSC, però no tots estan governats pel PSC.
17: D'entrades, 3 de les 4 capitals han posat pantalla gegant, Barcelona, Tarragona i Lleida, i més ciutats com Reus, Mataró, Sabadell, Terrassa o Granollers. L'Ajuntament de Girona ja va dir que no en posaria. Sí que tenien previst posar-ne ajuntaments governats per Junts, com Martorell, Vilaseca, Premià de Dalt o Premià de Mar, i d'Esquerra, com Tortosa o Manresa.
2: De les últimes hores, el president Salvador Illa també ha celebrat el Mundial i la victòria de la selecció espanyola.
17: I ha escrit a les xarxes en català i en castellà: tornem a ser campions del món, volvemos a hacer historia, i ho ha acompanyat de l'etiqueta Vamos España. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, aquest tot en català, ha penjat una fotografia seguint la celebració, fent la senyal de la victòria, i amb el text: visca Espanya, enhorabona per la victòria, quin orgull.
2: Ara que parlem del president Salvador Illa, deixeu-me dir que des de la Generalitat han anunciat una compareixença del president de la Generalitat d'aquí a 20 minuts, a 2:15, compareixença que evidentment seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. De seguida expliquem els detalls que tenim d'aquesta declaració que s'ha anunciat per d'aquí 2:15, però encara parlant del Mundial, per rematar la informació referent al Mundial, recordem que deixem enrere, i això també en parlarem avui a l'Àgora, que és un campionat que ha batut pràcticament, no sé si tots els rècords, però sí molts rècords, i uns d'ells és el de la descaradíssima explotació econòmica. L'últim exemple és l'espectacle de la mitja part, seguint l'exemple de la Super Bowl, que ha allargat el descans del partit bastant més del que és habitual. Recordem que la FIFA va calcular que amb aquest Mundial ingressaria 11.000 milions de dòlars.
17: I alguns càlculs apunten que la xifra es pot costar més als 15.000 milions. Les cadenes de televisió que han emès els partits han igualat els ingressos en publicitat de l'últim Mundial només amb el cant guanyat pels anuncis en les pauses d'hidratació. I això sense oblidar la revenda o els preus desorbitats de les entrades.
2: Ara fa uns dies l'expresident de la FIFA, Joseph Blatter, deia a les xarxes socials: Quo vadis, FIFA? On vas, FIFA? Avui en parlarem amb el Marc Menchen, fundador de Tu Playbook, que és especialista en futbol i economia. I encara una cosa més sobre el Mundial, que tenint en compte com va anar la setmana passada, no ens en podem oblidar. Mariano Rajoy, Pol.
17: L'expresident espanyol s'ha acomiadat fins a l'Eurocopa del 2028 dels seus articles sobre la selecció, després de protagonitzar una de les polèmiques d'aquestes últimes setmanes en dir que a França no hi juguen francesos. Ha escrit avui Rajoy al Debate: no em sabria gens greu que alguns dels amics que han circulat per la meva columna en els últims dies m'abandonessin. Aleshores, el 2028 ja es dedicaran a altres coses diferents de les d'avui.

0: I el que dèiem, d'aquí 20 minuts està anunciada una compareixença del president de la Generalitat, el president Salvador Illa, una compareixença a 8:15 des del Palau de la Generalitat. A falta de veure què és el que explica exactament el president, justament avui, fa ben pocs minuts, tenim una novetat que avança el diari El Periódico, que és un primer canvi al govern de Salvador Illa, una primera, si voleu, crisi de govern. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, segons explica El Periódico, abandona l'executiu de Salvador Illa per voluntat pròpia.
1: I segons aquesta informació que signa la col·laboradora d'aquest programa, Sara González, el fins ara secretari general de la conselleria, Raúl Moreno, assumirà aquesta cartera amb la idea de donar-hi continuïtat. La previsió és que sigui l'únic canvi que avui anunciï Salvador Illa a l'executiu català. El mes de març de l'any passat, El Periódico ja va explicar que per circumstàncies familiars la fins ara consellera vivia a cavall entre Barcelona i Madrid i concentrava la seva agenda pública de dilluns a dijous per facilitar la conciliació.
0: Ara mateix falta un minut mal comptat per arribar a 8:15, per tant falten 15 minuts per aquesta declaració del president Illa, que seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio. És una de les previsions més destacades de les pròximes hores, dels pròxims minuts, de fet. N'hi ha una altra que també hem destacat aquí al programa i aquí a Catalunya Ràdio, que és la Junta de Seguretat de Barcelona. La Junta de Seguretat és aquest òrgan que reuneix diferents administracions per abordar, com el seu nom indica, la seguretat. Hi ha l'alcalde de Barcelona, hi ha la consellera d'Interior, i la trobada d'avui arriba després que la capital s'hagi reobert el debat sobre els tirotejos i víctimes amb arma de foc. Oriol Pujador.
2: A l'última reunió, la del mes de febrer, els Mossos van presentar un descens del 6% dels delictes durant l'any 2025 a la ciutat. Aleshores, els furs suposaven la meitat dels delictes denunciats a Barcelona. A la reunió d'avui amb l'alcalde Jaume Collboni, la consellera Núria Parlon, el director general de la policia Josep Lluís Trapero i el tinent d'alcalde del consistori Albert Batlle s'abordaran els índexs de delinqüència i criminalitat dels últims mesos. Els Mossos han engegat diversos dispositius, com ara el pla Campai per reduir la criminalitat a la ciutat o plans específics per localitzar armes blanques o armes de foc. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Avui El Periódico destaca, per exemple, que els delictes baixen un 10,6% a l'Hospitalet de Llobregat en només un any. En qualsevol cas, encara parlant de seguretat, però d'un àmbit ben diferent, hem de tornar a alertar dels riscos que té banyar-se en segons quines zones i en segons quines circumstàncies. Dues persones més han mort ofegades a Catalunya, una de les quals un nen de només 6 anys. L'altra víctima mortal era un home de 76, Laia Framis.
3: A Calilla, al Maresme, un nen de 6 anys es va ofegar a la piscina d'un hotel. Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i van mobilitzar 4 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. A més, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, un home de 76 anys va morir ofegat mentre es banyava a la platja. Es va desmaiar mentre nedava. Els socorristes el van treure de l'aigua, però ja no el van poder reanimar. En aquell moment, onejava la bandera groga. Des que va començar la campanya de bany d'aquest estiu, a mitjans de juny, han mort ofegades 7 persones en piscines del país. Són 3 més que en tot l'any passat, i a les platges hi han perdut la vida 12 banyistes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després, encara parlant de seguretat i d'un altre capítol, tenim els incendis. El panorama, ho dèiem abans, està molt millor del que estava fa, per exemple, 15 dies, però recordem que hi ha un piròman, o un presumpte piròman. Recordem que es busca la persona que hauria causat de manera deliberada els incendis d'Aiguamúrcia.
4: La investigació continua i, com vàrem dir en el seu moment, serem molt contundents. Una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia.
0: És el que deia al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque. Això mentre avui, el que dèiem, el risc d'incendi és alt, molt millor que fa 15 dies, però vaja, tenim 37 municipis catalans en perill extrem d'incendi i augmenten a 219 els municipis que estan en risc molt alt, Berta Torrades.
5: Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país, a Baronia de Rialb, a la Ribera Salada i a l'espai natural de Montmell-Marmellà. Davant d'aquesta situació, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
6: Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està més inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
5: Aquest diumenge els bombers han hagut de treballar en diversos incendis a Catalunya. Un ha cremat 4 hectàrees de canyes i matolls al Prat de Llobregat i també n'hi ha hagut un altre en una zona de Rostolls, a Cardedeu, al Vallès Oriental. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una cosa més, parlant d'incendis també. El que crema des de dijous a Guadalajara continua descontrolat. S'ha evacuat una vintena de municipis. No es descarta que les pròximes hores se n'hagin d'evacuar més. A l'Aragó, en canvi, les condicions han millorat i s'ha pogut contenir l'incendi que va començar dimecres. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: Catalunya Ràdio. Ai, Sangria.

0: quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Un quart i cinc minuts de nou. Recordeu que d'aquí 10 minuts hi ha compareixença del president de la Generalitat, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però abans repassem els bàsics del matí amb el Marc Jurado, la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Una altra notícia de les últimes hores, notícia de la nit. Els Estats Units han engegat una nova onada de bombardejos contra objectius iranians. És el novè dia consecutiu.
5: Els atacs han

0: Kuwait ha assegurat haver rebut atacs amb drons procedents de l'Iran.
1: I tot això, evidentment, empenya el petroli a l'alça.
2: El barril de Brent s'ha encarit gairebé un 3% a la borsa de Hong Kong i supera els 90 dòlars, el preu més alt des del juny.
1: 9 minuts i arribarem a 2:15. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Notícia que us expliquem des de primera hora. Les 3 onades de calor amb què hem estrenat l'estiu i la falta de pluja han fet caure el nombre de mosquits. No només han caigut el nombre de mosquits, sinó que han caigut a uns nivells que no veiem des dels anys de sequera. Montse Poblet.
3: Malgrat la primavera plujosa que feia preveure un estiu complicat pel que fa als mosquits, això no està passant, almenys fins ara. Josep Joan Domènech, president de DEPAP, l'associació que agrupa les empreses de control de plagues, ens parla dels dos factors que estan influint que hi hagi menys mosquits que els últims dos estius.
4: De que el règim de pluges ha estat molt baix. I per un altre costat, aquests pics que tenim de calor no els hi agrada massa, llavors els veiem menys. Jo crec que aquests dos factors influeixen a que a dia d'avui, diguem-ne, tinguin menys incidències de les que teníem previstes a l'inici de la temporada.
3: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Montse. Avui en parlarem a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Avui que també estarem pendents de si realment poden tornar a casa alguns dels veïns del barri del Putxat de Barcelona que van ser desallotjats pel famós esvoranc.
5: En teoria se'ls ha dit que sí, però només els veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. La resta, els que viuen més a prop de l'esvoranc, encara s'hauran d'esperar unes setmanes. Demà el govern preveu aprovar ajudes econòmiques pels veïns i comerciants.
1: Tot això avui que fa mig any just de l'accident ferroviari de Gelida. És aquell accident que va desencadenar en les setmanes posteriors la crisi més gran que s'ha viscut a Rodalies de Catalunya en els últims anys. De fet, el servei encara ara no s'ha restablert al 100% i la confiança dels usuaris encara menys. Joan Garcia.
6: La nit del 20 de gener, un mur de contenció de l'AP7 va caure sobre la via i va xocar un tren, va morir un maquinista i va haver una trentena de ferits. Tota la circulació es va aturar i es van revisar totes les vies. Adif creu que n'ha sortit una xarxa més reforçada. Les plataformes d'usuaris en fan una altra lectura. Pol Méndez, de la PTP.
7: I sobretot pel que fa a la confiança als usuaris, trigarem molts anys en recuperar-la i sobretot el que fa a la comunicació als viatgers, el que més ens falla ara mateix.
6: El govern vol recuperar la confiança de la manera que explica Sílvia Paneque, consellera de Territori.
8: És del tot necessari que recuperem aquesta confiança. Com? Millorant la fiabilitat, millorant la qualitat del servei i millorant la capacitat de resposta del propi sistema.
6: Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Madrid, recta final política abans de les vacances. Pedro Sánchez torna a portar aquesta setmana al Congrés la senda de dèficit i els objectius d'estabilitat pressupostària. Ja ho sabeu, un dels requisits per poder tenir pressupostos l'any que ve. Si no hi ha un canvi d'última hora, el PP, Vox i Junts tornaran a votar-hi en contra. Madrid, Àngels Lafuente.
9: El govern espanyol manté el full de ruta, tot i que li tombin un segon cop els objectius d'estabilitat. Diuen que és un revés polític que no li impedeix presentar al setembre els pressupostos per a l'any que ve, amb una senda compromesa amb Brussel·les. Esquerra, que manté el suport a Sánchez, també emplaça Junts a aprovar els pressupostos i el finançament. Oriol Junqueras.
10: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente.
9: Però els de Puigdemont ja han deixat clar que ni objectius d'estabilitat ni pressupostos, i encara menys el PP, que està en confrontació total amb Sánchez. L'últim ple de l'estiu rebutjarà les esmenes del PP i de Vox a la condonació del deute autonòmic i permetrà la seva tramitació parlamentària, que porta 7 mesos de retard. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I també avui, el jutge del cas Ábalos interroga com a imputada Jéssica Rodríguez. Recordem que Jéssica Rodríguez va ser parella de l'exministre Ábalos.
0: Haurà de declarar pels suposats delictes de tràfic d'influències i malversació en relació amb la seva contractació a empreses públiques. Avui també està citat el germà de Koldo García.
1: Encara des de Madrid, Pedro Sánchez avui viatja a Algèria per mirar de rematar la recuperació de les relacions entre els dos països, que van trontollar bastant en les últimes setmanes, els últims mesos. Tornem a Madrid, Tània.
11: Si sí, viatja Llampec acompanyat del ministre d'Exteriors, també és de la vicepresidenta de Transició Ecològica. És important la relació amb el país africà, ja que Espanya importa la major part del gas d'Argel i el 34% del total que compra fora ve d'aquest país africà. Per això hi haurà també representants de les principals empreses del sector. Una de les relacions, com deies, que s'havien tensat amb la posició d'Espanya sobre el Sàhara Occidental, és la primera visita de Sánchez en 6 anys i, segons la Moncloa, ha de certificar la plena recuperació de la relació bilateral entre els dos estats. Després de la visita corrent, Sánchez tornarà ràpid a Madrid per rebre la selecció espanyola.
1: Gràcies, Tània. Fins ara.
11: Fins ara.
1: I encara una altra qüestió també relacionada amb l'àmbit polític, en aquest cas la política municipal, perquè l'Ajuntament de Naut Aran s'ha vist obligat a retallar a la meitat un projecte que s'havia anunciat com un projecte estrella de la legislatura. Era una macroinstal·lació on hi havia un centre de congressos, un pàrquing, pisos, un centre de dia, però això

0: tingut un sobrecost i s'ho han hagut de tornar a mirar, Sofia Cabanes.
1: Tot i que en relació al seu nombre d'habitants, Naut Aran és l'ajuntament amb més múscul financer de la vall, este ambiciós projecte ha acabat sobrepassant la capacitat del consistori. El seu alcalde, César Ruiz Canela, apunta a l'increment del cost de la vida.
2: El projecte era 12 milions més IVA. Però fins final, doncs quan realment els números a UE, el 2026, doncs aquest projecte se mos anava a 20, quasi 25 milions d'euros.
1: El futur centre cívic i social mantindrà, això sí, un centre de congressos per a 300 persones, un gimnàs i una piscina coberta d'un metre 40 d'alçada.
0: Ara mateix falten 4 minuts per arribar a 2:15. Hem d'explicar que també s'investiguen les circumstàncies en què va morir dissabte a la nit una dona de Soses, al Segrià. El cos de la dona es va trobar amb indicis de violència en un camp de blat de moro, Alba Mor.
3: Un camp de panís que queda a escassos minuts del poble a tocar de la carretera LP7041 just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses venint des d'Aitona. S'hi accedeix per un camí transitat per vehicles que van a finques agrícoles i també per veïns que surten a fer esport. Diverses fonts han explicat que la dona va sortir a passejar el gos quan va desaparèixer. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent s'ha fet càrrec del cas per esclarir els fets que estan sota secret de sumari. Desenes de persones van fer un minut de silenci i al migdia davant l'edifici de l'Ajuntament en suport als familiars de la víctima, molt coneguda al poble i a municipis veïns com Aitona.
0: Mentrestant es busca a Tossa de Mar, a la Selva, un home com a principal sospitós de provocar un incendi a casa on viu la seva exparella i el fill, que és menor d'edat.
4: L'home tenia un ordre judicial que li prohibia acostar-se a la dona i fa només 3 dies que l'havien detingut per un possible cas de violència masclista. Aquest dissabte es va presentar a l'habitatge de la seva exparella, però la dona va poder fugir amb el seu fill i es va refugiar a casa d'un veí. L'home va intentar calar foc primer a aquesta casa i tot seguit a la casa familiar. Després va fugir.
0: I encara alguna cosa més. 2 mesos després d'haver sortit de Barcelona, el veler Astral, de l'ONG Open Arms, ha arribat aquesta nit a l'Havana, amb ajuda per un hospital infantil.
5: I porten material sanitari o plaques solars per l'UCI per intentar fer front a la crisi energètica que travessa l'illa. Òscar Camps, en declaracions a aquesta emissora.
6: Ha estat un viatge llarg, de mesos de preparació i de setmanes inacabables de navegació. I allà començarà realment la part més important i més bonica d'aquesta missió.
0: Menys de 2 minuts i arribarem a 8:45. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Tot això en un dilluns en què el Memorial Democràtic homenatja avui la soprano Conxita Badia, coincidint amb els actes per recordar els 50 anys de la seva mort.
7: Deixeble d'Enric Granados, va ser una de les grans intèrprets catalanes del segle XX. Mireia Domènech i Bonet és la comissària dels actes de la commemoració.
8: La Conxita Badia va ser una cantatiu clau de la primera meitat del segle XX a Catalunya. Estava al centre del que era la vida cultural i musical barcelonina i tant músics com poetes li demanaven d'estrenar les seves obres. També actua, per exemple, a Viena davant de Arnold Schönberg, Alban Berg, Weber i tots aquells grans músics d'aquella Viena que l'acaben anomenant la vienesa de Barcelona.
7: L'acte també recordarà el compromís de Badia amb la República i les conseqüències que la Guerra Civil va tenir en la seva trajectòria. L'aixecament militar del juliol del 36 va frustrar, entre d'altres, el concert que havia de dirigir Pau Casals per inaugurar l'Olimpíada Popular de Barcelona, a què Conxita Badia havia de participar.
8: L'acte que celebrem avui dilluns parteix d'aquest últim assaig, que és un moment històric de la història cultural del país, força desconegut, però és que a través de la vida de Conxita Badia ens trobem tot aquell ecosistema i tot el que passava en aquells moments i ella esdevé aquella veu de la República. Per tant, és una manera de repassar també aquells anys de la història del país.
7: L'homenatge es farà avui a les 7 del vespre a l'Ateneu Barcelonès i inclourà una taula rodona i un recital amb obres dels compositors més vinculats a la soprano, com Granados, Montpou, Casals, Toldrà o Robert Jadar.
0: Hem arribat a 8:45, ha sentit els senyals horaris. Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, com estàs? Molt bon dia.
9: Bon dia, Freddy.
0: Se'ns ha anunciat aquesta compareixença del president Salvador Illa d'un moment a l'altre, ara 8:45, què en sabem?
9: Doncs sabem, i això ens diuen des del Palau de la Generalitat, que és una roda de premsa per anunciar com a mínim un canvi al govern. Sembla que el canvi es limitarà només a una consellera, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que la podria rellevar, o ha avançat també el periòdico aquest matí, Raül Moreno. És el seu número 2 a la conselleria, és el secretari general ara mateix de la Conselleria de Drets drets socials i és un veterà diputat socialista justament especialitzat i que ha portat durant molts anys els temes justament de drets socials des del Parlament de Catalunya. Per tant, ell podria agafar el relleu a Martínez Bravo en el que seria el primer canvi de govern de Salvador Illa des que ha arribat a la Generalitat ara fa pràcticament 2 anys.
0: Seria aquest canvi que avui es confirmaria, en principi seria, deies, com a mínim aquest, vol dir que n'hi hauria d'haver-hi algun altre, o tot, en principi no?
9: Tot ens indica que els canvis d'avui es limitaran només en aquesta conselleria, sí que és veritat que en les últimes setmanes tot ha apuntat que podria haver-hi en un futur també més canvis, per exemple, pendents tots de si hi ha sortida ara o en una altra ocasió de la consellera portaveu, de Sílvia Paneque, per encapçalar la llista del PSC a Girona. Sembla que tots aquests canvis avui no es veuríem només el de Martínez Bravo, una conselleria que en els últims anys també ha arrossegat polèmica, per exemple, amb la gestió de la DGAIA. Recordem, per exemple, els casos que van esclatar sobre la gestió de la DGAIA en els últims anys, no només en aquest mandat, i que justament aquesta setmana tenen una cita al Parlament, perquè aquest dimecres el Parlament de Catalunya ha de votar justament les conclusions de la Comissió d'Investigació Parlamentària sobre tots aquests casos i suposades irregularitats, algunes d'elles en mans d'investigació de l'Oficina Antifrau, que acabarà amb un debat parlamentari justament aquest dimecres. Per tant, una setmana política que comença molt enfocada a drets socials, però que tindrà també altres capítols durant aquesta setmana.
0: Interessant això que ens deia ara mateix el Raül. Estem pendents d'aquesta compareixença del president Salvador Illa, que se'ns havia anunciat per 8:45. De moment no ens consta que hagi de començar. Per tant, farem un cop d'ull a com tenim ara mateix la mobilitat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Amb la Maria Fernández Noguera. Maria, què ens expliques? Bon dia.
11: Doncs mira, avui al matí destaquen els retards a l'RL4 de Rodalies causats per una incidència en els sistemes de senyalització en el tram entre Manresa i Cervera, i de fet, el primer tren que ha sortit des de Cervera cap a Lleida porta un retard, atenció, d'1:20. Això just el dia en què aquesta mateixa línia, l'RL4, s'ha recuperat el servei entre Calaf i Manresa després que aquest cap de setmana no hi hagi hagut trens per unes obres que hi havia a la infraestructura. I d'altra banda, a l'R14 hi ha retards de fins a mitja hora en els trens que van de Lleida i la Plana Picamoixons cap a Barcelona, i també endarreriments de fins a 20 minuts a l'R11 en els trens que van de Portbou cap a Barcelona.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
12: Mira, els punts més complicats, les dues rondes, ronda de dalt de Meridiana Vallcarca, ronda litoral de Sant Adrià Montjuïc, tot en sentit Llobregat, aquí hi ha molta latitud, fins i tot aturades.
0: I punts taronja?
12: Punts taronja en tenim diversos. Destaquem trams intermitents a la P7 entre Cardedeu i Montmeló en sentit sud. També hi ha lentitud a la C58 a Ripollet cap a Sabadell, la C17 a Parets del Vallès en sentit sud, i la C60 a la Roca del Vallès direcció Granollers.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
12: Bon dia.
10: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genoé. Jofre, què ens expliques? Bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia. Doncs, de moment, pels que no els agradi aquesta calor tan intensa, males notícies, perquè continuem amb elevades temperatures. A l'inici d'aquesta setmana, fins i tot, pugen una mica més, avisos de calor, sobretot cap al Pla de Lleida, i això es tradueix bàsicament que entre avui i demà fins i tot es pot arribar a superar els 40 graus a comarques com el Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell o també les Garrigues, que és on el termòmetre pot arribar més amunt. Demà fins i tot podria haver-hi algun 42 o 43, sempre de manera bastant local. En general, parlem de temperatures de plena canícula, de 34-38, amb aquestes matinades força tòrrides a la façana litoral, és a dir, que els altres no baixen dels 25, de fet, el barri del Raval no s'ha baixat dels 27, això s'ha de repetir, aquestes nits incòmodes encara, uns dies més, i avui amb sol, amb aquesta polsa greu en suspensió, mala qualitat de l'aire, i a més, una tarda una mitja ennuvolada, arriba una petita franja de núvols procedent del nord d'Àfrica, amb un ambient, doncs, molt càlid, podria haver-hi alguna gota acompanyada de fang, poca cosa, potser el Pirineu o alguna ennuvolada creixi de la mateixa calor amb algun ruixadet, però aquests fenòmens fins i tot pels propers dies no repetiran, i en tot cas una mica pendents d'aquest esperat descens del termòmetre, que consistirà bàsicament en que les temperatures es normalitzin, i això podria començar a produir-se a partir de divendres i sobretot al cap de setmana.
14: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
15: Bon Preu i Esclat.
10: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: A l'espera d'aquesta declaració del president de la Generalitat, que s'ha anunciat per 9:15, anem als esports.

0: Robert Prat, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Espanya campiona del Mundial, 1-0 la pròrroga davant de l'Argentina.
1: Al final, que va guanyar Espanya de manera merescuda, un partit que va dominar de cap a peus, possessió de la pilota, ritme de partit, i és que els argentins no van ni xutar a porteria pràcticament fins al final. Enzo Fernández va ser expulsat al minut 93 per doble groc, això sí que va condicionar una mica el tram final del partit. Ferran Torres, primer minut de la segona part de la pròrroga, gol de la victòria, escollit millor jugador del partit.
2: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos.
1: Els jugadors argentins no van encaixar gaire bé aquesta derrota. De fet, quan els jugadors espanyols van recollir les medalles, es van girar d'esquena en aquesta celebració. Això és el que li pregunten a Dani Olmo exactament.
3: Yo creo que es el mensaje también que queremos dar, el ser un ejemplo, el respetar al rival en todo momento, ganes o pierdas. Yo creo que somos un ejemplo para las nuevas generaciones, para todos niñas y niñas que nos están viendo, entonces... Creemos que debemos dar ejemplo, creo que así lo hemos hecho durante todo el torneo, en cualquier situación, yendo por delante o por detrás en el marcador.
0: De seguida recuperem la resta de la informació esportiva, però estem pendents d'aquesta declaració del president Salvador Illa. Perquè aquesta compareixença del president de la Generalitat hauria de començar d'un moment a l'altre, aquesta declaració del president Salvador Illa, per dir, com explicava el cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, aquest canvi de govern que es faria just abans de les vacances d'estiu, perquè aviam som a punt de començar, no? És a dir, quan se'n va de vacances el govern?
4: Doncs el govern se'n va de vacances a l'agost.
0: A l'agost, eh?
4: Aquesta setmana, com dèiem, ple, i queden també les valoracions, el balanç de tot l'any, per tant, encara activitat aquesta setmana i la setmana que ve, en el moment, justament, Freddy, en què surt el president de la Generalitat.
0: Surt el president de la Generalitat, se'n va cap al faristol, el sentim en directe.
5: Vostès, per informar-vos del canvi que avui faig efectiu en el govern. Es tracta del relleu a capdavant del Departament de Drets Socials i Inclusió. Em plau comunicar-vos que el senyor Raúl Moreno Montaña, actual secretari general del Departament, serà el nou conseller de Drets Socials i Inclusió. El seu nomenament es durà a terme en les pròximes hores i demà dimarts ja participarà a la reunió del Consell Executiu. Vull agrair a la consellera Mònica Martínez Bravo la seva dedicació, el seu compromís i la seva bona feina al govern de Catalunya. Durant aquests dos anys ha afrontat amb èxit el redisseny del nostre sistema de protecció social com un pilar fonamental de l'estat del benestar. Com a president de la Generalitat de Catalunya, és un honor incorporar al govern una persona amb la solvència, la integritat i el coneixement en l'àmbit social com Raúl Moreno. La seva llarga trajectòria a favor de la justícia social ha esdevingut un compromís vital, sempre apostant pel diàleg i el treball conjunt amb el tercer sector. Nascut a Santa Coloma de Gramenet, el govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari. Amb aquest relleu donem continuïtat al treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACURA. Els canvis globals que vivim i la nostra realitat social ens interpel·len amb nous reptes i noves necessitats. Cal que posem tota la nostra força moral i tota la nostra ambició política per protegir el bé més preuat que tenim, la convivència i la capacitat d'integració que han fet de Catalunya un país pròsper. En el futur volem una Catalunya socialment més igualitària, més cohesionada i més justa per a tothom. El compromís del govern és que Catalunya lideri les polítiques socials més ambicioses i esdevingui un model a seguir, amb un sistema de protecció social que estigui a l'altura dels nostres valors, dels 8 milions de catalans i catalanes i de les nostres aspiracions com a país. Moltes gràcies.
0: Fins aquí. aquesta declaració del president Salvador Illa, declaració breu, i com deia Raül, bàsicament per anunciar aquest canvi que ja comentàvem abans.
4: Un son canvi al govern, surt la consellera Mònica Martínez Bravo, pràcticament la meitat d'aquest mandat ocupant la Conselleria de Drets Socials i d'Integració, i entra el seu número 2, Raül Moreno, com ara explicava també el president de la Generalitat, és un perfil d'un antic militant socialista, du pràcticament 30 anys de militància, és educador social, ha dut ja responsabilitats a l'àmbit del benestar social des de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que és la seva ciutat, però també des del Parlament, amb el PSC a l'oposició, que Moreno era el diputat encarregat de tot l'àmbit vinculat als drets socials, al benestar social, i fins ara era el número 2 de la Conselleria. Per tant, és un canvi de continuïtat dins l'executiu, continuïtat total, perquè al final era el número 2 de la cara era la consellera, i canvis que es limiten a un de sol. Fa setmanes que hi ha un xup-xup de possibles canvis de govern, de possible crisi de govern, d'una crisi de molt més calat, molt més àmplia de la que ara hem vist, i veurem si aquí hi ha una segona etapa de canvis futurs. Apuntàvem, per exemple, a la consellera de Territori i portaveu del govern, a Sílvia Paneque, que tot apunta que tornarà a ser la candidata del PSC a Girona, on va guanyar les eleccions, per cert, l'any 2023, però avui no hem vist aquest canvi i no n'hem vist d'altres. Per tant, canvis limitats només en aquesta Conselleria, Drets Socials i Integració.
0: Dues coses sobre això. Una, no ha dit els motius pels quals el canvi, però el periòdico, per exemple, sí que apunta la companya Sara González, que és per voluntat pròpia, que és la pròpia consellera que ho ha demanat. I dos, ha creat atenció que el president digui és el primer conseller de la història que és educador social.
4: Sí, perquè fins ara hem vist que, i ho veiem amb altres carteres, i ho veiem durant molts mandats amb presidents diferents que s'ocupen àmbits molt específics, persones que habitualment no tenen una formació específica en aquell àmbit, no? I aquí és on hi ha l'argument de, ja, però les segones, terceres, quarta files sí que són perfils molt més tècnics. Ell ha volgut subratllar justament el coneixement, deia literalment Illa, que té Moreno en aquest àmbit, perquè justament no només per trajectòria apuntava, sinó també per aquesta formació en educació social.
0: Ho parlarem avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Raül Flores, cap de política de Catalunya Ràdio, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, Freddy, bon dia.
0: Bon dia, de seguida ho comentarem amb la Montserrat Nebrera, la Fra Blanco, la Milagros Pérez Oliva i l'Oriol Mor, i amb l'Oriol Marc, i amb ells també parlem, evidentment, del Mundial, que, per cert, havíem deixat el Robert amb la paraula a la boca. I val la pena rematar, més ben dit, la informació del Mundial. Hem repassat el que diuen des de la selecció espanyola. Evidentment, el compte és molt diferent des de l'Argentina, que, Robert, reconeixen la superioritat de la selecció espanyola.
1: Sí, sí, absolutament. No té pèls a la llengua Scaloni en dir que la selecció espanyola va jugar millor i posa la pell de gallina aquest missatge emocionat del tècnic argentí.
6: Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar y me duele el alma. Lo siento.
1: És el segon Mundial per a Espanya després del de Sud-àfrica el 2010, un títol que arriba després d'haver encaixat només un gol durant tot el torneig. Precisament una de les protagonistes d'aquell Mundial va ser Shakira amb el seu Waka Waka. Doncs això deia després de la final.
7: Soy amiga de Messi y muy orgullosa también de todo lo que ha logrado, porque hay que reconocer que a los 39 años correr como lo hace, como un niño de 18, y enfrentarse a atletas de 20, 24 años y meter tantos goles, y esa determinación, esa ambición que tiene, ese compromiso, es algo que yo admiro mucho y además me identifico mucho. I want you high five, mama. Won't you let me
0: play it tonight? Anava a dir, molt fan de Messi, però corre.
1: El precís, diguem-ne, que sempre està ben situat, sí. Està ben col·locat. Va haver-hi un moment a la primera part que va haver-hi un sprint i Messi no va anar-hi.
0: En fi, Robert, a banda del Mundial, Jonas Vingegaard abandona el Tour de França per una caiguda.
1: Es va fracturar la clavícula, haurà de passar pel quiròfan, és una fractura molt greu. Pogacar, més líder del Tour, 5 minuts sobre Benepul, que per cert va guanyar l'etapa. Avui descans, tothom que descansi el Tour abans de la crono de demà. Good night, darling, wherever you are. Catalunya Ràdio.
8: CaixaBank, elegit per Euromoney millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
9: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
8: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
10: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es, Aquadis.es.
11: Què et passa?
12: Que no em tanca la maleta.
11: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
12: Bé, si trec uns quants banyadors...
11: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
13: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
16: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
15: A més, té un 98% de carn.
16: És natural que es noti, oi?
15: Doncs sí, natural.
17: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
18: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
19: Carglass canvia, Carglass repara.
20: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
10: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis.es i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis.es,
21: Aquadis.es. No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
22: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Qui diu que a l'estiu no passa res?
24: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
23: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
24: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
23: La recomposició del Girona segona.
24: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
23: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
24: El sol o a l'ombra.
23: Escolta el Tot Costa.
25: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
26: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
27: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
25: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
28: Hi ha persones que habiten més un món...
25: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'API web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
30: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
31: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb el subdirector del Nació Oriol Marc, amb l'advocada Montserrat Nebrera i amb la sindicalista Fra Blanco.
0: I de què han parlat fins ara, Pol?
31: La Montserrat molt contenta de venir a parlar avui de dues de les seves passions, el Mundial i els mosquits. I l'Oriol també encantat d'un dia més, no sí. Són ni les 9 del matí i ja porta força estona amb l'ordinador encès. Sí.
32: Un dia més de periodisme, eh? Un dia més de felicitat.
0: No, no, però és que l'Oriol ara li deia, dic, pot ser que sempre que hagis vingut aquí a l'Àgora hagis d'estar dos llocs alhora, és a dir...
32: Sí. És un gustasso. Gimnàstica mental.
0: Perquè efectivament avui en el menú de l'Àgora teníem bàsicament el Mundial amb les diverses potes. Recordeu que avui farem dues Àgores sobre el Mundial, eh? Aquesta i després l'Àgora purament esportiva a partir de les 10. Volíem parlar d'això, volíem parlar d'aquesta notícia que avui us hem avançat al matí de Catalunya Ràdio, que tenim menys mosquits, però ara fa uns minuts hem tingut aquesta notícia des del Palau de la Generalitat, el que el president Salvador Illa ha fet aquesta compareixença que hem seguit en directe per anunciar el primer relleu al seu executiu en gairebé dos anys de govern.
1: Amb aquest relleu donem continuïtat el treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el PAVACUNA.
0: Per tant, surt la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, i el seu lloc l'ocuparà fins ara el número 2, a la conselleria Raül Moreno. Per tant, un relleu, diuen des del govern, i destaquen des del govern, amb una clara vocació de continuïtat. És veritat que el president Illa, ara ho dèiem amb el Raül Flores, no han explicat els detalls de la sortida de la consellera Martínez Bravo, però el periòdico, que és qui ha avançat la notícia, apunta que ha estat Martínez Bravo qui ha demanat deixar la conselleria.
32: Oriol. Sí, és així. Jo, si diu la Sara, va a missa, perquè em consta directament que portava dies treballant la notícia, i treure notícies és complicat. I els diaris que tenen periodistes que treuen notícies han de ser uns privilegiats per força. I dit això, com comentava abans també amb el Raül Flores, quan es publica una estona abans d'una compareixença institucional del president, encara no anunciada en el moment de la publicació de la notícia, que hi ha un canvi en el govern, evidentment a tots ens ha vingut al cap el que comentava abans amb el Raül, que és la possibilitat que hi hagués algun relleu més, tenint en compte que Sílvia Paneque tot indica que tornarà a ser la candidata del PSC a Girona, que hi ha hagut rumorologia sobre més canvis al govern, i per tant la notícia no és només que hi ha un canvi a Drets Socials, sinó que no hi ha cap canvi més en l'estructura del govern, tenint en compte que hi havia altres conselleries que havien entrat a la ruleta dels canvis, i per tant si ho circumscriu aquí vol dir que si hi ha canvis ja haurien de ser per força després de les vacances d'estiu.
0: Montse, com ho veus? És un canvi petit, però vaja.
2: Sí, és un canvi petit, tothom esperava que hi hagués algun altre Jace, no? Gent que torna, diguem, a les responsabilitats municipals per tal d'entomar el repte que ho serà segurament, malgrat que no sabem exactament si les generals aniran abans, després o contemporàniament, perquè per molt que es digui, les previsions i les realitzacions de Pedro Sánchez moltes vegades no coincideixen. Per tant, sí, estàvem esperant que hi hagués algun altre canvi. Jo també pensava que potser, tenint en compte tot el que ha succeït en l'àmbit interior, també hi hauria alguna possibilitat de que, aprofitant la vinentesa i que tothom ha de tornar al municipi, doncs també es produís en el cas de la consellera Parlon, però s'ha quedat aquí. No sabem si s'ha quedat aquí i després vindran altres. Sí que, pel que sembla, té a veure amb qüestions personals, i això ens diu que, malgrat tot el que s'ha dit fins ara, sempre sobre la necessitat de que els governs, els poders públics, entomin el grandíssim repte de la conciliació de les persones entre la seva vida personal i la seva feina, doncs que això ni tan sols en aquelles persones que s'hi dediquen directament a la governança és possible, i que el repte sempre queda per un altre dia, no? Sí, és així.
0: Justament ara des del govern confirmen a Catalunya Ràdio que efectivament la marxa de la consellera Martínez Bravo és una marxa per motius personals i que ella mateixa ha demanat. Si ho recordeu, ara fa doncs una temporada, ja al març de l'any passat va ser quan el periòdico va explicar que per circumstàncies familiars la fins ara consellera vivia a cavall entre Barcelona i Madrid. És allò de concentrar l'agenda, com deia la Montse, de dilluns a dijous per facilitar la conciliació. Mila, com ho veus?
3: Doncs veig que el canvi és bastant limitat. Si és per raons personals, que ningú posa en dubte, no? I d'alguna manera aquestes coses passen, doncs el fet que s'hagi triat el segon de la consellera que se'n va vol dir que les polítiques del departament no tenen cap mena de qüestionament per part del president, no? Que continuarà el mateix plantejament i les mateixes polítiques. De situacions personals n'hi ha diverses al govern, n'hi ha hagut una a la Conselleria d'Educació, que a més també ha tingut molts problemes de contestació i de desavinences amb el món sindical dels docents, i aquí sí que hi ha un desgast polític, però sembla que Salvador Illa en tot moment ha volgut reforçar la consellera. I també hi ha una situació personal d'interinitat a la Conselleria de Sanitat, no? Que la consellera, doncs, amb la baixa de la consellera, també funciona d'alguna manera una mica políticament a mig gas, diríem, no? I que també hi ha contestació en aquest cas perquè hi ha les vagues de metges convocades, però sembla que Salvador Illa prefereix aquestes conselleries que tenen més discussió social o més discussió o més qüestionament per part dels sectors dels àmbits professionals de l'àrea, mantenir-les, perquè si no també seria una demostració de debilitat davant d'aquesta situació, no?
0: Afra.
4: Sí, jo trobo que era una de les carteres i és una de les carteres amb més reptes a assolir, més vies de diàleg també obertes i també conflictes. Amb això no estic dient que no s'hagin fet coses i accions que crec que són determinants. Veurem com evolucionen la creació de la Direcció General, per exemple, de prevenció, crec que va ser un encert. L'intent de reducció de llistes d'espera de la dependència, el Pla Cura, per exemple, també, o l'intent de modernització, crec que estat encerts, el que passa és que comparteixo que en aquests dos anys s'han fet coses, però queden grans reptes dins de la cartera, i sí que trobo que el senyor Moreno és un perfil amb experiència no només en el marc de la política sinó també dins del marc professional que aquesta mateixa cartera toca. Comparteixo amb la Montserrat aquesta denúncia sobre la hipocresia que ens trobem amb la política quan parlem de conciliació. La consellera ha estat Diana precisament de crítica per aquest intent de conciliació i a mi des d'aquesta vessant crec que és l'oportunitat que tenim sobre la taula per poder reflexionar, sobretot la política de reflexionar sobre si aquest model de disposició 24/7 és l'encertat o veritablement hem d'avaluar una altra manera de conviure la política amb la vida diària i la vida personal, no? De la mateixa manera que defenso que en l'àmbit laboral ha de ser aquesta.
0: Aquest és un dels temes del dia, és una de les novetats del matí, aquest relleu al govern de Salvador Illa, la consellera Mònica Martínez Bravo, que deixa el govern, com dèiem ara, i segons confirmen fons de l'executiu, per voluntat pròpia, i la substitueix el fins ara número 2 de la conselleria, Raül Moreno. Quan ha creat l'atenció que el president Illa ha destacat, que és el primer...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem de ritme, d'harmonia, de timbre. Us volem parlar de música, de llibres, però des d'una manera molt particular, perquè quan llegim un llibre, normalment li posem una banda sonora, la pròpia, una música que ens acompanya. A vegades són músiques que ens acompanyen durant la vida i les adaptem a les nostres lectures. Però en aquesta ocasió tenim un regal molt especial. Us presentarem un llibre i el seu autor, que és director d'orquestra, ens presenta la banda sonora per poder llegir el llibre. És un plaer, un honor tenir amb nosaltres amb en Jacob Vinyes. Bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bon dia, gràcies per estar aquí, igualment.
0: Ens presentes aquest llibre, el teu primer llibre que has presentat ara fa poc, abans de Sant Jordi, és Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos. És una càrrega bastant important i, a més, al llarg de l'entrevista anireu veient com realment és un tema que ens preocupa a moltes persones i que suposo que el Jacob ha escrit aquest llibre perquè també és un tema que a ell li preocupa. Ens centrarem en aquesta primera part, Jacob, a parlar del llibre, que avui has vingut a parlar del llibre, però també vull conèixer aquest personatge i vull conèixer tota la teva trajectòria musical. Dioses y Demonios, què et porta a escriure aquest tema, aquest llibre i aquesta temàtica tan crua? Que ara vull que m'ho expliquis, jo no vull avançar.
1: Gràcies, Isabel. Doncs, mira, a l'inici, la temàtica en si està relacionat amb Daulatdia. És un nom una mica estrany i és el nom d'una ciutat, en realitat, de Bangladesh, on existeix un dels bordells més grans del món, a l'aire lliure, on milers de dones i nenes estan esclavitzades i obligades a la prostitució. I és un lloc no només real, sinó que el pots trobar a Google Maps, per dir alguna cosa. Si busques una mica i burxes de seguida, veus que, ostres, carai. Però sembla que el món, doncs, li dona l'espatlla, com sol passar, no?, amb aquest tipus de coses. Llavors, jo, investigant més, realment vaig veure que això només era el que es diu la punta de l'iceberg, no? El que surt més, però el tema de la trata de persones al món és gegantí. Ara mateix tenim la OIT, la ONU, etc., que xifren amb uns gairebé 50 milions de persones al món. Bé, a les xifres, fixeu-vos bé que si diem 50 o jo hagués dit 80, o sí que sonen impressionants, però no ens diuen directament res, perquè són inimaginables. L'única manera, per exemple, d'imaginar aquests 50 milions de persones és dir que són tantes persones, o més, una mica més inclús, que les que viuen a tot el país d'Espanya ara mateix.
0: Déu-n'hi-do. Són unes xifres alarmants.
1: Alarmants.
0: Preocupants, també.
1: L'esclavitud del segle XXI.
0: I tot i que les Nacions Unides estan fent estudis, però després no hi ha solucions.
1: No. És un fracàs sistèmic del nostre sistema, el nostre sistema social, concretament del capitalisme, en si. Precisament perquè el capitalisme sempre es basa en el benefici, en el que en diem tradicionalment l'ànimo de lucro, no?, de les empreses, de tot. Però clar, això és tan cruel que el capitalisme en si permet, o més aviat és impotent, de combatre aquest tipus d'empreses, per dir-ho d'alguna manera, empreses il·legals.
0: I per tant, a partir d'aquesta inquietud teva, a partir de tota la teva documentació que has fet, ens presentes aquesta novel·la?
1: Sí, Dioses y Demonios, que, bueno, en primer lloc està escrit en castellà perquè jo em vaig sentir més còmode i més segur escrivint en castellà, tot i que sóc bilingüe, no, sóc trilingüe en realitat, perquè també parlo molt bé alemany, etc, però tampoc m'atreviria, cuidado, a escriure en alemany, perquè una cosa és parlar i l'altra és escriure. Llavors, la meva, doncs, a la meva època estudiàvem, no estudiàvem català, encara, estudiàvem castellà, francès, ni tan sols anglès, i està fet en castellà. Però, clar, aquí, fixa't, tenia dos camins, diríem. Quan tu et trobes amb aquesta, amb algo que et colpeix a l'ànima, diríem, per un costat dius, bueno, què puc fer? O tres coses. Una que pots fer és sortir al carrer, manifestar-te, cridar, per dir-ho d'alguna manera, no? Però sabem que això no porta enlloc. L'altre camí que tens és un camí més metòdic, de dir, vaig a fer un estudi, o com un assaig, no? Vaig agafar dades, xifres, presentar-ho. Però això, que ja n'hi ha molts d'aquests estudis i aquests assajos, realment no arriba a la gent, perquè, tornem-hi, són xifres.
0: Exacte, i nosaltres el que volem és un relat que ens arribi,
1: que ens arribi
0: a l'ànima i a les nostres emocions, que és el que realment ens mou.
1: Correcte. Llavors, ajuntant aquestes dues coses, primer, el que és aquestes xifres que són pràcticament inimaginables, vaig arribar a la conclusió que havia d'escriure una novel·la amb uns personatges, per tant, amb uns protagonistes que la gent pugui sentir-se identificat. I com que és una temàtica, cuida't, molt crua, i tot el que volia dir, que hi ha una part de crítica social, etc., necessitava, a més, una altra capa. I aquesta capa és la de la, diríem, fantasia simbòlica. Perquè, fixa't en el títol, Dioses i Demonios, ja, si dius que estic parlant d'això, queda claríssim.
0: Estem parlant de dones i de poder, perquè el demoni seria
1: correcte.
0: El poder.
1: Els homes, que majoritàriament homes, perquè aquí haig de tornar a posar les coses en ordre, ja actualment al món el 95% de tots els afers on hi ha violència de qualsevol tipus, assassinats, tortura, tal, són perpetrats per homes. Fixa't bé. I què vol dir això? Primer, que vol dir que quan ens porten una notícia d'una dona que fa alguna cosa, això ja té molt mala intenció, perquè en comptes d'aquesta en podien haver posat 90
0: d'homes
1: que ho estan fent. Això per començar. Llavors, clar, jo necessitava aquesta capa de fantasia simbòlica, que ja veuràs que aquí realment et presento un món que està estratificat amb tres mons diferents, un que és pràcticament el nostre, perquè és el món on el comerç domina, el benefici domina, els diners dominen, els dimonis, en aquest cas, en general, que serien els homes, en general, estan sobretot interessats pel poder, pels diners, pel sexe. Hi ha un món molt més lluminós, que també és tot això sobre aquesta retòrica, no?, que és dominat per les dones i on aquest món, aquest dic, és molt gris, val?, on el comerç, tot és comerç, no hi ha amics, si pagues bé, si no pagues, no. I el món de les dones, que jo el presento com realment és, fixa't, perquè les dones són capaces de construir una llar, construir una família, etc, etc, etc. Llavors, un món lluminós, on sempre és de dia, on el luxe és el que es pretén, la civilització, etc, etc. I aquest món, cuideu, també té punts negres, perquè, com sabem, no existeix el que tot està bé.
0: Ni la part de la fabricació, ah,
1: exacte.
0: No?
1: I tenim un món per sota que és terrible, que és un món fosc, que jo ja el presento com un món que pràcticament sempre és de nit, té mala olor, inclús, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és on hi ha els monstres aquests, que els anomeno inclús monstres, un tipus de dimonis, un tipus d'homes que són capaços, per benefici, per diners i per el que vulguis, d'arribar a això, el tracte d'éssers humans, en aquest cas les deveses, no? Les dioses. No?
0: En el teu llibre dius: les dioses, por su parte, suelen tener otros intereses, arte, cultura, moda, lujo, gastronomía, y defineixes els homes, doncs, com un milió de demonios, vull dir.
1: No, aquí és molt divertit, perquè faig la comparació als homes. Sí. Si llegeixes una mica abans, diu: bueno, nosaltres, com a dimonis, estem acostumats als esports perquè és una cosa senzilla, hi ha poques regles, sempre hi ha un guanyador, només es requereix una mica entrenament i força, val? Aquí faig una mica de caricatura, però fixa't que no està tan lluny de la realitat, perquè està més que demostrat que si tenim civilització, o el que s'assembla a civilització, majoritàriament és gràcies a les dones, que són les que tenen el sentit de supervivència, de posar en ordre tot, i que al final són les que, sense les dones, doncs realment estaríem en un món molt salvatge.
0: I dius que se pelean a vida o muerte, però està prohibido cualquier uso o tipo de magia. O sigui, aquí també defineixes que l'home ha de ser força, eh?
1: Sí.
0: No, no, no pot ser delicadet.
1: Més enllà.
0: La, perquè la, sí, la màgia és també
1: és
0: un desig prohibit.
1: Sí,
0: no?
1: és simbòlic, sí, sí, sí.
0: I també es relaciona la màgia amb coses prohibides i poc masculinitzades.
1: Sí.
0: Eh?
1: Fixa't bé que la guerra, les guerres són també potenciades, i portem 5.000 anys de guerres i contínues.
0: I no s'acaben.
1: No, no s'acabaran mai.
0: I més ferotges.
1: Mentre els homes siguin els que porten la batuta,
0: la regna, sí,
1: els senyors de la guerra, que els hi diem, doncs sí, seguiran t'hi havent-hi. Per què? Perquè domina, sobretot, l'ànsia de poder, de diners i de sexe, realment, és així. No, no és molt diferent. Aquí, cuidado, és una història d'amor, en definitiva, on des de les primeres pàgines hi ha un encontre casual entre una devesa i un dimoni molt baix, diríem, i això provoca que s'enamorin. Ells realment no acabaran fins al final de la novel·la consumant el seu amor, perquè no hi ha temps, passen masses coses, però entremig descobreixen inclús llibres prohibits. Aquí ve un punt clau. Llibres prohibits sobre, fins i tot en nomenaré un, no és cap spoiler, perquè és un llibre que va existir, que es deia L'arte de la sexualitat, de la dinastia Han, fa més de 2.200 anys a Xina. És un llibre que ve del taoisme, per tant, fixa't, no hi ha ni morbositat, ni res de res de res. És un llibre que, tot el contrari, dona uns coneixements i una sabidoria de coses que l'ésser humà necessita per ser feliç, per construir una parella estable, i a partir d'aquesta parella construir una família, i a partir de la família construir la societat, i a partir de la societat construir el país. Fixa't com és la piràmide, no?
0: Sí, perquè els taoistes analitzen la vida i tracten la part sexual amb molt de rigor.
1: Absolutament. Sí.
0: Són molt rigorosos amb
1: Són molt, molt rigorosos.
0: No, no li posen gens de erotisme,
1: no,
0: a les relacions sexuals. Són molt rigorosos.
1: Sí. Hi ha també un altre llibre a dins, una part, només, que el nomeno quan el necessito, que aquest ja el faig amb tota la doble intenció, que es diu Los 24 secretos para conquistar demonios. Fixa't bé. Que aquest està adreçat a elles. Però per què? Perquè, com el que acabo de dir, no? Si resulta que l'elecció de parella, la vida de la parella, i per tant, La nostra relació sentimental són tan importants per construir aquesta piràmide, no?, que arriba fins a país, a tota la societat, etc. Doncs què més que ser un tipus d'educació necessària? Fixa't que no en tenim cap d'educació actualment. Zero. Ni a les escoles, ni enlloc. És a dir, creixem, quan arribem als 18-19, ens trobem davant del món totalment secs.
0: Totalment.
1: I ens enfrontem amb el que ens caigui. Tens sort? Bueno, mira, aquest ha tingut sort. L'altre, doncs pues no, resulta que li ha anat fatal. L'altre, no sé quantos. Amb les dones ja no et dic, perquè hi ha tot el tema de l'abandonament, del maltractament, hi ha mil coses, i realment, com que no hi ha cap coneixement, doncs què passa? Que inclús moltes vegades és un cicle que es repeteix. No? Les dones poden repetir el mateix tipus d'home que les maltracta. Per què? Perquè no hi ha aquest coneixement.
0: El repetir patrons.
1: Sí.
0: És molt perillós, no
1: molt.
0: Detectar els patrons.
1: Sí. I aquests són coneixements que, fixa't que, per una banda, les religions sempre els han utilitzat per tenir un control i un poder sobre la societat, però també la societat en si. Vull dir, sense anar més lluny, si anem als Estats Units, resulta que és una de les societats més puritanes, entre cometes, quan tenien els senyors Epsteins i totes aquestes històries, amb tot el contrari. Vull dir, és una hipocresia, aquí ve el punt també, que ho critico en el llibre, la hipocresia del poder amb tots aquests temes, no? Per tant, aquest llibre, al fons, està dient, cuidado, tots aquests temes que són tan importants, de l'amor, de l'erotisme, de la seducció, del trobar parelles adients, tot això és alliberador. És a dir, és un coneixement que ens alliberaria, realment.
0: Aquesta deessa que ens presentes representaria l'arquetip de la dona protectora, de la cuidadora, i no sé si aquest dimoni que es deixa seduir per aquesta deessa o aquesta deessa que el sedueix amb ell.
1: Aquest
0: dimoni. Podria trencar una mica el motlle de l'arquetip que tenim com a referència del que és un dimoni, que és una persona salvatge, sense escrúpols. Vull dir, perquè sí. La nostra vida també està rodejada

0: cites, tot és ànim de lucre, etc. Aquí sí que hi ha la possibilitat de canvi. És a dir, estem al mig de les aigües. No som, som bons o dolents segons l'oportunitat que se'ns posi davant, segons les nostres disponibilitats en aquell moment. És així. Per això hi ha gent, doncs, que al final, el que diem, no? Un, que van a la guerra, però ells doncs, estaven fent... Eren persones normals, no?
1: Estem parlant amb en Jacob Viñas, ell és director d'orquestra, ens presenta el seu llibre Dioses y Demonios, Deseos Prohibidos, i està editat per l'editorial Samarcanda. Mm-hmm. Aquesta és una altra part que costa molt també de poder editar un llibre, maquetar-lo, la correcció, sí, que te'l publiquin. Aquesta és una altra feina, gens, diguem-ne d'alguna manera... guaridora per un mateix, no? Perquè és una altra lluita. Tu fas una creació i després aquesta creació dius, bueno, i ara qui me la voldrà comprar, no?
0: Sí, sí,
1: qui confiarà, sí. Qui confiarà en mi? Però tenim aquesta part musical que m'ha interessat molt, de que tu hagis creat aquesta música acompanyant-nos en aquesta lectura. Com se t'acudeix? Perquè jo això no ho havia sentit mai. Sí que he sentit gent que diu m'agrada llegir mentre tinc música de fons, però aquesta música és només per aquesta lectura de Dioses y Demonios. Com se t'acudeix fer aquest ensamblatge?
0: Mira, clar, va venir sol, perquè clar, jo soc violoncel·lista també, el violoncel que sona aquí doncs soc jo mateix. I realment dirigir una partitura de música o tocar una partitura amb violoncel, una música, no? Una melodia, té molt de semblant amb escriure una novel·la. Fixa't, perquè l'escriure una novel·la, clar, també necessita una... Començaré definint una sinfonia. Una sinfonia, al final, és una estructura, realment. Una estructura amb una forma molt clara, eh? Vull dir, s'assemblen molt. Fixa't, definiré un moviment d'una sinfonia, per exemple, la de Beethoven, que hi ha una introducció a on apareixen els temes, és a dir, ens posa en òrbita de quines són les melodies que aniran apareixent. Després, una secció intermitja on hi ha tot el que s'anomena el desenvolupament, és a dir, on passen tot el que ha de passar, els problemes, els conflictes, etc. I cap al final ja hi ha la resolució. És a dir, són tres actes, bàsicament, i amb una novel·la passa exactament el mateix. És a dir, primer hi ha l'obertura, és a dir, quan presenta els personatges, l'univers que s'està creant, diríem, en aquell moment. I després comencen a venir els problemes. I a l'última part hi ha doncs, el clímax final on hi ha la resolució del conflicte. En aquest cas, per exemple, el llibre és esperançador. Obre la porta cap a un canvi.
1: Ah, bé, perquè t'ho volia preguntar abans, sí. I després em ha passat si teníem un final esperançador amb aquesta novel·la.
0: Tenim un final esperançador, correcte. I un final que, clar, obre cap a el que seria, perquè el projecte són tres llibres, també. Aquest és el primer on ells aconsegueixen doncs, guanyar, però, clar, els hi toca després canviar la societat, el mundus novus, que li dic, es diu un món nou, no? I aquí hi ha probablement una guerra, inclús, perquè, clar, com sol passar, doncs els que estan a dalt, el llibre ho diu molt clar, els que estan a dalt no volen canviar res. Els que estan a baix no poden, encara que volguessin. I els que estan al mig són els que podrien, si miren on han de mirar i si la seva consciència els empeny. És això, perquè normalment també miren cap a un altre costat.
1: Sí, perquè hi ha gent que està al mig, va pujant, i quan està fregant el cim, que no arriben mai, perquè els de dalt no els hi permeten que pugin, però quan estan fregant el cim ja es pensen que són una altra cosa, eh?
0: Sí.
1: I això ens passa a la vida real, eh? O
0: sí,
1: sigui,
0: és així.
1: Amb qualsevol empresa això també passa, eh? Que la gent va pujant, i després li canvien, se li pugen els fums,
0: sí,
1: que diuen, i a la societat és el que passa. Pel que m'estàs explicant és una novel·la molt estructurada, molt,
0: bueno, té
1: molt
0: estructura,
1: guiada,
0: sí.
1: Perquè perquè té un objectiu aquesta primera novel·la, no s'acaba aquí, si té un objectiu amb un altre llibre,

0: Per tant, això ha d'estar molt ben tancat. No està tancat el llibre perquè segueix la història, però està molt ben estructurat matemàticament com pugui ser una sinfonia.
1: Sí. De fet, bueno, el tema de narrativa, ja em vaig, abans d'arrencar, diguem, ja tenia la intuïció de que anava per aquí, però em vaig informar molt, tal. I realment em vaig passar primer fent uns esquemes, és curiós. Uns esquemes sobre el que m'interessava explicar, com, quins personatges necessitava, quina era la interacció entre els personatges. Hi ha personatges que necessiten morir en aquesta novel·la, i és trist, però ha de ser així. I també hi ha personatges que neixen, apareixen, i que representen el futur i la continuació de la novel·la, més enllà de la novel·la, la segona novel·la, la tercera, etc. És l'esperança, diríem.
0: Molt bé.
1: Llavors, el capítol aquest final està bé perquè he tingut una crítica bona de Publishers, que és una revista d'escriptors, justament en aquest capítol, perquè és un capítol eròtic, però des de l'elegància, molt intens, i fixa't, sense haver de dir res, poder-ho dir tot.
0: Ara vull fer un paral·lelisme,
1: Sí.
0: I poder tallem una miqueta el tema, perquè m'estàs parlant d'aquest erotisme,
1: sí,
0: d'aquest capítol, però hi ha instruments que són molt eròtics. I el violoncel també crec jo que és un dels eròtics. Jo el califico un dels instruments, des del meu punt de vista, Un és el saxo,
1: sí,
0: i un altre, la guitarra també, però per mi el violoncel, no sé si és perquè aquí a Catalunya tenim molta estima en Pau Casals,
1: sí,
0: i reconeixem el violoncel gairebé com un instrument nostre de casa,
1: sí,
0: però em dona molta confiança a mi un violoncel, i per reflectir erotisme ha d'haver-hi confiança. Sense confiança no pot haver-hi aquesta interrelació d'erotisme. Què penses tu? És realment el violoncel per tu un instrument eròtic?
1: Bé, sí, perquè és el que té el timbre més semblant a la veu humana. El violí és com una octava més amunt, i després el contrabaix seria massa greu, és a dir, una octava més avall, però el violoncel agafa la veu humana des de la d'un home, que serien el registre més greu, pujant fins al registre més agut, podria ser el d'una dona. O sigui, agafa tot el registre de la veu humana.
0: I també és un instrument que no el toca molta gent.
1: Menys, molt menys que el violí i que el piano, que són els instruments més...
0: Sí, els mestres, diguem-ne,
1: sí,
0: no? Els que tothom vol tocar.
1: Sí.
0: La guitarra poder perquè és més nostra, mediterrània, no? Però sí, el piano i el violí,
1: Sí.
0: I els directors d'orquestra, suposo que no sabeu tocar tots els instruments, però més d'un segur. Piano segur, violí, en el teu cas el violoncel, i més aviat de corda, no? Perquè el piano també és un instrument de corda. No toqueu tant el vent, o sí?
1: Ah, exacte. Mira, els directors d'orquestra, diríem, com a obligació tenim el piano, però a un nivell mitjà, és a dir, perquè és per llegir partitures, per estudiar temes d'harmonia i tot això. No tant com un concertista que necessita, doncs, uns dits molt ràpids i tocar peces molt difícils. Llavors, jo en el meu cas tenia el violoncel, que seria el segon instrument.
0: Perdona, he canviat de música massa sobtadament. No ho volia fer tan sobtadament, però m'ha sortit així, ho sento. Perdona, segueix.
1: Sí. I en el meu cas també vaig fer uns trimestres, que es diuen obligatoris també, per conèixer una mica un instrument de percussió i un instrument de vent. Sí, però és només un tast, diríem. Però als directors és important, clar, quan tu dirigeixes, saber els límits, el que pots demanar, el que no pots demanar de tots els instruments que tens a davant. Sí.
0: Una altra pregunta també que
1: aquesta música
0: fer...
1: Sí, o sigui, aquesta música és de John Williams,
0: Sí,
1: original,
0: perquè...
1: del gran compositor de Tiburón, de totes.
0: Exacte.
1: Totes les grans...
0: Perquè tu ets molt cinèfil?
1: A mi m'agrada molt el cinema, sí.
0: Perquè
1: molt.
0: Si seguim la teva el, no sé si
1: el
0: és
1: YouTube,
0: una,
1: sí, el canal.
0: Si el teu canal YouTube del Jacob amb K, Jacob Vinyes, sí. Veureu com ell fa anàlisi de pel·lícules de cinema basant-se en les seves bandes sonores.
1: Sí.
0: I la veritat és que són unes anàlisis precioses, rigoroses, molt ben documentades, amb la teva veu, que li poses un caliu especial que ajuda molt a seguir aquestes històries que tu ens presentes.
1: Ah,
0: no?
1: Gràcies.
0: És molt maco, jo us ho recomano que ho feu, i a més tens cura de que hi hagi la música, hi hagi imatges de la pel·lícula. També porta la seva feina, això, eh?
1: Sí.
0: Tu fas tu?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, avui en dia tenim moltes eines a l'abast i jo m'agrada, és distret, m'agrada molt, sí, sí. I és una part de divulgativa, diríem. Divulgar informació i vivències i músiques que d'una altra manera, si no, només a la banda, diríem, purament clàssica, com a director d'orquestra o tal, és una altra faceta, molt diferent.
0: En Jacob està aquí avui als nostres estudis d'Esplugues FM. Tu vius a Sant Just d'Esver, aquí al costat, amb els cargolins. Saps, no sé si saps la història de que en els santjustencs els diem cargolins.
1: No.
0: Ai, perdó, rifenyos. Ara ja m'ho he fet al revés. I els santjustencs, en els espluguins, ens diuen cargolins. És una història també, bueno, d'amor i odi, eh? Fem veure que no ens estimem, sí. però ens estimem molt. Tu viatges molt per al món, dones moltes voltes amb els teus concerts. Explica'ns una miqueta.
1: T'explico una anècdota, va, que
0: sí,
1: t'agradarà.
0: Sí, sisplau.
1: Doncs el 22 d'octubre de 2022, que de fet ja havia començat la guerra a Ucrània, uns mesos abans, vaig anar jo a dirigir, i un pianista que és d'aquí a Catalunya, que es diu Ignasi Cambra, que és invident de naixement, però és un pianista internacional, amb un talent excepcional, va estudiar a la Juilliard, etc. Doncs vam anar allà a fer un concert benèfic a Lviv, que és Leòpolis, que és una ciutat que està molt a prop de Polònia. I bé, va ser tot una anècdota des del primer moment, perquè ens va costar una mica decidir-nos, perquè hi havia un cert risc. De fet, d'un parell de vegades en els assajos van sonar les alarmes, vam baixar corrents tots, amb els músics, tots, pum, pum, pum, a refugiar-nos, al refugi, no? I, tot i que, bueno, sí que hi va un míssil que va caure uns 2 quilòmetres de la ciutat, que, vulguis tu, no és perillós, però, bueno, tampoc és molt lluny. Doncs, t'haig de dir que, per altra banda, el que era molt xocant era que, excepte els episodis on quan sonava l'alarma, tota la resta del moment la gent vivia normal. És a dir, sorties al carrer, veies cotxes, veies gent comprant, nens amunt i avall, tot absolutament. És a dir, la gent vol viure normal.
0: La vida no s'atura.
1: No. Però, clar, en un país que saps que està en guerra, no sé, jo m'imaginava una altra cosa, no? I ens va sobtar molt. Per altra banda, clar, sí que sabíem que hi havia, doncs, tot el tema de víctimes. El pianista... Allà vam fer un programa que era la Sinfonia 41, que és l'última, que es diu Júpiter, de Mozart. Era molt Mozart. El concert de piano número 21 de Mozart, que és preciós. I després dues obres de compositors ucranians, perquè feia falta, no? Un Silvestrov, que es deia Himne 2001, que és una, justament, himne en referència a la independència. Val? I després una melodia d'Escòric, que allà és gairebé com si fos un himne. En aquests moments, una cançó tradicional. Tothom s'ha posat a peu, perquè és una melodia d'un compositor d'allà que simplement es va fer molt famosa perquè, com sol passar, doncs, era una melodia d'una pel·lícula. Llavors, i... Sí, recordo que, clar, els músics tocaven, jo et diré, tocaven amb les mans, no amb l'ànima. Ho tenim tot gravat, en vídeo, en àudio, ho vam voler gravar tot. En aquests moments, inclús, ens estan des d'una una editorial que es diu Pentatone, que és el que era abans Philips, estem una mica en contacte per veure si ens publiquen el disc, perquè és un disc en aquest sentit històric, perquè érem els primers occidentals, després n'hi han hagut alguns més que hi han anat, que diríem posaven un peu quan estava allà tot en plena guerra, no?
0: Clar, perquè per la guerra va començar, crec que al febrer del 22,
1: sí.
0: Si veuen a l'octubre...
1: Sí, estava la cosa cremant, sí, sí.
0: Sí,
1: però era necessari, hi havia tot els camerinos estaven plens de llaunes, de bosses d'arròs, de donatius, de tal, perquè la gent passava gana, literalment. Sí, sí.
0: Has dit una cosa, que musicalment les cançons que s'estaven tocant allà, que eren molt de país, molt reconegudes, i és molt important el simbolisme que té la música en la unió dels pobles.
1: Sí.
0: Els pobles ens reconeixem per la nostra música, pels nostres ritmes, els ritmes africans, no sé, els ritmes que siguin, a Europa ens reconeixem molt, pues, amb Mozart, amb Beethoven, no?
1: Sí.
0: Perquè és la nostra cultura clàssica, però sí que és molt important que els pobles es reconeguin amb les seves pròpies músiques, cançons i vibracions.
1: Sí.
0: I el que veu fer, doncs, hauria de ser molt emocionant.
1: Sí, de fet... Tornant, els dos parlant, vam arribar a la conclusió de que és una frase molt divertida, que és que Mozart va guanyar contra les bales i els missils, perquè estava per sobre de nacionalismes, de cultures, de llengües, de tot. Era el que ens unia. Podia haver estat allà assegut qui fos. Els amics, els enemics, els...
0: Les deesses i els dimonis,
1: sí,
0: podien correcte. Estar sentats allà
1: i tots...
0: amb aquell concert i allà,
1: sí,
0: vibrant,
1: sí, sí,
0: i,
1: sí.
0: I sentint. Doncs, Jacob, parlant ara d'aquests músics, les teves referències musicals, quines són?
1: Val, referències musicals...
0: Perquè, clar, sí. Deus tocar molt tipus de músiques, no? Estàs dient Beethoven, estàs dient Mozart...
1: Sí.
0: Però tens alguna referència en concret? Vibres més amb algun compositor en concret?
1: Sí, a veure, jo reconec, per exemple, que Mozart, des d'un nivell de melodies, construcció de tot, per a mi és el millor compositor de la història, sincerament. Bach és més com una enciclopèdia, és a dir, va ser el gran compositor que tot està allà. Tot, vull dir tot, eh? A vegades em demanen, bueno, i tot, què vols dir? La música moderna, jo dic, mira, la música moderna són una pàgina d'acords i de ritmes, d'això que Bach segur que els té. Una sola pàgina. I Bach té milers de pàgines. És a dir, està tot allà. Però Mozart té un punt, i el punt és que ell volia, tenia la intenció i pensava contínuament en el oient. Fixa't que molts compositors, per exemple, Bach estava molt versat a la música religiosa, Beethoven després, que era un emulador, va començar volent ser un Mozart, val? Sense arribar a ser-ho. Va fer un altre camí, diríem. Però Beethoven era ell. Li importava molt poc el públic. De fet, ni tan sols els músics. A vegades hi ha peces que ja sap que en aquells moments eren com intocables, tal. Mozart no, Mozart és molt diferent. I ho escriu en les cartes, jo vull que les meves melodies les pugui inclús reconèixer, recordar, xiular, cantar un senyor que porta, que tira d'un cavall i d'un...
0: Un nen.
1: Sí, eh? Qui sigui.
0: Hi ha cançons que ens recorden musicalment als nens.
1: Sí. Sí, sí,
0: sí.
1: I té aquest punt, i a més, probablement és la música més elegant que s'ha escrit mai, i més exquisida, diríem, a tot nivell, eh? També té aquest problema, que és que el ser tan elegant i tan exquisit i tan especial, per això, ja de tots els músics ho diem, és la més difícil d'interpretar. La més difícil d'interpretar a nivell tècnic, també, perquè si desafines una nota se sent a l'acte, és com vidre, diríem, és com cristall. També perquè se sol sobrecarregar, és a dir, no s'entén prou. I després perquè, en el fons, dintre de la seva ingenuïtat, que dius, ostres, és música de Mozart, és que bonic, que senzill, que... No, té una complexitat a dins enorme. Val? El que passa que està... són les estructures a dins, etc. Això, tots els musicòlegs, els músics, quan ens hi fiquem, ens... Bueno, és tot un món.
0: Ens ha quedat clar que estàs apassionat per en Mozart.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí. A veure, Beethoven és força, sí, val? Però té una història. Jo tinc un vídeo, de fet, a YouTube que em parlo sobre per què Mozart i quin era el problema real de Beethoven. I el problema real és que de petit, te'l resumiré molt ràpid, Beethoven va tenir un avi que era un gran músic, sense arribar a ser un gran compositor, que es deia igual, Ludwig van Beethoven. I aquest avi va tenir el seu fill, que era el pare del Beethoven que coneixem, i aquest pare de Beethoven, fill de l'avi, era un músic mediocre, que de fet el va haver de col·locar a dins amb molta dificultat a l'avi, que treballaven en una cort reial on doncs, podien viure bé, etc, composaven, tocaven, etc. I el net, que és el nostre Beethoven, clar, va morir l'avi i es va quedar amb el pare, que el pare era, de fet, un borratxo, se sap, eh? Vull dir, està documentat, que des de petit volia que el seu fill fos el que ell no va ser. I estava amb la idea capficada de ser un Mozart, perquè en aquells moments Mozart era el número 1 absolut, i a Viena, etc. I pues, pensa que el castigava, el deixava nit sense dormir, el tancava un quarto fosc quan s'equivocava.
0: Un dimoni que maltractava el seu fill.
1: Un maltractador, directament. Un maltractador del seu fill. El seu pare, de fet, es va emborratxar tant que va acabar morint bastant jove, suposo d'una estirrosis o aquest tipus d'enfermedades de l'alcohol, sí. I el pobre Beethoven, el nostre Beethoven, amb 18 anys, va quedar com a pues, la persona a càrrec de dos germans més.
0: Déu-n'hi-do.
1: Va haver de treballar el que fos, tal, tal, tal, però ell estava molt... vull dir, volia ser compositor. És així. És a dir, el problema gran de Beethoven... Clar, quan sents la música de Beethoven, sents algú que està realment cridant. I que s'està queixant.
0: Sí.
1: Que té sentit. Està cridant i s'està queixant de què? De la vida, de la infància que va tenir, de tot el que va patir.
0: Se li nota el dolor a la seva música. Molt,
1: sí, molt, molt, molt, molt, molt.
0: Anem a tornar a casa. Ara estàs aquí a Sant Lluís. Explica'm una miqueta l'últim lloc on has estat i l'últim concert que has fet recentment.
1: Sí. A veure.
0: Perquè sé que viatges molt.
1: No, a veure, a vegades són concerts, a vegades són assajos. Vam estar fa poc a Praga i a Praga, doncs... Mm-hmm.
0: Una ciutat molt cultural.
1: Sí, vam fer com un assaig d'una orquestra de cambra, que una orquestra de cambra és una orquestra que no necessita director, però sí que necessita poder sortir i tocar bé. Llavors, el que solen fer les orquestres de cambra, però ja n'hi ha moltes que toquen per turistes, cada dia o cada dos dies o els caps de setmana. Llavors, el que fan és contracten a un director que li sembla que els pot ajudar, un parell de dies, unes quantes hores, i el director el que fa és treballar l'obra perquè puguin tocar sense director. Ja sé que és com si ens tirem aigua a sobre, però és el que hi ha. Vull dir, a vegades aquest tipus d'ensembles, no, que com orquestres de cambra i així, doncs necessiten aquesta feina, i algú l'ha de fer.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Tornem a parlar de dioses i demonios, deseos prohibidos.
1: Sí.
0: Que acabes de publicar recentment, en el que té un final esperançador, com ens has dit abans.
1: I tant, absolutament.
0: Està publicada, sí, sí, per l'editorial Samarcanda.
1: Correcte, sí, sí.
0: I doncs jo espero que...
1: Vols que llegeixi algun paràgraf,
0: sí,
1: o pot, algo?
0: Sí, si vols que...
1: Puc llegir un paràgraf?
0: Sí? Sí. Et passo el llibre?
1: Sí, gràcies.
0: Doncs som-hi. Mentrestant el Jacob busca un paràgraf per llegir. I el tens?
1: Al començament, sí, perquè...
0: Ah, val.
1: Al començament el llibre està dedicat realment dedicado a totes les dioses d'este mundo. I després també posa todo parecido con la realidad no es pura coincidencia.
0: És perquè, que hem dit al principi, que està tot documentat, és tot real.
1: Sí. Dintre d'un món de fantasia amb molta acció, que passen moltes coses. Per què? Perquè sigui atractiu. I perquè, d'alguna manera, moltes de les coses que ja es veu que estan dites amb una segona intenció i amb un subtext i tal, el lector les pugui llegir sense cap problema. Després, jo normalment entremig poso uns interludis que són uns aforismes meus, per exemple, com aquest Codex Morbius, que diu, el salm primer diu, està en llatí, però després diu, la paz es solo la ausencia de la guerra, no la ausencia del miedo, el odio o la violencia. Que em sembla que és molt, molt actual. Perquè tothom diu, la pau, la pau, la pau, què?
0: Què és la
1: pau? I tot l'altre, i l'odi, i la por de la gent, i la violència. Mira, començo amb uns preliminares, en un sentit figuratiu, que és com una declaració d'intencions. Soy un demonio. No necesito ocultarlo. Soy macho, varón o lo que sea que esto signifique. Mi poder es inmenso. Un leve gesto de mi dedo puede desgarrar una vida atravesándole el corazón. En un arrebato de furia puedo aniquilar legiones. Y me bastan unas pocas palabras de odio para sembrar el caos y la humillación. En este mundo poblado de espejos, somos muchos los que reclamamos poder, dinero y diosas. Reconozco que todo lo que hago es por ellas. Son hembras, femeninas o lo que sea que esto signifique. Sin ellas no existiríamos. Pueden destruirnos con solo una mirada de desprecio o hechizarnos con un leve movimiento de su cuerpo. Es imposible resistirse a una diosa si ella lo desea. Sabemos que son peligrosas y mucho más inteligentes que nosotros, pero ansiamos con delirio poder cortejarlas. El beso de una diosa revive nuestro fuego eterno e interno y el acto sublime nos concede incontables años de juventud, magia y energía. He visto demonios arder vivos en su sed insaciable por la lujuria y evaporarse como humo entre brasas incandescentes. También he visto a otros languidecer en soledad y como una rama estéril marchitarse hasta morir. Pero he visto lo peor, monstruos. Demonios que ya no seducen ni conquistan, violan, torturan, asesinan, convierten diosas en esclavas. Hay diosas poderosas y diosas humildes, pero una diosa es una diosa. Las diosas feas no existen. Ellas pueden otorgarnos esperanza y aliviar el tormento de nuestra naturaleza y de esta existencia vil y caótica. El ansia por conquistar diosas y la sed de poder y dinero mueven nuestras vidas, siempre, en todo momento.

0: Jacob, en aquest llibre també veig, bueno, no veig perquè no l'he llegit, no? Però intueixo que és una ensalçació de la figura femenina. O sigui...
1: Sí, és feminista, absolutament.
0: Sí, oi?
1: Sí, perquè, com he comentat abans, primer, tot el tema de violència està... tornem a les xifres, 95% de la banda dels homes. Tot el tema de la cultura, la civilització, ara et diré dades, més dades, si vols, que és que ja saps que el teatre, el cinema, quan parlem de cinema, la lectura, els llibres, és una majoria, són dones. Molt pocs homes llegeixen, molt pocs homes, et puc dir la xifra exacta, però no cal, no vull ofendre ningú. Van al teatre voluntàriament, no sigui que estiguin acompanyant les seves dones, inclús al cinema. I fixa't que el cinema que poden anar els homes sols és el cinema que habitualment es diu d'acció, que bàsicament és violència, violència i violència.
0: Correcte. De fet, els clubs de lectura que coneixem aquí a la comarca són dones.
1: 100%.
0: Hi ha molt pocs homes.
1: Molt pocs.
0: I si vas a presentacions de llibres, és el que tu dius, els homes que van és perquè acompanyen la dona.
1: Sí.
0: I és així.
1: És una llàstima. És una llàstima. I aquesta part de cultura, d'educació, de formació, de valors, és la que ens falta, realment. Però fixa't que, clar, mentre hi hagi el poder a dalt de tot, la gent que manega els fils siguin homes, tenim els problemes que tenim, doncs el Putin, el Netanyahu, no sé què, l'altre, el Trump... Funciona així. No tenim pau, no tenim tranquil·litat, no tenim civilització. Estem al límit, perquè tenim 148 exèrcits ara mateix actius al món, són molts, eh? Que no oblidem, un exèrcit és un conjunt d'homes entrenats per matar altres homes. No és cap altre perill, és per matar-nos entre nosaltres. I una quantitat immensa d'armament i de, bueno, les famoses bombes nuclears que poden destruir no sé quantes vegades el planeta. És molt, molt, molt xocant, tot plegat.
0: Jacob, ja per finalitzar,
1: sí.
0: El que farem és recomanar, evidentment, aquesta lectura. Suposo que a qualsevol llibreria que anem, dient el títol del llibre...
1: Sí.
0: I l'editorial,
1: de fet, està...
0: el trobarem de seguida.
1: Sí, per internet hi ha molts llocs que es pot comprar, també està, em sembla, Amazon, que és lo típic, però no, està en moltes llibreries, i de fet a qualsevol llibreria es pot demanar, sí.
0: Sí, perquè avui en dia amb les tecnologies que tenim,
1: sí,
0: qualsevol llibreria pot accedir de la mateixa manera que nosaltres.
1: Exacte, sí.
0: Al distribuïdor, a més, sí, ara el tema de la distribució literària s'ha centralitzat en una empresa i es abocarà per tot d'una altra manera i és,
1: sí,
0: molt més ràpid.
1: Que és una empresa que és del grup precisament d'ells, de Samarcanda, que el que fan és bàsicament tenir com un arxiu digital, diríem, i unes màquines enormes i tal, que poden, encara que sigui un llibre descatalogat, si tu el demanes te n'imprimiran un per tu.
0: Sí.
1: És curiós això. Sí, bueno, és les tecnologies d'avui en dia. Sí, sí.
0: Doncs, Jacob, gràcies per haver-nos regalat aquests minuts amb nosaltres. Ha estat tot un plaer. I t'emplacem al proper llibre. No sé per quan serà, però
1: mira,
0: no tenim pressa.
1: No,
0: aquí estem. Com
1: sí, sí, la continuació, de fet, l'estic revisant i tal, està acabada. Però abans també hi ha un llibre que pot ser que surti abans, que és un mètode d'aprenentatge i memorització, que és el mètode que faig servir jo per aprendre. Jo sempre diria això de memòria, encara que siguin sinfonies grans o el que sigui. I tinc un mètode, que de fet no és realment meu, vull dir, és un mètode que originalment és el mètode que s'ensenyava a l'escola de Swarovski, que és el gran mestre de mestres, de directors de Viena. I jo no vaig estudiar a Viena, però sí que vaig fer un curs allà, un màster, i bàsicament ens van donar unes quatre eines, després jo m'he anat desenvolupant i tot, no?, per aprendre's sinfonies. Llavors, gairebé tots els grans directors que han sortit d'allà, de l'escola de Swarovski, que són el Claudio Abbado, tota aquesta gent, sempre dirigeixen de memòria, també. Però no és que sigui... Oh, és que tenen molta memòria. No, perquè no existeix això, sinó que hi ha un mètode.
0: Una tècnica que,
1: sí,
0: que s'ha de desenvolupar.
1: Sí, i jo el que he fet és, bàsicament, doncs, quan tenia temps i volia fer-ho, doncs he fet el llibre sobre aquesta tècnica d'aprenentatge i memorització, que no només és per memoritzar coses exactes, com seria una partitura de música o un guió de teatre o aquest tipus de coses que necessites exactament, sinó que pot servir també per un aprenentatge conceptual. Per exemple, un conferenciant no necessita exactament aprendre les paraules, necessita els conceptes, però sí que necessita saber com comença pel mig i com acaba. I també un aprenentatge més divers, que seria el típic de l'estudiant de batxillerat, el que ha de fer unes oposicions, tot aquest tipus de... Que realment, fixa't bé, la memòria és importantíssima. És el que ens configura com a persona, perquè què som? Som tot el que en el fons podem recordar de nosaltres mateixos.
0: Som les nostres vivències,
1: sí,
0: però també som els nostres records.
1: Sí, correcte.
0: I sense els records, doncs, bé, perdem essència també.
1: Sí. La gran notícia, fixa't bé, és que tothom té molta memòria. Absolutament.
0: Sí?
1: Científicament comprovat.
0: Val.
1: Doncs, i amb aquest llibre ho explico molt bé.
0: Em reconforta perquè jo l'estic perdent.
1: Ah, no. Tothom té molta memòria. De fet, tenim una memòria gegantina, perquè el nostre cervell té 85 bilions, en B, milions de milions de milions, de neurones, i cada neurona té 15.000 connexions. És a dir, és un nombre realment astronòmic, són 100, mínimament, com a mínim són 110 petabytes, no sé què es diu, que és una quantitat gegantina de memòria. El que passa és que necessitem una memòria accessible. Accessible és la memòria que tenim al parlar. És a dir, no hem de fer cap esforç. Està allà, present, i és el que diferencia realment quan diem una persona té bona memòria i una que no en té. És la memòria purament accessible. No és que no en tingui, és que li costa accedir-hi. Llavors, un professional, per exemple, jo què sé, un advocat bo, doncs té una memòria accessible, que ell té clar quines lleis, quins articles, tal, tal, tal. És a dir, a nivell professional, òbviament, el tema de la memòria és molt important. Però també, jo diria, des de que són petits, perquè, fixa't, el començament pot ser tan simple com un nen, és que ha suspès un examen. Sembla innocu, no? Dius, bueno, no passa res. Bueno, a lo millor li passarà que si en suspèn molts, doncs tot l'estiu haurà d'estar estudiant per recuperar el setembre. I és una mica més greu. Però passen els anys i després resulta que arriba a l'ESO, a batxillerat, i resulta que es juga a l'entrada a la universitat. Després, potser unes oposicions, un lloc de treball... És a dir, sí que dirigeix la vida cap a un altre lloc, on hi ha menys oportunitats, probablement uns sous diferents, probablement unes esperances d'un tipus de família diferents, més difícil... És a dir, sí que és important.
0: Doncs sí, és molt important treballar i muscular la nostra memòria.
1: Correcte. I per fer-ho necessita realment un mètode. És a dir, no, aquest llibre no és cap de trucos. Sé que hi ha molts llibres de memòria, però jo els que he trobat eren aprende memòria en 7 dies, no sé què, en 2 setmanes, no sé quant. I això és bàsicament una proeza sobrehumana, perquè no existeix. És a dir, hi ha molt pocs al món que poden fer aquest tipus de coses, encara que escriguin llibres. El que requereix realment és un treball i un mètode.
0: Amb en Jacob, ja ho veieu, parlem de literatura, parlem de música, de músics, podem parlar de cinema, podem parlar de mètodes, i podríem estar aquí, Jacob, molta estona, parlant amb tu i fer molts programes amb tu. La veritat és aquesta. I em sap molt de greu que se'ns acaba el temps, però és que continuaria. Així que ara que ja ens hem conegut,
1: sí,
0: ara que ja tenim contacte, et deixem els micròfons oberts d'Explora
1: FM. Doncs moltes gràcies.
0: Sempre que vulguis, serà un plaer.
1: Ens contactarem.
0: Estarem molt contentes de que estiguis amb nosaltres. Ja saps que som un equip molt petit, però que hi posem molt d'amor i molt de carinyo.
1: Molt bé, molt bé. Perfecte.
0: Amb les coses que fem.
1: Gràcies.
0: I tornarem a repetir Dioses y demonios, deseos prohibidos. I endavant, ja l'estem buscant a la nostra llibreria de referència, perquè val la pena llegir-lo i veure que dintre de la foscor sempre podem trobar una llum que ens guiï,
1: sí,
0: i que ens porti a l'esperança.
1: Sí, és el més important.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
5: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: sent el que podem guanyar.
1: Qui pogués tornar a Menorca, quan fèiem cubates al sol de la costa, quan després de col·locar-la trucaven a la porta i la casa full de birres amb tota la penya morta. De la farra d'ahir, de l'Aris Uxori, no saber on som, no saber què dormir. Respira, mira que bonica que és la vida quan estàs amb els germans i se t'oblida l'ahir. De fumar-la enmig del mar mentre la sol es ponia i la calma. Les 9 del matí fem el bon dia en una cala, camino en trajectòria no guiada, quan en rebia el cos fa amb unes creps de matinada. I a nit on sent el petard, dues ens fa tard, els mojitos a la barra del bar. La nostra felicitat es construeix el dia a dia, les paelles, els polvos, el sol i la sangria.
0: I recordo quan tot era un somni, quan pujava a l'escenari.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: novembre.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimerà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 12 del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Si us dic Can Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
4: Bon dia.
2: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I s'hi compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la cinquantena entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
3: D'acord.
4: Pues sí.
2: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
4: Bé, aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
2: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
4: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
2: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
3: I les caramelles.
2: I les caramelles, exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1891 i 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
3: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, tant es feien al monestir de Montsió, i després a Santa Magdalena.
2: Sí, perquè clar, el Montsió ja no el podem fer servir perquè
3: ara ja no, però tot
2: tancat.
3: Aquests anys es va fer també el Montsió.
2: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
4: Les caramelles és una és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua, la nit de Pasqua se sortia a cantar. Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, claro, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua a Pasqua eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar perquè no hi serem. Pues bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, en moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona.
2: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles o és el repertori de tot l'any, traient Nadal, evidentment? Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
4: Fonamental, el que era caramelles eren al·lusions a la verge, a la primavera particularment, i a les flors era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
2: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
4: també es feia.
2: Per l'enamorada...
4: sí.
3: Això s'ha perdut, eh?
4: Home, jo ja no ho he viscut, això... Ja no he viscut.
2: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
3: sí.
2: I canalla petita també, oi?
3: No, ara canalla no.
2: Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
4: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem habaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent, doncs, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
2: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Ansel Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Ansel Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims, eh?
4: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
2: Sí.
4: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
2: És
4: que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
2: Clar, i s'ha de dir que Josep Ansel Clavé que volia fer era treure la gent de la taverna.
4: Treure la gent del vici, o sigui que cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
2: Sí.
4: I aleshores, pues, sí. Nosaltres ni donem gràcies.
2: En Josep Ansel Clavé, doncs als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Ansel Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals, perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no beguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes, era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n diu ara, en Cel Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret, en aquest cas, eh?
3: De totes maneres, ara sí. Ja existeix una federació dels cors d'enclaver
2: sí.
3: que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, eh? Sí. Ajuden a les corals, organitzen concerts, mm. o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
2: En Anacel Clavé. Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument el 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís de Can Clota. Uh-huh. Era un monument bastant gran, de pedra. Eh? Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua uh-huh. amb peixos, uh-huh. recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes i finalment quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa uh-huh. de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Ansem Clavé, com es deia abans, també quan baixes pel carrer hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
4: Sí, sí, el centenari.
2: Exacte. Heu fet més coses perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
4: molta cosa.
2: Altres activitats, mm-hmm. que això va ser l'any 1985. Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans Cantat a Catalunya, d'en mm-hmm. Jordi Forest i Rivera, que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en mm-hmm. Joan Palet. Mm-hmm. Era la coral La Coloma i la coral
4: Elisard
2: Sala de l'Hospitalet de Llobregat, sí? Mm-hmm. Que convidem a les persones que estiguin interessades. Mm-hmm. Podeu buscar avui en dia per internet, poses Cantat a Catalunya, Jordi Forest, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. Mm-hmm. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD mm-hmm. que van venir autoritats de tot el país, mm-hmm. de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
4: Pues sí.
2: Molta feina totes aquestes coses, oi?
3: Home,
2: molta.
3: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
4: Moltes hores.
2: Sí, sí. Molta feina i molta gent al darrere, eh?
3: Molta dedicació.
2: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere i un record molt fort per totes les sí. persones que han estat al llarg d'aquests anys en tots vosaltres.
3: Però bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
2: Assageu aquí a l'Avenç.
3: Sí. Mm.
2: Quins dies?
3: Ensagem dilluns aquí a l'Avenç de 9 a... De 17 a 19... No, de 19 a 21 hora.
2: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
3: Per Facebook.
2: Sí.
3: I bueno, i venint a... També hi ha un telèfon per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte,
2: mm-hmm.
3: que val. És el 610, bueno, sí, 610 60 18 31 i bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci
2: per cantar, s'ha de
3: per
2: fer
3: cantar,
2: soci.
3: Que són 20 euros anuals uh-huh. i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
2: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
3: No cal.
2: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant. No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any en lloc.
3: No.
2: Això és molt important perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
3: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió que els gastos del viatge doncs, entren dintre d'aquesta quota.
2: Està molt bé.
3: Hi ha com una gratificació, no? I llavors doncs, hi ha un viatge que es fa anualment que no es paga aquest viatge.
2: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la Coral, portes 9 anys.
3: Sí.
2: Ets la primera presidenta que va haver-hi
3: sí.
2: a la Coral després de tants anys.
3: Sí.
2: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
3: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de cors de clavell com de la federació de fer sec, i ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes. Mm-hmm. Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
2: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
3: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
2: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria, fa anys.
3: Bueno, això també depèn de econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i hi ha vegades pues, que no s'arriben en aquests gastos, no?, de diners, sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
2: No sé si abans Alfons ha comentat, el 76 incorporen les dones a la coral.
4: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar que hem de tornar a ser Coloma.
2: Clar.
4: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquell ja diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava. Perquè les caramelles, en aquella època, quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
2: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
4: amb les publicacions, amb tot.
2: Encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
5: Home, nosaltres ho hem viscut.
4: Ja.
2: Hem viscut.
4: Sí, sí.
2: Sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'any l'entitat el 1860, mm-hmm. El 1960 feu el centenari, el 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos. Perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys. Mm-hmm. És així, oi, Joana?
3: Sí. Hem tingut també el Premi del Pont, no?, l'any...
4: Mm-hmm. 98.
3: 90, no?
4: 98.
3: 98. També vam tenir el premi vam guanyar el primer premi de música...
4: A la cultura.
3: A la cultura, aquí a Sant...
4: Del Baix Llobregat.
3: Del Baix Llobregat.
2: Mm-hmm. Molt bé.
3: I
2: alguna menció més que ara poder així de memòria?
3: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
2: Mm-hmm. Finalment no va ser.
3: No va poder ser.
2: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè... Una pregunta. Sou secció de l'avenç? No.
3: No.
2: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
3: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç.
2: Sí.
3: O sigui, ja fa molts anys.
2: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç. I estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la Junta actual i abans la ràdio ja havia estat aquí a l'Avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'Avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'Avenç, oi? La coral? Heu anat...
4: Però el que jo sé, més o menos, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Joventudes, i per allà a Can Clot, en algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu en un bar. O sigui, allà reunia la Junta i feien... com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un altre bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
2: Doncs ja farem memòria un altre dia, perquè hauríem de tornar a quedar més endavant.
4: Val.
2: I recordem que qualsevol persona que estigui interessada, a través del Facebook, poden venir aquí a l'Avenç, que encara que no hi sigueu des de secretaria, els poden informar els dies que hi sou i amb qui es poden posar en contacte. D'acord?
4: D'acord.
2: I donar-vos les gràcies a la Joana Fuster i a l'Alfons Sangra, en representació de la Coloma, de la Societat Coral La Coloma, centenària. I dir-vos que amb tots vosaltres, els micròfons, la Isabel Almató i el muntatge i l'edició, el Jordi Udina. Gràcies.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Bona tarda.

0: història d'Esplugues, en aquest cas seria una crònica molt actualitzada trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi, seria la crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima, sobretot tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys, o sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i de funcions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens en enterem, les famílies no ens ho fan saber, que ens sap greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues, de la crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cbesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues, sí, @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, crònica vida esplugues seria cbesplugues@gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, ve baixa,
0: de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys, per exemple, les receptes. No sé si encara la seu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms. Normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin... Els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina i això és el que és important, i a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi. Perquè ens representa, així sabem, la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon i, de fet, pugem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Hi ha una certa competició per participar.

0: Sí.
1: Sí, hi ha una certa competició.
0: A la gent, a la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els responem donant-li les solucions.
2: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa, podeu enviar el llistat de les solucions a info.cronicavidasplugues@gmail.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, sí, o és sempre lliure?
0: És sempre lliure. El tema és lliure i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut fer amb el número de Nadal, sempre agafem un tema nadalenc. Sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres de coses de Nadal.
2: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
0: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
1: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
2: Sí.
1: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
2: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus, des d'aquí un record molt sincer per la Neus.
1: És la persona que ens suggereix això i ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran. Però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos. I aquesta la cuidem molt.
2: Després també teniu una secció que també parla de les persones. És una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
1: Aquesta secció... curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt, actualment tenim bastantes dificultats, perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que si primer, tipus la comunitat hindú, o la comunitat pakistanesa, o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder fer aquesta secció. En canvi, la comunitat xinesa sí, eh?
2: Sí que ho fan.
1: Va respondre, sí, molt
2: Mira,
1: bé.
2: Ara l'exemplar que tinc a les meves mans i posa Esplugues miscel·lània cultural, camins que porten Esplugues, relats de la immigració de Caracas, Esplugues. I bueno, hi ha una persona que és la que li fa l'entrevista i la protagonista és la Lorena i l'Eric. Tens alguns exemples.
1: Aquesta és una que volem anar conservant, però en aquest moment hi ha dificultats. La gent, bueno, no t'obre les portes així com així, no és fàcil, però bé, la tenim i intentarem mantenir-la.
2: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
1: Bueno,
2: això també,
1: però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats, però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
2: Molt bé.
1: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
2: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
1: No, feta per un alumne.
2: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí a la mà, que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
0: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
1: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
2: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
1: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
0: Està en combinació amb el grup d'estudis.
2: Clar.
0: El primer fulletó el vam fer nosaltres sols, i el segon fulletó s'ha fet d'acordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
2: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista Interior i Exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
1: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
2: Els escacs, ja ho he vist.
1: Amb un gran nivell.
2: Molt bé.
1: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
0: I el futbol també col·labora. El futbol esplenc també col·labora. Que sí, voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha els esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres, donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han donat, s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
1: patinadors,
0: de tot tipus,
1: patinadors,
0: i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
2: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
0: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
2: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
1: I els arbres d'Esplugues.
0: Aquest de la Forja va tenir molt d'èxit, com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
1: que ens va obrir el seu casa seva,
0: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs de la Forja,
2: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari, en veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
1: Sí, sempre ha tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
0: Per celebrar el 70 aniversari.
1: Exacte, però n'havíem fet abans d'altres, sobretot de poemes en van fer, i...
2: Vau fer un debat sobre la comunicació local, també?
1: Sí, senyor.
2: Abans de la pandèmia, 6 mesos abans de la Covid.
0: Per celebrar els 70 anys de la premsa local. De la premsa local.
1: La nostra, que érem nosaltres, clar. Va venir gent molt interessant, sí.
0: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys i del Pont d'Esplugues,
1: el senyor Eduard Sanz.
2: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
1: A l'equip central motor som 10, no?
0: Sí, som 10 persones. Que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí.
1: Però som com 15 o 16.
0: Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, uh-huh, la gent que fa l'intreball d'impremta.
1: Tenim el Consell.
0: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que s'ediquen més al treball concret de maquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta, que també porta una certa feina.
1: També tenim uns col·laboradors fidels.
0: També tenim uns col·laboradors.
1: Sí, això és molt important, eh?
2: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen ara de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
0: Sí.
2: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
0: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006, uh-huh, que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una... porta un cercador també,
2: sí,
0: qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des de 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
2: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
0: Sí, sí.
1: Els últims tot, anys no.
0: Del 1950 al 2006.
2: Val, doncs diré la web, que és xac, acabat amb C de Catalunya, x, a c, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
0: Exactament.
2: I després també tenim el Facebook i Instagram.
0: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí, només amb el paper. I hem volgut, ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i...
1: Però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar, si vols, cada dia, i nosaltres anem més lents, perquè la revista és més lenta.
2: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple, al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
0: Sí, però a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i millor ja ha passat. Però bueno,
2: però ja ho sabem.
0: Nosaltres donem constància de què ha fet. Per això ens diem crònica. Fem una crònica dels fets que han passat als Esplugues o que pensem que passaran als Esplugues.
1: Ens agradaria,
2: Però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més. Per tant, és una crònica, però que em queda a mi per sempre.
0: És un arxiu, sí, és un de les arxiu coses que passen als Esplugues.
2: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa, poder trigaria una estona. I això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment. I només he de buscar la data i el que justament, sí, sí, m'interessa. Oi?
0: Sí, sí, sí, perfectament, perfectament. No,
2: és hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs per celebrar el 70 aniversari. Veu fer un...
1: No és creació poètica.
2: No
1: és, digues, un concurs literari.
2: Això, concurs literari.
1: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure, un nivell força acceptable, jo diria que bo, perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més
0: plural.
1: Més plural.
2: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans,
0: el correu electrònic de cb-esplugues@gmail.com, demanen la subscripció,
2: sí,
0: es pot fer subscripció, nosaltres posaríem contacte amb la persona.
2: Quan va la quota anual?
1: 20 euros.
2: 20 euros
0: 20 euros són 5 números en tot l'any.
1: I el
0: calendari.
2: No sé si em deixo alguna cosa que volguéssiu afegir.
0: Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ell expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses.
1: I
0: que estem oberts a fer-ho.
1: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
2: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, esteu aquí, estem aquí a l'Avenç.
1: Exacte.
2: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, que és l'Avenç. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avenç. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Ester, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
1: Exacte, sí, sí.
2: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
1: Moltes gràcies.

0: Són la una del migdia.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El passat divendres 20 d'octubre del 2023 vàrem assistir a la inauguració de l'exposició de 20 anys de Vall de Diables d'Esplugues. I avui el que volem fer, doncs, en el nostre espai d'entrevistes és parlar amb representants de Vall de Diables i tenim amb nosaltres el Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso. Molt bon dia a tots dos.
3: Hola, bon dia.
2: Doncs l'entrevista és perquè m'expliqueu aquests 20 anys de història i que comencem una miqueta, doncs, això, si fa 20 anys fem marxa enrere. Com es va fundar Vall de Diables?
4: Bé, el Vall de Diables neix el 2003, fruit d'un grup de joves, i no tan joves també, que estàvem dins de la cultura popular, del món associatiu i del món del foc. Molts veníem de Boc de Viterna, o érem membres de Boc de Viterna, i, bueno, amb aquella aleshores, la inquietud de saber d'on venia el tema del foc, ja que en formàvem part d'una entitat, doncs, bueno, ens van curiosir, no? I vam començar a voltar per arreu de Catalunya buscant els orígens dels diables i vam trobar que hi havia encara colles que existien fent servir un model històric, no? Un model centenari. Sobretot a la banda del Penedès, Camp de Tarragona, vam estar veient i observant durant molts anys com funcionaven, com eren, i fins que vam decidir que havíem de muntar alguna cosa així a Esplugues.
2: Fas referència a 100 anys, però de fet ja hi ha referències originals de Vall de Diables en teatres medievals, de fet.
3: Sí, bueno, les primeres referències jo crec que ve del Corpus, de la celebració del Corpus, que és el primer lloc on crec que s'ha estudiat que apareix el Vall de Diables tal com l'entenem ara. Això estem parlant potser de fa 400 anys o com a mínim. Sí. I clar, les celebracions del Corpus, el que es feia és, bueno, és l'origen dels nostres seguicis i les nostres cercaviles. Al final la gent s'ajuntava per confraries o per gremis, no? I cada gremi, doncs, representava uns dels quadres de la vida de Jesús, no? Era la gran celebració del cos de Jesucrist. I en alguns llocs, doncs, està recollit que el gremi dels boters, doncs, representava la lluita entre el bé i el mal, l'infern contra el cel, que al final sempre acaba de la mateixa manera, que guanya el cel. I això estava representat, doncs, amb el Lucifer i la diablesa, no? Amb tots els seus diables que pugen a la terra i volen acabar amb la terra, i llavors ve l'arcàngel Sant Miquel i atura, no?, tal desastre, i al final els diables, doncs, tornen a l'infern. Al final la representació del Vall de Diables és aquesta història, i això prové del Corpus, i la representació, això es feia al carrer el dia de Corpus, i amb una representació parlada, no?, que després, si vols, entrem més en detall, no?, del que és el ball parlat i les figures, no? Aquestes.
4: Bueno, la forma de com vam començar va ser així. O sigui, tampoc no hi ha més a explicar. Vull dir, al final, després de bastants anys d'estudiar aquest model, vam considerar, doncs, que podíem muntar-ho Esplugues amb tot el que això implicava. O sigui, estàvem fora d'un marc tradicional o històric, que és el Baix Llobregat. Clar, aquí tots els Valls de Diables provenen del Penedès, del Camp de Tarragona, del Garraf, i, bueno, l'excepció de Cervera, no?, que és una excepció dintre de Catalunya, no? I finalment, doncs, el 2003 vam crear la colla d'aquella manera com vam poder, i a dia d'avui, doncs...
3: Amb la idea també de que fos intergeneracional, no?
4: Sí, bueno, clar, la forma de que volíem que tingués... la forma que volíem que tingués aquesta entitat era així, una mica... bueno, que tingués... que aglutinés a diferents persones, no només que fossin joves, sinó també d'altres edats i d'altres cultures i d'altres gèneres, òbviament. Vale? I aleshores, doncs, era un dels requisits, diguéssim, per construir aquesta colla.
2: Actualment, quantes persones formeu per del Vall de Diables? I després, si un cas, parlarem dels infantils.
3: Es fa difícil de dir, perquè, bueno, jo sempre diem que som una quarantena de diables en actiu cremant, no? El dia més important, el dia de la festa major, no? Potser ens podem reunir 40 diables, però després també tenim la secció infantil, que en són 30 o 40 més, més tots els pares, mares. És a dir que, bueno, depèn, si em dius quanta gent sou al correfoc, uns 40. Quanta gent som, ha passat per Diables, potser estem parlant de 150 persones o més.
2: Perquè aquí a Esplugues, on actueu, per dir-ho així d'una manera externa? Les vostres actuacions, quines són?
3: Nosaltres sortim bàsicament a Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan, després per Santa Magdalena i per Sant Mateu. O sigui, la Festa Major de Santa Magdalena i la Festa Major de Sant Mateu. A Santa Magdalena participem del dia més important, que és el 22 de juliol, que és el dia de la patrona, el dia de Santa Magdalena, amb el seguici. Aquest és un dia molt important per nosaltres perquè fem el seguici i després a la sortida de les ofrenes de l'església és quan té lloc la representació del ball parlat amb els versots i després la culminació seria la cartillada. I després, per Sant Mateu, així com resumint, i per Sant Mateu, bueno, després de Santa Magdalena també sortim a la processó del ferro, sortim al seguici de diumenge, i per Sant Mateu, doncs, participem del seguici de pregó, amb el toc d'inici, participem també de la cercavila infantil, els Diables Infantils, on aquí és on ells fan el seu vell parlat i els seus versots, sortim a la cercavila festiva, fem el nostre correfoc, que és l'acte més gros que organitzem, el correfoc de Festa Major per Sant Mateu, i després també sortim doncs, al seguici de diumenge, de Sant Mateu, i això serien com les nostres sortides, a part d'altres sortides que puguem fer a altres poblacions o altres festes.
2: Jo ara us esmentaré una cosa, que és la que has començat, que és la Revetlla de Sant Joan. Veient doncs, la vostra cremada i el vostre ball, al meu costat hi havia una persona que em diu: crec que no hi ha cap poble de Catalunya que pugui dir que té un inici de foguera de Sant Joan com el que tenim a Esplugues. Suposo que hi haurà altres pobles de Catalunya que ho tenen també molt maco, però aquesta conjunció del foc amb la foguera i el ball de Diables, teniu referència que es faci en algun altre lloc?
4: Sí que es fan a molts llocs de lluïments que encinguin la foguera.
2: Sí.
4: Sí que és veritat que l'espai ha quedat molt xulo al final, perquè al final molta gent el que fa és, molts pobles, per exemple, de costa van a la mateixa platja, no? Com és potser Torredembarra. Però clar, aquí estem al centre i estem fent la foguera enmig d'una plaça, la plaça Roja.
2: I amb una ciutat.
4: I amb una ciutat, exacte. I el fet d'envoltar la foguera a tots els Diables, doncs li dona bastanta espectacularitat. Ens agradaria donar-li més per una qüestió de pirotècnia, no? Que ens agradaria donar-li més intensitat de pirotècnia, però bueno, això al final és una qüestió de diners, no? I això ja no depèn de nosaltres, diguem-ho així.
2: Val.
3: I
2: de seguretat que, també, que... no? Estar en una ciutat de seguretat també, poder...
3: Sí, bueno, però això...
4: No, això... No?
3: Nosaltres ja ho tenim tot molt en compte.
2: No, no, i molt controlat, això.
4: Sí,
2: també.
4: Sí, això sí.
2: Doncs la meva ignorància ha fet que no sabia jo que poder hi havia en altres pobles que hi havia aquesta unió.
4: Potser
2: de
4: la forma que ho fem, no... Jo no... Potser sí que és veritat que no en tinc constància, però sí que hi ha moltes... Hi ha altres colles que sí que obren...
3: Però jo crec que
4: això que
3: has dit, no sé si la persona aquesta era d'Esplugues o no, però jo crec que és una bona senyal, perquè això vol dir que s'estan transmetent, no?, aquells elements identitaris propis de, no?, de la nostra cultura popular, i que algú d'Esplugues digui: és la millor foguera del país, sense conèixer l'altre, no? Doncs diu molt de l'orgull aquest una mica esplugui. Exacte. I crec que això és amb això ja estic content.
2: Expliqueu-nos els versots, en què consisteixen.
4: Bé, els versots són quartetes satíriques que parlen de l'actualitat, normalment és de política o de coses del poble, vale? És, com deia el Pau, es reciten el dia 22 de juliol, que és per Santa Magdalena, i estan dintre del marc del vell parlat. El vell parlat, diguéssim, que és la representació entre el bé i el mal, i dintre d'aquesta obra teatral s'introdueixen els versots, vale? Vindrien a ser com els 7 pecats capitals, hi ha colles que ho fan servir així, nosaltres no tenim els 7 pecats capitals, però els introduïm dintre d'aquest ball parlat, vale?
3: Sí, hi ha una part fixa, que és el ball parlat, que sempre és igual, una part que és cada any diferent, perquè són els versots, no? Això.
4: Exacte, sí, sí.
3: I després torna a haver el final, no?, com la cueta final de la representació, que torna a ser fixa, que és sempre igual.
4: Exacte, els versots entren entremig del ball parlat, diguem-ho així.
2: Aquesta...
4: Comença un diàleg entre Llucifer i Diablesa, l'Àngel, s'introdueixen els versots i finalment l'Àngel venç els Diables perquè ho atura d'una manera total el desgavell que estem fent, no?
2: Sense voler comparar, però podríem visualment una mica identificar-ho, aquesta crítica satírica, crítica política, amb el que són les xirigotes?
4: Sí, tranquil·lament. Les xirigotes, sí. Bueno, són cantades, no? Però...
3: són formes de sàtira, no? Al
4: sí,
3: final.
4: Al final, sí, són com Dames i vells o com altres balls parlats que no només poden ser diables, no? Els pastorets també fan algú... o sigui, pastorets no de, de Nadal, eh? Els pastorets, el ball de pastorets, que també fan aquest tipus de versots.
3: Sí, els ball de gitanes també.
4: O ball de gitanes també, sí, exacte.
2: I es permet, per tal, que el que es diu en aquests versots queda allà.
3: Exacte.
2: Eh?
4: Bueno, és la gràcia de poder ser els dolents de la pel·lícula, que podem dir el que vulguem, no? És, de fet, per això es deixava fer, no? Abans, que abans hi havia molta més... bueno, era més difícil dir les coses tal com es volia, però el fet de ser diable i el ser mal, doncs tenies aquesta llibertat, no? I nosaltres, doncs...
3: I el fet de dir un vers, també, no? Uh-huh. T'estàs cagant en tot, però ho estàs fent amb una quarteta rimada, no? A BBA, doncs queda molt bonic.
2: Si és una... ho fas bonic, es pot permetre.
3: És una bona cagada, però bonica. I si ho fas a sobre, amb elegància, doncs ja et guanyes el públic, i la persona que estàs criticant doncs també ho ha d'entendre. A nosaltres al principi ens va costar bastant els primers anys que la gent entengués que eren els versots, que entengués que podien ofendre i que t'havies de menjar amb patates.
2: I que si et pica, doncs ho sentim molt.
4: Exacte. Eh? Sí, sí, al principi va ser durillo, perquè va haver-hi molta crítica, no només per part de les institucions, sinó també per part d'entitats, per part de... que allò desvirtuava la festa, no? Al contrari, o sigui, allò forma part de la festa. I a dia d'avui crec que són bastant esperats.
3: Hi ha pobles, per no dir la majoria, ho fan de cara al balcó de l'Ajuntament, amb tota la plana política allà present, aguantant, a més aguantant amb el sol segurament, perquè són les 12 del migdia, i els diables els hi reciten els versots i els hi parlen de tu a tu, en vers, això sí.
2: Heu tingut algun problema d'orillo amb aquests anys?
4: No.
2: No.
3: Bueno, alguna enganxada amb alguna persona en concret o amb alguna colla que potser s'ha enfadat una mica i després, doncs, s'ha entès o el temps ho ha acabat curant.
4: A nivell sèrio, no. O sigui, a nivell legal, diguéssim, no. Com altres colles sí que n'han tingut de problemes, bueno, problemes judicials per, pues, per persones o per part d'alguns polítics han tingut problemes. Aquí a Esplugues no n'hem tingut.
2: D'acord.
3: El tema és que nosaltres, bueno, respondríem com a colla si algú tingués algun problema, però també s'ha de saber que els nostres versos són una mica diferents d'alguns altres pobles, que nosaltres fem... ningú sap, cap diable sap què dirà el diable que sortirà a recitar el versot. No sap ni el tema, ni què dirà, ni com ho farà. Ho hem volgut mantenir així en secret, perquè a nosaltres també ens dona aquest joc i aquesta... Hòstia, aviam què passarà, no?, a la plaça, i aviam quin en dirà aquest. I de vegades, doncs, mira, hi ha diables que apreten la rosca una mica i, bueno, és el que hi ha, s'ha d'entendre.
2: Doncs va, anem a recordar dies gloriosos que us vinguin a la memòria d'algun any que recordeu que tots aquests versots han sigut apoteòsics. Alguna persona destacada fent versots que fos molt destra, molt habilitosa?
4: No sé,
3: mira, el Joan Pastor, per exemple.
4: Joan
3: Pastor era sempre el que sortia primer, que trencar el gel en aquests moments costa, no? I ell deia, jo surto primer, i sempre els feia d'una manera, no? Més pausats, no? Amb un rerefons, amb... Bueno, te l'havies de llegir dues vegades de després per entendre'l, però sí, sí. I, no sé, hi ha borrades. Un any vam robar el Quim.
2: Sí, jo hi era.
3: Sí.
4: Exacte, sí, va ser una atrapallada, però...
2: Ho vam celebrar, vam aplaudir, ens va agradar molt que vingués el Quim, els versots, però va haver-hi gent que es va enfadar perquè veu robar el Quim.
3: S'entén.
2: Sí.
3: No sé, una vegada quan l'Adri estava a Brussel·les va fer un versot des de Brussel·les. Ara fa, no sé, 3 anys o així van els castellers, sense saber-ho, van pujar a l'escenari, van ir a rompre els versots i en van fer un ells, que se l'havien preparat, i la veritat és que va estar molt bé, no?
4: Sí, sí.
3: I van fotre canya a sac els diables i nosaltres no podíem dir res, perquè oi que són secrets, no?
2: Clar, i són versots.
4: Exacte, sí, sí.
2: Per
4: això no vol dir que ara tothom pugui pujar.
2: Mira, versots per criticar-ho tot.
4: Exacte, sí.
3: Després versots molt, no sé, molt elegants, és que hem parlat de tot. Molt elegants, després versots molts contra l'alcaldessa s'han fet, contra el mossèn, Ara no recordo. Però...
4: Sí, al final els versots poden ser tant de crítica com també de diversió, eh? Vull dir que al final a vegades no tenen un sentit de crítica.
3: I de vegades cadascú una miqueta té el seu registre, sí. No? El que sempre va buscar de fer riure, el que parla sempre de les entitats, després hi ha algú que per exemple, fa uns versots formalment allò impecables i, no? I amb un rerefons que t'hi cagues, que sembla més que un versó d'un poema, no? Però també hi té cabuda. No sé, hi ha estils.
5: Ja ho veieu, Espluguins, que està obert el nou mercat. Amb paradistes o sense, el Lidl ha triomfat. Després de 15 anys d'espera, de mercat provisional, els arriba als paradistes al seu judici final. La Pilar us ha condemnat per no tocar les arpes, ha trobat un aliat amb múltiples demandes. Posi'm la planta baixa, diuen aquests del Lidl. El mercat que vagi a dalt, que jo vull estar in the middle. Quina oportunitat, diuen alguns paradistes. Dalt està ben il·luminat i no parlem de les vistes. Però què dius, t'has tornat boig? Escales amunt i avall. I les iaies amb el carro. Això serà un daltaball. Les opinions són diverses. El punt de vista varia. Però si anéssiu tots a una, otro gallo cantaria.
2: Doncs bé, hem recuperat aquests versots que hem trobat a YouTube. Són uns versots del 2022. A més de totes aquestes activitats que has dit, la carretillada, participació del Ferro, Festes Majors, Santa Magdalena i Sant Mateu, també organitzeu el Quinto, un cop l'any.
3: Sí, això va començar el 2009, em sembla, vam fer el primer
4: 2009,
3: Quinto,
4: sí.
3: Perquè volíem renovar els vestits de Diables i era una pasta, i no teníem calés i vam dir, hòstia, hem de fer alguna activitat. I ens vam descobrir aquell any, em sembla, o feia 3 o 4 anys, havíem descobert els quintos de la zona del Vallès, i vam dir, hòstia, això ho podríem portar a Esplugues també. Nosaltres anem rempinyant tradicions, ens anem apropiant de... Bueno, però ho vam fer amb el seu permís, eh? I de fet van venir ells a ensenyar-nos com es feia, la gent de Sant Quirze, i sí, el primer quinto va ser per treure diners i poder fer els vestits, comprar la tela i aquestes coses. Ens va bé perquè això... Fem festa, a més sempre és el mateix dia, el dia de Sant Esteve, que la gent ja ho espera, que ja estàs fart d'estar amb la família i surts i fas un gin tònic i unes partides i ja està, no sé.
4: El Ball de Diables el vam crear amb molta intenció i amb tots els detalls possibles per no trencar la forma d'un model històric, no? Quan ens vam crear, el Ball de Diables no tenia la figura de l'Àngel. Vale? I de fet, dubtàvem que hi havies de tindre. Per què? Perquè no teníem un text de ball parlat o d'autosacramental històric ni tret de cap arxiu. Llavors, per això li vam voler ficar Colla de Diables i no Ball de Diables. Què vol dir? La diferència és que el Ball de Diables té el ball parlat o amb la seva representació de les seves figures, no? Que són el Lucifer, la Diablesa i l'Àngel i els Borrons, i la Colla pues, no ho tindria això, no? I no tindria aquest text de ball parlat on hi ha la representació entre el bé i el mal. I els primers anys doncs, va ser així, i per això vam posar-li Colla, pel respecte, simplement. Després vam introduir l'Àngel, perquè al final hi ha gent de mateixes colles centenàries ens van dir què estàvem fent. Si al final teníem Lucifer, teníem Diablesa, i pues, fiquem-hi l'Àngel i digueu pues, Ball de Diables. I va ser una mica així, per la prudència, però molt
3: des,
4: conscients.
3: Des del coneixement,
4: sí,
3: que pot semblar que sigui, ai, mira, es van equivocar, no? Quin error,
4: no,
3: i no.
4: No,
3: és al revés, no? És des del coneixement, no ho fem. Sí, això està bé.
2: Quants
3: després, el que deia l'Isaac, una mica de tots aquests elements, no, que inspiren o que defineixen un ball de diables, doncs, per exemple, la roba és una roba de sac, no? Però el nostre model és el penedesenc, llavors això vol dir que és pintada, no és cosida, no? Hi ha el model del priorat que sigui cosida, no? Doncs sí, això, ho has de saber-ho, ho has d'haver estudiat, ho has d'haver vist, no? Ho has d'haver descobert. Doncs després elements com, no sé, la Pamela, no? de la Diablesa, o els septrots, la massa que sigui en forma de bota, per exemple, això és molt típic, no? Era el gremi dels boters el que s'encarregava de fer aquest ball de diables. Doncs algunes, les masses històriques, moltes, no totes, però moltes tenen aquesta forma de bota. Els tabals que siguin de pell i de corda, o sigui, tabals de fusta, de pell, no? Que hi ha moltes colles de diables que surten amb tabals més d'una batucada tipus brasilera, no? Nosaltres hem optat per aquest element més tradicional, el fet d'anar amb espardenyes, amb mitjons, no? Tots aquests elements són els que...
4: Els que marquen la diferència.
3: Els que marquen si ets un ball de diables o no. I nosaltres, tot i no ser històrics, estem respectant tot el... Tenim una anècdota, per exemple. Vam anar a Vilafranca, que sí que és un dels llocs històrics de Vall de Diables. Ens van convidar en un lloc molt important i vam anar amb molt orgull. I a mitja cercavila se'ns acosta un... Però vosaltres de quin any sou? Nosaltres del 2003, no? I va dir, hòstia, doncs ho feu molt bé, no? Que estàvem actuant al costat de colles centenàries. Això vol dir que... Allà ens vam posar contents, perquè això vol dir que, hòstia, que hem respectat els elements i que se'ns té en consideració, no? I això és una de les gràcies del nostre Vall de Diables.
2: Doncs molt bé, estic aprenent molt amb vosaltres. Per tant, us reconeixeu, no?, d'unes colles amb una altra, si respecten tota una sèrie de coses?
4: Sí, sí, clarament. Vull dir, jo crec que el Pau ha explicat totes les coses a seguir, diguéssim, per ser un Vall de Diables. N'hi ha més, segurament, i podríem entrar més en detall, però no cal, crec. Però sí, es poden diferenciar clarament. I són elements tan fàcils com només el calçat o la música, no? La percussió és algo bastant típic aquí a Barcelona, al Baix Llobregat, que hi hagin grups de batucades, acompanyen diables, en quant el que seria el model històric el que fa és són tocs militaritzats, diguéssim, una mica un toc militar i senzills, i evidentment amb tabals que siguin de pell, de fusta i de corda.
3: Sí, sí.
2: Tots els elements que heu parlat han de ser, primer has dit, naturals, respecteu els productes naturals, els mitjons suposo que han de ser de cotó, perquè, clar, treballar a sota del foc és molt perillós, els vestits són inífugs... Mm-hmm. Tenen algun tractament inífug?
3: Bueno, és la tela aquesta que costa molt de que es cremi.
4: Sí, és una tela d'arpillera,
3: no?
4: Prensada, diguéssim, que estava... No li deixen oxigen entremig, és molt cara, també, s'ha de dir. Mm. I és una forma de que no... Que al no haver-hi oxigen entremig dels cosits, diguéssim, no hi ha... No entra, no s'encén. Mm. És inífuga.
3: Ara jo que parlaves, preguntaves, no?, de si ens reconeixem, quins són, no?, quins som qui. Clar, aquí el tema, el que va passar, explico una mica, el de Barcelona. Clar, que només hi havia Valls de Diables a la zona del Penedès i Camp de Tarragona. Val? Això és la zona geogràfica i històrica. A les altres zones de Catalunya no n'hi havia.

0: Per això, per espantar la gent i que no, i deixar pas a...
1: Exacte. Llavors el que va passar a Barcelona va ser que la gent va començar a ficar-se al mig del foc, a, no, no passaré tot allò del no passareu, i a cremar-se, i hòstia, això va agradar també, no?, els diables, la interacció aquesta. Llavors algú va veure, no?, i va dir, hòstia, aquí hem de fer un espectacle que, no?, que vagi d'això. I van ser els Comediants, no?, que van l'any següent, al cap de dos anys, van fer l'espectacle que es deia Correfoc.
0: 81, 82, em sembla que és l'any, que arrel del, no, de la interacció entre el públic i els diables, doncs es va crear aquest espectacle.

0: aquí és on neix el correfoc, però clar, llavors, què passa? Tota la gent que ha anat a veure la Mercè, la gent de comarques, no?, que va veure la Mercè, hòstia, jo això ho vull fer al meu poble. Però clar, jo vull fer el que acabo de veure, és a dir, uns diables fent, no?, passant pels carrers i la gent participant i tal. Llavors aquí, doncs, va ser ja la gran disbauxa de... que alguns van ficar Josefa i Diablesa, però no Àngel, i sense versots, els altres, no sé, amb espardenyes, però d'altres no, després uns amb batucada, els altres no, no. Llavors va haver, arreu del país, les colles de diables van anar creixent, barrejant el que era el ball de diables amb el tema dels espectacles correfoc, també, no? Malabars de foc, escopir foc, llavors, clar, aquí el poti-poti aquest és el que hem heredat. No? Nosaltres, als anys 90, quan vam començar a participar de les colles de foc aquí a Esplugues, era això, no? Era espectacle correfoc, però amb alguns elements tradicionals, i hi havia pobles que tenien més elements tradicionals que d'altres, però potser sense gaire criteri. I, bueno, llavors, a partir d'aquí és on s'ha anat diferenciant. La zona del Penedès i del Camp de Tarragona han seguit fent lo seu, i aquí a l'àrea metropolitana, sobretot, van créixer milers i milers de colles de diables, que algunes han respectat més i d'altres menys. Llavors, doncs, les que han anat a descobrir a la zona geogràfica històrica i ho han volgut plasmar de la manera més semblant als seus pobles, doncs han tirat cap un camí diferent als altres. I nosaltres, doncs, en aquest cas, vam triar aquest, que per nosaltres és el bo, però clar...
1: Bueno, no és una cosa millor o dolenta, sí. Perquè al final Esplugues, des dels anys 80... ha tingut colles de dimonis o d'espectacles correfoc, ja sigui Aligots, Unicorn i la Terra, Boc de Viterna, vull dir que al final són colles, vull dir, no s'ha de tampoc criticar, no, el nostre passat, simplement ha estat fortuït el que va passar en aquells anys, els anys 80, i al final jo crec que el que s'ha de ficar és una mica d'ordre, no, saber cadascú el que és i ja està, i saber el que fa.
2: Quan arriba la vostra colla infantil? Perquè jo recordo que hi havia hagut una colla que era Bollets Esquitxafocs infantil, sí. Que ja no existeix?
1: No.
2: Però la vostra des de quin any està?
1: 2011 va néixer, l'Ell de Diables Infantil. Sí, antiga, o sigui, a Esplugues existia Bollets Esquitxafocs i Toc de Foc, que era de la Bòbila, de Can Vidalet. I, bueno, el Ell de Diables Infantils neix... estan activa el Bollets Esquitxafocs, però per la mateixa matèria que va néixer el Ball de Diables d'adults, per fer algo diferent del que ja hi havia, o sigui, no per trepitjar res, al contrari, sinó per sumar, que això és important, no? Saber que Bollets tenia un estil, no?, i una forma de fer, i el Ball de Diables Infantils tenia, bueno, és bàsicament el mateix que fem els grans, vull dir que és una còpia exacta, però en petit.
2: De fet, hi ha molta gent que li fa una mica de por al foc i diuen, no, jo vaig a l'infantil perquè no cremen tant, és més petit.
0: Sí, cremen més que nosaltres, de vegades.
2: Cremen més que vosaltres? Doncs això ja fa anys.
0: Bueno, la pirotècnia és més fluixa, però estan... van molt forts.
1: Sí, sí.
0: Però és que són uns flipats i els encanta el foc.
2: Ja. Sí. Anem a explicar una mica la normativa del foc. Us collen molt?
1: Déu-n'hi-do.
0: Fa uns anys va haver, ara fa com 10 anys o així, va haver una mica una regulació molt forta, no?, del foc, que al final va ser, l'excepció era amb els diables, no?, i els castells de foc, però perquè era una tradició catalana, no?, es va haver defensar com a

0: tradició històrica, i es van haver moltes protestes també, recordo.
1: Sí, es va fer una manifestació a Via Laietana. Sí.
2: Que... No, bueno, la manifestació era... més gran va ser a Berga, just quan abans que sortís... O sigui, la història és que va sortir la llei del foc, i això és una llei que venia d'Europa.
1: Sí, exacte.
2: I era una, regulava el que serien els explosius, no? Però, clar, això era més a nivell de castell de focs, o mascletes, o tipus d'espectacles molt més... on hi havia una quantitat de pólvora molt elevada. Però no contemplava les tradicions d'aquí de Catalunya,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte.
2: Llavors, això estava més adreçat poder per la banda de València, per les falles i tot el rotllo aquest... I clar, i això ens sortia molt afectat, perquè nosaltres ens havíem de tenir uns permisos com si anéssim a llançar, no sé, projectils. I finalment la Generalitat, i sobretot per la pressió de totes les colles, es va poder arribar a un acord, no?
0: I la pirotècnia aquesta, no? Llegeixer i diu, s'ha de tirar a més de 10 metres o 20 metres de qualsevol persona, i dius, no? Però si vaig a sota, no?
2: El que es va aconseguir, o el que hem de fer, o el que s'ha de fer a dia d'avui, i des de fa ja uns 10 o 12 anys, és això, fer uns permisos que van a la delegació del govern. Hi ha d'haver-hi unes persones dintre de la colla que han d'haver passat un curs com el curs de manipulador d'aliments, doncs més o menys de pirotècnia, i aquests ensenyen als altres membres de la colla com funciona tota aquesta normativa. I aleshores, doncs, cada correfoc que fem s'ha de presentar un permís a l'Ajuntament, l'Ajuntament ha de donar ha de demanar el vistiplau de la delegació del govern a Madrid. Conforme, doncs, hi haurà un seguit de quilos de pólvora que es cremen aquell dia.
0: I està designant uns responsables, no?, d'intervenció i de cada correfoc, doncs ha d'haver alguna cara visible.
2: És una mica feixuc. Antigament era simplement passaves un part de l'Ajuntament per on passaries i com a molt el que cremaries i ja està, canvi qui pugui. Clar,
1: ara hi ha un formulari a omplir.
2: Has de tindre un màster directe.
1: Ara faré una pregunta malèvola i sóc conscient d'ella.
0: Com t'agrada?
1: M'encanta. Teniu revisió de la Guàrdia Civil, com és el cas dels trabucaires, de l'escamot trabucaire d'aquí d'Esplugues, que alguna vegada que han pogut cremar han hagut de passar una revisió? I jo vaig veure un dia a la Guàrdia Civil aquí. No és el vostre cas, no teniu una revisió,
0: bueno,
1: del material.
0: Nosaltres no, perquè és menys volum de pirotècnia que el que cremen ells, i ells és pólvora viva, no estan, la nostra està encartutxada, ja ve la pirotècnia ja ve feta, saps? Ells la manipulen ells.
2: De fet, els quilos de pólvora que es fan servir per un correfoc, amb un correfoc normal, amb un parell de colles, no es, potser puja entre 10 i 15 quilos, que no són grans quantitats de pólvora. Llavors, sí que està... No ens han vingut mai a mirar el carro, no? I que estigués tot al quadrat i que... Però sí que trucades telefòniques alguna n'hem tingut. Simplement, doncs, donant, escolta'm, que això ho fareu i tal, sí, cap problema. Però, clar, trabucaires amb aquest aspecte sí que estan més collats per normatives, però, bueno, ells saben perfectament com funciona i crec que...
0: Bueno, per trabucaires sí que han d'anar expressament.
2: Sí, han d'anar expressament.
0: O sigui,
2: han de vindre, sí. Ells han de vindre a mirar els cartutxos, la pólvora que porten...
0: Ells tenen permís d'armes, també.
2: Tenen permís d'armes, exacte. Bueno, aquí ja és alguna mica més sèrio, però, doncs, si tot està en regla, això no seria un inconvenient per no deixar-lo sortir, cosa que això ja seria un altre tema.
1: Només era una excusa per parlar de l'escamot trabucaire d'Esplugues.
2: Sí, sí.
1: Aquí anava la meva malícia... En quant a la pregunta.
2: Malícia. Nosaltres ja vam signar el document conforme estàvem d'acord i, òbviament, d'acord que havien de sortir. Val. Que era un...
1: Exacte, les entitats vareu fer...
2: Una entitat de la cultura popular i tradicional que es volia introduir a Esplugues i que no sabem encara exactament el per què. Bueno, sí que el sabem, però les excuses són una mica patilleres, no?, per part del consistori. No?
0: Em sembla que els trabucaires és de les úniques activitats així de cultura popular que està protegida.
2: Sí.
0: O sigui, que si surt una, en algun lloc... és que estàs obligat a acceptar-la.
1: Mm. Doncs ja veurem com acaba aquí a Esplugues el tema amb l'escamot trabucaire. Mm. Ara m'agradaria que féssim una mica de repassada xarxes socials, perquè ara és molt important. Si no estàs a les xarxes, no existeixes. No sé si... Sé que teniu Instagram, no sé si teniu alguna xarxa més, per si algú us vol acabar de conèixer. Si algú es vol posar en contacte amb vosaltres, vol formar part del Ball de Diables, anem a donar algunes adreces.
0: Tenim Twitter, no?
2: Tenim,
0: em sembla.
2: Tenim Twitter, Facebook, però el que és més actiu és l'Instagram.
0: Sí.
2: I de fet ha servit molt per donar-nos a conèixer. Últimament,
0: sí,
2: crec que va molt bé. Mai havíem tingut tanta falera, diguéssim, amb les xarxes. I, ostres, ens truca molta gent de molts llocs per poder entrar a la colla, per vindre a veure. Gent de fora ens ve a veure. Sí. Això és molt important també per ensenyar Esplugues, no? I el seu teixit associatiu i cultural i el seu patrimoni. I... Però bàsicament això, si es volen posar en contacte des de Instagram.
1: Us contracten per fer bolos?
0: Sí, normalment això funciona per intercanvi, és a dir, tu portes una colla convidada al teu correfoc i després vas al seu poble.
1: Val.
0: Però nosaltres, com que som un ball de diables i ens agrada els balls de diables tradicionals, les colles que convidem són balls de diables tradicionals, i hi ha balls de diables tradicionals que ells no retornen, per exemple, la sortida, llavors els portem a...
2: La patilla.
0: Sí, com es diu, sí, això, a fons perdut, no?
2: Sí, clar. Perdem una sortida nosaltres, però també portem una colla que, pues, igual el públic d'Esplugues pot veure que si no vas expressament a aquell lloc no vindrà, no podràs veure.
1: Sí. Abans d'acomiadar-nos, alguna cosa que no us he preguntat i que seria essencial que la comentéssim, ara mateix no us ve al cap.
0: No, bueno...
2: Es parla de la carretillada una mica? O...
0: Sí. Però...
1: És veritat, és no hem parlat de la carretillada.
0: El sentit de la carretillada, vam començar a fer-la una mica en pandèmia, perquè una carretillada al final és un correfoc, però estàtic, no? En un lloc així controlat, fixa, no avances, no vas pel carrer, llavors era ideal per fer alguna cosa durant la pandèmia, perquè si no ens haguéssim quedat sense fer res. I a partir d'aquí vam dir, ostres, per què no incorporem la carretillada... També sempre, no?, allò que dèiem abans, des del respecte, no?, de veure que hi ha pobles que la carretillada és sagrada i fa molts anys que la fan, però bueno, altres pobles sí que ho han adoptat, i nosaltres vam dir que si li donàvem un sentit i, no?, i ho fèiem bé, nosaltres ens agrada fer bé les coses, i si no, no les fem, no?, una mica... aquesta filosofia. I mira, la vam ficar després del ball parlat, simbolitzant una mica el càstig que fa la diablesa en els diables perquè han perdut davant de l'arquesa Sant Miquel. No? El Sant Miquel ha guanyat el Lucifer i la diablesa s'enfada i vinga, diables, tornem cap a l'infern, i allà doncs es lia la de Sant Quintí. No? I això representa la carretillada. Si no, nevero, ben trovato, però és...
1: I la
0: feu
1: un cop l'any, després dels versos de Santa Just, Magdalena?
2: Sí, sí. Que la forma de donar-li sentit a aquest espectacle és que sigui després del ball parlat, i com que el ball parlat només es fa per Santa Magdalena, el dia 22, pues, és una forma també de donar cloenda a aquell dia, que és molt especial per totes les espluguines i per tots els espluguins, no? I al final no deixa de ser una espècie de mig castell de focs des de baix, no? Des de tirat per diables. I a nivell de pirotècnia és de les coses més bèsties que fem, o que hem fet mai, o que pràcticament no hi ha cap cosa més bèstia que fem. I, bueno, cada cop es van incorporant noves coses, nova pirotècnia... I s'intenta cada cop intentar-ho fer una mica més espectacular, no? Cada any una mica més. També, com dèiem abans, és una qüestió també de quartos, i això és algo...
0: Sí, són 20 minuts, perquè no sàpiga que és una carretillada, són 20 minuts sense parar, donant voltes, no?, en un sector de plaça, els diables fan com una mena de cercle i no para la pirotècnia. I al mig del cercle van sortint, doncs, altres diables amb ceptrops més grossos, que fan ja pirotècnia més aèria o... No, és molta intensitat durant 20 minuts.
1: Teniu molta gent de Sant Just? Teniu rifenyos? Perquè jo sé que els rifenyos us venen a veure quan feu alguna activitat.
0: Algú sí, però no...
2: Tenim un rifenyo dels anys...
1: Un rifenyo.
2: La
1: cosa més estranya, però... els cargolins estan plins de rifenyos.
0: Bueno, ja. Perquè no hi ha colla castellera allà. A Sant Just seguia una colla de diables.
2: Sí, a Sant Just ja.
1: Sí, i tenen una figura també, oi, de foc?
0: Tenen el drac, el rifenyo.
1: Sí, sí. D'acord. Ara, Pau, com que el tema musical és... La música és cosa teva, jo ara no recordo. Teniu ball de diables en la recopilació que va fer el Marcel Casellas per ja fa molts anys? Hi ha alguna música de ball de diables?
0: Sí, nosaltres... El nostre ball de diables té 3 o 4 tocs. Així, tenim molts pocs tocs i cada toc es toca en un moment molt concret. És a dir, tenim el toc de seguici, que serveix per avançar pels carrers. Tenim el toc de lluïment, que serveix per fer un lluïment estàtic, quan s'ajunten tots els diables i cremen tots alhora. i tenim el toc del ball parlat, que és com una mena de separata entre versot i versot, es fa un toc diferent. I amb aquest ens apanyem. Llavors, sí que és veritat que en el toc d'inici el Marcel va fer com un arranjament del nostre toc de tabals, va fer un arranjament així musicat, però bueno, només sona aquell dia i nosaltres fem el lluïment una vegada el Marcel fa aquesta música, llavors para, fem el lluïment i després segueix el toc d'inici. Però no tenim, o sigui, considerem que són ritmes. La nostra música és un ritme, no hi ha melodies. Bueno, com tots els balls de diables, eh? Sí que és veritat que hi ha balls de... Bueno, balls de diables no, però hi ha colles de diables que van amb xarangues i... Però això ja és una altra...
1: Ja no
0: és una altra cosa.
1: Ja no és tan tradicional ni conservador com vosaltres voleu mantenir l'essència aquesta centenària, no?
0: Sí, marxa de l'estètica més tradicional.
1: I ara sí, ja, que en Pau Vinyoles i l'Isaac Alonso, moltes gràcies per venir en nom de Vall de Diables. Moltes felicitats per aquests 25 anys.
0: 20.
1: Ai, 20 anys. Per aquests 20 anys.
0: Però bueno, d'aquí poc...
1: I que d'aquí 5 anys esperem que Esplugues FM encara estiguem aquí i us puguem tornar a fer l'entrevista a qui correspongui de la... Anava a dir de la colla, no, del ball de Diables.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes doncs gràcies, sí. una abraçada molt forta.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugasfm.cat, un poco de todo y algo más.
6: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
7: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
8: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
6: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 2:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues.fm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Són les dues del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. el Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Hatim Azhari, que va néixer al Marroc, a la ciutat de Nador. Hola, Hatim, com estàs?
1: Molt bona tarda i gràcies per convidar-me.
0: A tu per accedir-hi. Què va motivar que la teva família vingués cap aquí?
1: Bueno, tirem enrere molts anys i sí. Ens trobem doncs a una mare amb el que es diu Tarifa, que viu a la ciutat de Nador, i, sí. I el meu pare, que es diu Abdel. Llavors, amb la il·lusió i l'esperança, no, de venir a Europa buscant una vida millor, buscant construir una família i crear el seu recorregut de vida, decideixen doncs sortir de la seva zona de confort, on tenen la seva família, on tenen la seva casa, on tenen tot, la seva cultura, religió, tradició, i decideixen donar una passa endavant buscant aquest futur millor i venen aquí a Barcelona. Llavors arriben al barri del Poble Sec.
0: Sí. Quina edat tenies tu?
1: Jo vaig néixer al Marroc i vaig venir aquí amb 2 anys.
0: I en tens algun record de Nador?
1: Bueno, amb 2 anys no, però sí que vaig tornar a Nador, bueno, i encara, bueno, fa anys que no baixo, no, al Marroc, però sí, records que tinc és la zona on vivíem nosaltres, és una zona on hi havia cabres, on hi havia prop de la ciutat, però no al mig de la ciutat, sinó més poble, hi havia un pou d'aigua. Vaig aprendre a anar amb bicicleta,
0: sí.
1: I em recordo que les meves primes,
0: sí,
1: les meves cosines m'animaven i em deien, bueno, vinga, va, i m'acompanyaven, em deixaven i dic, vinga, una altra, i vaig aprendre a anar amb bicicleta i al Marroc.
0: Sí, que bé. Tota aquesta reconstrucció que has fet de l'avinguda de la teva família, i has arribat, diguéssim, per tu mateix a donar-te aquesta explicació, i fa molt temps que això, que t'hi has reconciliat o que ets conscient?
1: Sí, bueno, aquesta història és una història que recorda la meva mare, sobretot amb molt, molt orgull, amb molt entusiasme, no? I també amb molta tristesa, no? El fet de sortir on és casa seva, on ha crescut, i tot això buscant un futur millor, no? Tot això buscant unes aspiracions, no, de vida, i res, i m'ho explica, i cada cop que parlo amb ella i m'assec sempre té aquestes històries, no, de les dificultats que es va trobar, la gent que la va ajudar, que la va acompanyar aquí. La meva mare és una persona molt agraïda i crec que aquest sentiment de gratitud també m'ho ha transmès molt.
0: Que bé. Els hi va costar trobar feina als teus pares?
1: Van arribar en un moment que crec jo que hi havia feina. Llavors, quan parlo amb el meu pare, sempre em deia sí, que hi treballava més de 40 hores, que treballava a 2 llocs i que, bueno, que va tenir l'oportunitat de treballar, de regularitzar la seva situació amb més facilitat. Sembla ser que ara és bastant més complicat. I el record que tenen és això, no? Com que arribaven a un lloc, no? a una terra on hi havia oportunitats, i així era al principi.
0: Ells en sabien alguna cosa de Catalunya o van triar venir aquí a Barcelona i al Poble Sec per alguna raó, o va ser casualitat?
1: Bueno, la seva idea, em sembla que la meva tieta sí que va arribar abans, va anar a Platja d'Aro.
0: Sí.
1: I llavors la meva tieta, doncs, una persona molt apanyada, amb estudis, amb molt de preparació, sí que va saber, doncs, vincular-se al territori, participar, doncs, del teixit comunitari, trobar feina. Llavors la seva experiència va motivar la meva mare, no?, a donar aquesta passa, buscant un futur millor, i res, i aterren a Barcelona, i aquí és on comencen amb uns petits estalvis,
0: sí.
1: Lloguen un pis i comença tot, pues, a buscar a través de la seva comunitat, a través d'entitats, dels serveis socials, els van orientant, i ens trobem que són 2 persones que han tingut l'oportunitat de treballar i de construir una família, d'estalviar i de conviure.
0: És curiós que us hàgiu mantingut al Poble Sec, no? Perquè bueno, jo conec realitat d'altres famílies, no?, que clar, han anat canviant de lloc en funció de la feina, i com que són feines molt inestables, vull dir que ara viuen en aquest barri però després troben feina a Hospitalet i se'n van, i vosaltres us heu mantingut, no?, sempre al mateix barri.
1: Sí, bueno, a més de mi, tinc dos germans, el meu germà que té 2 anys més que jo i la meva germana que té 4. Llavors ens trobem que tots estudiem al Jacint Verdaguer, tots anem a la 25a Olimpiada a fer la secundària. Llavors crec que tant a nivell educatiu, no?, teníem tot allò al costat, també els vincles, no?, de les amistats, la nostra relació amb el territori, pues ens fa sentir del poble sec, i bueno, i jo no m'imaginava anar-me a un altre barri. Per mi era una traïció a un barri que m'ha donat tant i m'ha portat tant.
0: Que bé. Tu has estudiat integració social.
1: Sí.
0: Per què t'ha interessat aquest tema?
1: Bueno, vaig acabar el batxillerat, llavors em feia la pregunta, no?, de cap a quina direcció volia que anés la meva vida. Si volia centrar-me en un tema econòmic, un tema més empresarial, o si volia ajudar, no?, i donar resposta a totes les necessitats que hi havia al barri, no? Llavors em trobo en un moment en què iniciem l'associació de joves, tenim l'oportunitat de conèixer moltíssimes realitats que convivien amb nosaltres però que no vèiem. Mm-hmm. Això també és una cosa a tenir en compte, i és molt trista que vius en un barri però vius en una bombolla dins del teu barri, no?
0: Sí.
1: Llavors quan fem aquest esforç, no?, de vale, què està passant aquí al poble sec, per què el jovent, per què tantes persones s'estan anant del barri, hi ha un component que és el tema del lloguer, que és una part importantíssima, però després també trobem que al poble sec no falten serveis pel jovent, no? Quan volen anar a estudiar, ens trobem que la biblioteca és un espai molt reduït i molts se'n van, no?, a altres barris a estudiar, perquè la franja horària és més àmplia, perquè hi ha molt més espai. Trobem que quan parlem d'assessorament laboral no hi ha cap recurs per ni adolescents ni joves, i també s'han d'anar al Raval o s'han d'anar a altres barris per trobar aquest assessorament. I després atenció psicològica, tema de salut mental, igual. I trobem que quan volen donar resposta a les seves necessitats es veuen obligats a anar-se'n del barri, perquè el barri no sap donar aquestes respostes. I ja ni parlem a nivell d'espai públic, no? A l'espai públic pues, no trobem ni instal·lacions esportives ni espais on poder practicar esport, i trobem una fuga. El jovent s'està anant del barri perquè no troba cap recurs ni públic ni de cap tipus que doni resposta a les seves necessitats. Llavors totes aquestes preguntes ens les fem, són compartides quan parles amb el jove. Pues, tu què fas al teu dia a dia? Pues jo me'n vaig, faig vida a Sant Antoni, jo faig vida a la Barceloneta. Uau, vius al poble sec? I diu, bueno, jo realment dormo al poble sec. Perquè després molts estudien ni al barri, se'n van a altres llocs. Llavors nosaltres pues, el que fem és una tasca una mica de detecció i comparar altres barris, perquè el poble sec, tot i tenir més de 7.000 joves d'entre 17 i 29 anys, no hi ha recursos i no es destinen recursos. Llavors, tota aquesta reflexió em dona la resposta a això que em preguntaves, no? Per què integració social? Doncs perquè jo tenia la necessitat, no?, d'abordar tota aquesta situació, però necessitava eines, necessitava coneixements, necessitava formar-me. Llavors decideixo anar en aquesta direcció una mica per alimentar tot aquest moviment que estava sorgint, per formar-me, per entendre, per adquirir noves habilitats i evidentment per un tema laboral, no? I perquè això era el que em cridava i el meu cor em reclamava, no? Sí, llavors. Sí.
0: Tu segueixes estudiant. Què et sembla que és el que ha influït més en tu pel fet de que segueixis tenint ganes d'aprendre? Perquè hi ha molts nanos que això, que avorreixen l'estudiar una vegada acaben la primària i en tenen prou.
1: Bueno, hi ha diverses qüestions, no? Dins de mi, no? És una qüestió, jo vaig acabar batxillerat que no em plantejava estudiar. Jo deia, bueno, batxillerat, començo a treballar i començo a ajudar a casa a nivell econòmic, però t'adones que la feina que pots trobar és molt precària. Quan no estàs especialitzat en algun àmbit, et trobes que les feines que hi ha pues, potser no són les que et motiven, Llavors decideixo pues, fer aquest petit esforç, no? Sobretot quan trobo altres referents que ja treballen en l'àmbit, no? Vas preguntant, vas coneixent gent, sí, estic fent integració social, estic fent treball social, hi ha bona sortida laboral, surts preparat i preparada per la vida, no només a nivell laboral, perquè totes les eines que et donen. Llavors dic, pues, bueno, hauré d'explorar-ho, no? Uh-huh. Això ve acompanyat també de que vaig fer un curs de monitor de lleure, de director de lleure, i començo a vincular-me amb tot el moviment associatiu, juvenil, i trobo que, bueno, que aprenc moltes coses i que també tinc moltes coses en comú. Llavors és un terreny que comença a fer-se més familiar per mi i dic, pues, vull continuar en aquesta línia, m'agrada aquesta línia i crec que puc aportar molt.
0: Mm. Estàs treballant com a mediador intercultural. En què consisteix aquesta feina?
1: Bueno, des de fa mes i mig he començat a treballar aquí al districte de Ciutat Vella com a mediador comunitari intercultural, amb l'objectiu principal, no? Amb diversos objectius que vindrien a ser donar suport a les entitats d'origen divers. En aquest cas, jo treballo més amb la comunitat àrab-marroquí. Hi ha entitats islàmiques, hi ha entitats com Diàlegs de Dona, on fan formacions, fan cursos. Trobem que hi ha un volum d'entitats al Raval i a les proximitats que tenen dificultats per accedir, doncs, al tema administratiu. Trobem que hi ha barreres entre el districte i les mateixes entitats i que la informació no arriba ni en una direcció ni en l'altra. Llavors aquest servei dona suport a aquestes entitats, fa una mica de pont entre l'administració i les entitats locals i també donem suport a centres educatius. Uh-huh. Centres educatius que tenen una realitat, no?, de persones que van estudiar d'origen divers. Llavors necessiten un acompanyament d'un perfil, no?, un mediador que pugui, pues, explicar una mica la realitat d'aquest jovent o d'aquesta gent que està estudiant i preparar i formar a moltes persones que són professors i professores que encara no arriben a entendre la realitat d'aquestes persones.
0: Mm-hmm. Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: L'associació de la que ens parlaves abans és l'associació Joves Units del Poble Sec, que tu vas fundar, i has explicat una mica com et va sorgir la necessitat de fundar-la. I et va ser fàcil trobar complicitats per muntar l'associació, o teniu algun suport institucional?
1: Bueno, tot això sorgeix perquè quatre joves del barri, pues, que seien, que parlaven, no? I que sempre, pues, compartíem això, és que fa falta això, és que no sé què, i arriba un punt que diem, què fem? Hem d'esperar? Això no canvia, les coses no canvien. Ens hem de mobilitzar, ens hem d'organitzar. Llavors és quan comencem, pues, no sabíem res del món associatiu nosaltres, i diem, vale, si volem interlocutar amb el districte, què hem de fer? Llavors comencem a fer la nostra investigació, comencem a mirar, veiem que hi ha una forma jurídica, no?, que és l'associació, no? I diem, pues, mira, potser ens hem de constituir i començar a conscienciar sobre la realitat del barri. Perquè una cosa curiosa és que la necessitat sempre ha estat. Mm-hmm. Han passat generacions, però aquesta necessitat sempre ha estat aquí. Què passa? Que ningú dona resposta a això. Què passa? Que ningú dona veu a això. Pues bueno, perquè moltes vegades o no coneixes els mecanismes, o no coneixes la fórmula, o directament dius, pues mira, no tenim això, pues mala sort, em busco la vida. Llavors nosaltres, pues, és un punt on ens parem i diem, pues anem a treballar, no? Anem a donar una resposta real a una problemàtica real, i deixem de parlar, perquè clar, jo estava cansat de parlar,
0: clar,
1: que sí,
0: clar, clar.
1: Hi ha necessitats, però què estarem sempre parlant.
0: Sí,
1: llavors
0: sí, sí.
1: És quan ens organitzem, ens constituïm, fem un llistat de necessitats, no? El principal de tots és un equipament juvenil per joves de 17 a 29. Uh-huh. Perquè ens trobem que hi ha un espai jove de 12 fins a 16.
0: Sí.
1: Però un cop fan els 17 ja no poden accedir o participar d'aquest espai, no? I diem, doncs necessitem un equipament juvenil amb una sèrie de recursos. Aquesta és com la primera demanda: recursos d'assessorament laboral, d'assessorament acadèmic i d'atenció psicològica, aquestes tres línies. Perquè no pot ser que en un barri amb una taxa d'abandonament escolar tan elevada no hi hagi recursos per orientar el jovent i els adolescents per estudiar. Com pot ser això? Jo he tingut la fortuna i la mala fortuna de veure

0: a l'ESO, no? Sí. Quan no arribes a motivar l'alumnat i veuen que és innecessari estudiar, i en la franja de l'ESO, pues, a un cicle superior o per continuar estudiant, no? Llavors diem, és que si no hi ha recursos, si no hi ha referents, si no hi ha persones que t'empoderin i et motivin per estudiar, què faràs?
1: Clar. A on teniu la seu de l'entitat?
0: Nosaltres ara mateix no tenim local.
1: Ah, no teniu local?
0: No, no. Nosaltres fem ús ara mateix del Centre Cívic del Sortidor.
1: Ah, us trobeu allà.
0: Sí. Mm. També reivindiquem això. Els espais municipals són espais que són del veïnat i són nostres també.
1: Sí, clar. Llavors, està molt bé que ho pugueu fer allà, sí.
0: Sí, sí.
1: Però llavors feu servir instal·lacions, no? Perquè vaig veure que organitzàveu activitats esportives i això.
0: Sí, sí, sí. Bueno, durant aquests anys, més enllà de reivindicar tot el tema de l'equipament juvenil, també reivindiquem la transformació de l'espai públic, no? Dotant aquest espai públic d'instal·lacions esportives, com un espai de calistenya, com un espai per practicar bàsquet, i també durant l'any organitzem activitats obertes, doncs, de futbol sala, de bàsquet, de vòlei, una mica fomentant la part esportiva, els hàbits saludables entre el jovent, perquè una altra problemàtica que detectàvem és que tota l'oferta d'oci, o molta oferta d'oci, passava pel consum d'alcohol i les drogues. Mm. Llavors, nosaltres com a associació crec que el nostre posicionament és clar i les nostres activitats ho demostren, que tot el que és perjudicial o que no beneficia el jovent, i evidentment el consum d'alcohol, drogues i totes les addiccions, considerem que això no aporta ni al nostre jovent ni a la societat en general. Llavors és un posicionament molt fort i sempre que tenim l'oportunitat de recordar-ho, des de les festes majors dels barris, des del Consell de Joventut, ostres, hem de fer un esforç per desvincular jovent i alcohol, jovent i drogues. No pot ser que quan pensis en joves el teu imaginari i el teu cap se'n vagi al consum d'alcohol, oci nocturn, drogues, ostres. Llavors nosaltres estem fomentant tota aquesta línia que considerem que portarà molt més al col·lectiu dels joves al barri, que és l'esport, el teixit comunitari i la feina conjunta i cooperativa.
1: Quina quantitat de jovent moveu, més o menys, a l'òrbita de l'associació?
0: Bueno, depèn de l'activitat. Ja. Ens trobem que els joves i les joves tenen gustos molt diversos, sí, llavors... Clar. Si organitzem, per exemple, el Sant Jordi, ens arriba una població concreta i es motiva a organitzar-lo una població concreta que participa de l'associació. Si organitzem una activitat de futbol sala, tenim una massa social que és una apassionada del futbol sala i tenim gent que es motiva a organitzar coses de futbol sala. I que no es motivarà a organitzar una cosa de vòlei perquè diuen, a mi m'agrada el futbol sala i vull tirar pel futbol sala.
1: Sí, sí,
0: llavors,
1: sí, sí.
0: Trobem que vindrien a ser com grups de treball, comissions de treball, cada una pels seus interessos. I després trobem que una part important és que a l'associació hi ha un grup molt conscienciat de joves que fan una tasca política. Que això passa per anar aquí a la ràdio, parlar del que està passant, del que estem fent, parlar amb els grups polítics del districte, no? Perquè vegin el que està passant al barri, les necessitats que hi ha, i també amb tot el personal tècnic del districte. I és una tasca d'interlocució, de conscienciació, tant amb l'administració com a nivell de barri amb la resta d'entitats.
1: Clar. Tu, la teva llengua primera o materna, quina és?
0: Bueno, la meva llengua materna i amb la que vaig créixer és l'amazic, que és la llengua de Nador i de molts territoris del Marroc, del poble amazic.
1: Que sou un poble molt maco, trobo. Bueno,
0: moltes gràcies.
1: El que
0: sí,
1: conec.
0: Sí, sí,
1: sí.
0: La gent amazic se sent molt.
1: Sí.
0: Se sent tant el seu idioma com la seva cultura,
1: sí.
0: La bandera...
1: Tenen... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. És molt reivindicat. I aquí, bueno, me'n recordo quan la Generalitat, perquè bueno, jo sóc mestra de professió, quan van obrir per ensenyar altres llengües, diguéssim, no, que una de les llengües que van dir que seria optativa seria l'àrab. I bueno, els amazics us veu organitzar, no, per dir, bueno, si aquí la majoria de marroquins, diguéssim, som amazics, no àrabs, no?
0: I, correcte, sí, sí.
1: Sí, i a partir d'aquí, tu tens ocasió de parlar l'amazic fora de casa teva?
0: Sí, cada cop més. O sigui, a través de la meva feina i a través de vincular-me a col·lectius que, bueno, ara amb tot el moviment que està ben pel tema de Palestina, de la lluita, m'he trobat

0: La comunitat de màgic està donant una resposta molt, molt potent i està molt conscienciada i es mobilitza, i em trobo pues, això, que hi ha molta gent, i més de la que m'esperava, la veritat, i que quan sabem que l'altra persona habla parla en màgic, ja està. Parlem en màgic.
1: Us il·lumineu, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, que diu el Roger que se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes. I mira, et vols acomiadar amb Masic?
0: Ah, bueno, què vols que digui?
1: T'acomiades de la manera que ho feu vosaltres.
0: Xocran, amb iui de identitat, quim siuroch, esmiaon si darbé, o en xadum meixan gdijin den jasen.
1: Molt bé, doncs fins una altra.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
8: Esplugues FM.
7: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
9: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
10: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Jorge Díaz, que no viu a Catalunya, viu a Buenos Aires i parla català. Com podeu deduir, estem fent l'entrevista a través d'una plataforma en línia. Hola Jorge, com estàs?
1: Com va? Bon, per començar, voldria agrair-te per la possibilitat de fer aquesta entrevista. És una experiència molt interessant, diferent també.
0: Ja, és molt sorprenent que parlis català sense haver viscut mai a Catalunya. Com et va sorgir l'interès per la llengua catalana?
1: Jo crec que 3 anys vaig viatjar a Catalunya i quan vaig perdre una capacitació a un laboratori català, i quan vaig tornar aquí a l'Argentina em vaig dir he de començar a estudiar aquesta llengua, m'agrada molt, i no ho sé per què, però aquí som.
0: Ja, et vas deixar portar així pel cor, diguéssim, no? Perquè no era res racional.
1: No hi és, no.
0: Ni tenies cap necessitat, diguéssim, no? Va ser allò per plaer o, no sé, curiositat.
1: Va ser molt estrany,
0: sí.
1: Va ser molt estrany. I tu saps, aquest mes, amb una col·lega que també vull agrair, ella es diu Anna, també és argentina, vam estudiar 5 hores al dia per estar ben preparat per aquesta entrevista.
0: Oh, que bé, quin honor! Estudiar 5 hores al dia és estudiar molt, eh? Sí, sí.
1: M'agrada.
0: I quan vas fer aquesta capacitació, quants dies dius que vas ser aquí?
1: Van ser 3 dies a la nit, deixa pensar, com dir en català, 2018.
0: I amb tants pocs dies et va seduir el català i no sé si Barcelona?
1: De fet, no he parlat res quan vaig viatjar.
0: Ja.
1: Sí, una cosa, perquè vaig demanar a un català com es diu ciao, hola.
0: Sí.
1: Adéu-siau, Catalunya, com es diu, de nada, de res. I després d'això, quan vaig tornar aquí a l'Argentina, no sé per què, no ho sé.
0: Ja,
1: però aquí
0: ja.
1: Sap...
0: Bé, jo crec que per mantenir una llengua és necessari haver de comunicar-te en aquesta llengua, no? I què fas tu per mantenir la llengua catalana? Tens ocasió de parlar-la amb algú aquí a Buenos Aires?
1: En primer lloc, no, però aquí tinc els meus apunts per estudiar. I també, per exemple, hem vist una sèrie aquest mes, si no t'hagués conegut, és una sèrie catalana, i triant les paraules que no coneixíem i estudiant molt tot el temps amb Duolingo també. El Duolingo és increïble.
0: Sí.
1: I parlar és important, però no tenim aquí la possibilitat de parlar perquè no hi ha catalans, almenys jo no he trobat encara, però no tenim catalans aquí a l'Argentina.
0: Jo diria que hi deu haver un casal català a Buenos Aires, em sembla, perquè bueno, després de la guerra hi va haver molta migració cap aquí, cap a Buenos Aires, i suposo que hi deu haver casal català, però no ho sé. No ho sé segur, no? I quina és la sèrie que miràveu?
1: Si no t'hagués conegut.
0: Ah, si no t'hagués conegut, sí. Ja. És veritat, ho has dit, però no m'havia quedat que era el títol de la sèrie. Sí, està bé.
1: Un poc tràgica, però ja. M'ha agradat molt.
0: Molt bé, me n'alegro, ja que has fet l'esforç per aprendre català i per reforçar-lo, almenys que t'hagi agradat. I com
1: és una llengua molt rica,
0: sí,
1: la gramàtica, clar.
0: Clar, jo és la meva llengua i li trobo totes les virtuts, però bueno, em satisfà molt que, que una persona com tu també n'hi trobi. I com és Buenos Aires, la ciutat on tu vius?
1: Deixa buscar l'adjectiu boig.
0: Sí.
1: És, Buenos Aires és una ciutat molt gran, tens tot. Si vols anar al cinema, tens un cinema, si vols anar a un restaurant, tens tot aquí. Però en aquest moment jo sóc a San Luis, una província argentina, 800 quilòmetres de Buenos Aires, on vinc una vegada a l'any,
0: sí.
1: I vinc per aquí, que és molt tranquil, té muntanya i altres coses.
0: Ja, yeah, clar, clar, clar. I Buenos Aires és molt caòtic així. Bueno, deu, és molt gran, no? Que també dins de Buenos Aires hi deu haver moltes realitats.
1: I en aquest moment polític tan complicat, a vegades és difícil. Llavors, prefereixo sortir de Buenos Aires en un moment i passar alguns dies fora de la ciutat.
0: I la teva feina t'ho permet?
1: Soc lliure. M'agrada molt això. Per exemple, tinc els meus cursos i també faig feines per consultoria, crec que és la, la paraula, per algunes companyies argentines. Doncs m'hi dona la possibilitat de controlar el meu temps, i això és bo perquè puc fer música, composar cançons, anar a gravar, i és molt interessant.
0: És una feina que pots fer per internet, aquesta de la consultoria?
1: En alguns casos sí, en altres és presencial, però no hi ha problema, no hi ha cap problema amb això, perquè m'agrada molt treballar també presencialment. Llavors tinc molt temps lliure per a mi, per fer les coses que m'agraden, i també dedico molt de temps al meu treball. I entre si treball tinc els meus cursos que et vaig contar quan vam parlar al telèfon, i és molt bo perquè treballo com persones que estan buscant una feina aquí a l'Argentina, i tota aquesta part que és motivacional, que la música entra en això, i és molt forta com a emoció, perquè li dona la possibilitat d'anar a les entrevistes més preparats, millorant les emocions que ells necessiten per fer les entrevistes, i en tenim molt bons resultats.
0: Això ha de ser una satisfacció molt gran, perquè amb lo important que és tenir feina.
1: Sí.
0: Tu, com deies, bueno, ets compositor musical, i la teva música, a part de, bueno, a qui va dirigida en general?
1: Molt difícil de definir, perquè, per exemple, hi ha una cançó catalana que quan vaig tornar em vaig preguntar com faig per estudiar una llengua tan llunyana per a nosaltres, i la música és una possibilitat. Llavors vaig triar una cançó d'una banda, és Blaumut, una banda catalana, estudiar la lletra, gravar l'estudi, i també això va ser una forma d'estar en contacte amb la llengua.
0: Clar.
1: Tinc molt de coses, un tango, un rock. Quan tu és lliure, tu pots triar els estils que t'agraden. Per això tinc un tango, un rock, i hi ha altres coses, i és molt bo, una bona experiència.
0: I tant. I com la difons, la teva música?
1: A poc, molt tranquil, pensant al present, sense ansietat, I gaudir, aquest verb m'ha agradat molt.
0: Gaudir. Sí, gaudir, és molt maco.
1: Sí, sí, sí.
0: Tu tens les teves cançons penjades al YouTube i
1: sí, sí.
0: Fas concerts també o la dones a conèixer d'alguna altra manera, la teva música?
1: Ara mateix no, però tinc pensat fer un concert quan tanquem aquest cicle de... Hi ha una cosa que tu no saps encara, aquest curs atonaré els meus alumnes i jo vol fer altres coses amb la docència també, i en aquest moment quan et doni els meus alumnes faré un concert per a ells tancant tot aquest cicle que vaig començar ja crec que 10 anys.
0: Oh, que bé.
1: Tenim un concert d'aquí a poc temps.
0: Molt bé, bueno, si el graves ja me'l miraré i l'escoltaré. Mira, ara posarem una cançó teva que es diu Ciudades. Perfecte. Con Historia, que parla de ciutats espanyoles, i després ja parlem de la cançó.

0: Com et va sorgir la inspiració per composar aquesta cançó?
1: A tenir en compte que res ha passat a la vida real, però sí al viatge, perquè vaig viatjar i quan vaig tornar en aquell moment vull fer una cançó d'Espanya i vaig estudiar molt perquè tinc una part de la cançó que parla de la Corunya i té una història d'una dona que espera, he de pensar la paraula a continuació.
0: Sí, que expulsa un pirata, dona, no?
1: Eso, això.
0: Sí.
1: I vaig estudiar per fer la lletra de la cançó. I aquí som, com et dic abans, la música és també una forma d'estar en contacte amb una cultura. I vaig triar la música per comunicar i per estudiar llengües.
0: Ja veig que ets rigorós, que Girona ho dius en català, no ho dius en...
1: Girona,
0: sí, és veritat. Sí, ho dius molt bé. Sí. Tu no deus viure de la música, però, no?
1: Encara no. Però no penso en això. Sí penso en gaudir al que faig. Si tu me demanes ara què prefereixo a la meva vida, els diners o el temps lliure, respondria al temps lliure. El diners és important, però ser feliç és un poc més important que el diners.
0: Ja. I els cursos, segur, seguríssim. I els cursos aquests que fas per assessorar o per ajudar a trobar feina i això, els dissenyes tu?
1: Sí. Quan vaig donar classes a una universitat, vaig veure que els continguts no eren els millors per aquelles persones que troben feina. Llavors em vaig dir, no, he de fer alguna cosa aquí. I va ser un mani preparant el curs i hem tenim molts bons resultats. I això va ser molt bo per, en altres paraules, quan tu veus que les persones aconseguen el que estan trobant, és una emoció molt fort.
0: I molt tant. Fort. I a més et deuen estar superagraïts, no?
1: Sí, estan tot el temps amb les meves cançons als de WhatsApp.
0: Que bé, clar. Perquè
1: posant aquí, posant allà...
0: Les cançons que fas servir, bueno, la música motivacional, no? que fas servir per la teva feina dirigida a que adquireixin seguretat i relaxació, també la composes tu, aquesta música, o
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: També.
1: Jo crec que per al músic tenir la possibilitat de fer tots els continguts que posa les lletres és molt important. I quan tu treballes amb una companyia de música, a vegades no tens la possibilitat de fer això. I es perd tot. Si jo no puc dir el que sent...
0: Clar. I són moltes sessions per arribar a adquirir aquesta seguretat necessària de cara a fer una entrevista o un examen, la seguretat i la tranquil·litat, diguéssim, sí. No, per poder-ho fer amb tots els sentits.
1: Sí, sí. Ells tenen 2 mesos de curs i après això els dono gratuït, es diu gratuït,
0: sí,
1: en català,
0: sí.
1: Fins a qui troben la feina, ells no paguen i poden ser ahí un any, 2 anys, i jo tento acompanyar en tot el procés. Per exemple, en tenim casos que tenien entrevistes i no aconseguien la feina, i quan els tornen al curs devastats, oh, què faig? i ahí entra tot el treball que pots fer amb la música motivacional i continuar. Un no d'ara no vol dir que en el futur no trobaràs el que estàs buscant.
0: Clar, no, s'ha de seguir confiant, perquè si tires la tovallola, no, ja no ho aconseguiries mai.
1: Sí. Mm-hmm. Tu saps, també he tingut la possibilitat de fer aquesta capacitació a Barcelona, virtualment, deixa pensar,
0: 2021, sí, doncs l'any passat, no?
1: L'any passat, sí.
0: Qui et va contractar? L'Ajuntament de Barcelona.
1: Sí, tinc un amic que és català, però no parlem en català.
0: Mira.
1: Em queixa.
0: Ah, però clar, que sí, ara li has de dir que et parli català.
1: I la seva dona, ella treballa a l'Ajuntament de Barcelona, i em van trucar per fer la capacitació a 5 de la matinada aquí a l'Argentina.
0: Ah, clar.
1: Però una experiència.
0: Sí, ho vas fer online, diguéssim. Ho vas fer...
1: Sí, totalment online.
0: Clar. T'has de buscar una formació presencial i així vens a Barcelona.
1: Jo crec que d'aquí un any tindré la possibilitat de viatjar una altra vegada a Catalunya.
0: A més, Barcelona. Aquest assessorament el devies fer en castellà.
1: El darrer,
0: el de Barcelona, no? El de la Junta.
1: Sí.
0: Que ara ja igual ja el podries fer en català.
1: M'hauria agradat fer-ho a català, però encara tenim molt per aprendre. En una classe a mi m'agrada ser bé fluent.
0: Clar, no, ja ho entenc,
1: Encara no puc, però...
0: Sí. Però ja veuràs que els catalans són molt agraïts, només que vegin la intenció, que saludis o t'acomiadis en català, ja ho agraïm, diguéssim, no?
1: Perquè aquesta capacitació vaig començar a català,
0: sí.
1: I va finalitzar també en català.
0: Sí.
1: Bé, però en aquell moment tenia molt menys paraules de les que tinc ara.
0: I assessores preferentment a gent jove o a gent de totes les edats?
1: No, en aquest moment tinc persones de totes les edats.
0: Uh-huh.
1: I és molt interessant veure el que passa quan ells canvien el pensament. No té cap importància si 20 anys, 50 anys, si canvies la forma de pensar, aconsegueix el resultat.
0: Segur que a la que tu modifiques alguna cosa, no? L'entorn també es modifica. I la teva formació serveix per qualsevol tipus d'empresa o de servei? Vull dir que igual et pot servir per treballar a l'administració pública com per fer una entrevista per entrar en una farmacèutica? O...
1: Sí.
0: Sí,
1: però el més important és que la persona sigui obert a aprendre altres coses. Perquè el mètode no és tradicional, i jo crec que per això aconseguim els resultats que tenim avui. És trencar tot això que has après en el passat i començar a fer les coses d'una altra manera.
0: Ja, segur. I a més de tenir com a projecte de futur venir a Barcelona, quins altres projectes tens?
1: Ser feliç.
0: Ser feliç,
1: avui,
0: clar. Només cal tenir la fórmula.
1: És el més important.
0: Sí. Què fas servir tu per sentir-te feliç? O què és el que et dona felicitat a tu, si ho saps? No sé.
1: Triar les coses que m'agraden, fer això, no pensar al futur d'una manera... En aquest moment, aquest any, els passats, hem tenint molta estimulació negativa a tot el món, no? Llavors, pensar al present, ara mateix, fer això que m'agrada, ajudar a altres persones, i tot això és un camí molt important per ser feliç, en el meu cas, i ajudar altres persones també. No penso al futur, penso al present i intento treballar sobretot les coses que puc treballar al present. A la música.
0: Doncs mira, ja se'ns acaba el temps del programa. Et desitjo que segueixis sent feliç i a veure si ens podem veure a Barcelona.
1: Ja anirem.
0: Sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver acceptat aquest entrevistes aquí a la ràdio, i ja m'han dit que posarien les teves cançons, i res, espero mantenir el contacte amb tu i que segueixis aprenent català i segueixis sent tan feliç com fins ara.
1: Moltes gràcies, i per finalitzar diré adeu-siau, Catalunya.
0: Molt bé, adeu-siau.
2: ¿Sabes? Algo me preocupa.
3: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
3: No, para nada.
2: ¿Entonces?
3: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar, y espero que contengan ingredientes sabrosos, y por supuesto estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
4: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona Festa Major.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins...
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Cristian Torreblanca, que va néixer a Ciutat de Mèxic, la capital de Mèxic. Hola, Cristian, com estàs? Benvingut.
3: Hola, Assumpta. Bé, aquí.
2: Ja. Ciutat de Mèxic és immensa. A quin barri vas néixer o vas viure tu i quins records en tens?
3: Doncs mira, vaig néixer a la Ciutat de Mèxic i era un barri que estava molt a prop de l'aeroport, i llavors els records que tinc és que sempre passaven molts avions, i al principi feien molt de soroll i després ja, bueno, t'acostumaves.
2: Clar, feies gaire vida al carrer allà o no?
3: Sí que és veritat que abans estava més aquest costum de poder sortir al carrer a jugar amb tots els veïns. I llavors als meus pares no els agradava tant, però sí que la meva germana i jo, que ens portem gairebé un any de diferència, sí que sortíem bastant. Ens agradava.
2: Ah, doncs sou bastant seguits, no? Si només us porteu un any.
3: Sí, sí, de fet 11 mesos.
2: Oh.
3: Sí.
2: I Mèxic és un país molt gran i molt divers, i no sé, què destacaries del país i dins de la seva diversitat, això, què et ve al cap?
3: Bueno, em ve al cap que el clima, per exemple, normalment tothom s'imagina com que és supercàlid, i sí que és veritat que té llocs de platja que sí que estàs a 30 o 40 graus, però també hi ha climes que són freds o climes que són com molt neutrals, o a la Ciutat de Mèxic que realment plou bastant durant tot l'any. I bueno, parlant també de diversitat, el que havíem comentat alguna vegada, no? I tota la història abans de la llengua espanyola, que teníem llengües prehispàniques. I llavors bueno, està la cultura, la llengua maia, la llengua nàhuatl, i llavors és molt interessant quan estàs caminant pels carrers sentir aquesta pronunciació super diferent.
2: A Ciutat de Mèxic se sent o se sent parlar llengües així minoritàries o te n'has d'apartar?
3: Sí, sobretot hi ha petites comunitats o que no estan tan en zones com molt de negocis, i llavors sí que pots sentir, o en el metro, fins i tot en el metro de la Ciutat de Mèxic, que és molt gran.
2: Sí.
3: I sí, les sents.
2: I tu creus que aquestes comunitats indígenes estan representades, diguéssim, oficialment o en els òrgans on es prenen les decisions i això, o queden molt relegades?
3: Crec que ara mateix s'està, també amb el govern actual, s'està posant més atenció en aquest teixit, no? de cultures. També és veritat que, per exemple, el metro de la Ciutat de Mèxic en teoria està pensat per incloure tot aquest col·lectiu perquè està amb dibuixos. Llavors no importa, diguéssim, la llengua que parlis, perquè cada estació del metro
2: és
3: un dibuix que representa, doncs, una estació.
2: Tu creus que allà funciona realment el federalisme, diguéssim? Vull dir que si te'n vas a Chiapas, doncs és molt diferent si estàs a Ciutat de Mèxic o en un altre lloc, no?
3: Bueno, crec que de nou s'està començant, com cada, o sigui, sí que cada estat té la seva identitat, i crec que comencen a tenir no la seva autonomia com, com tal, però cada cop comencen a tenir més, no independència, però comencen a tenir, a anar més una mica a la, amb les seves coses, no? amb les seves els seus reptes que cadascú té, que són diferents.
2: Tu vas estudiar a Ciutat de Mèxic?
3: Jo vaig estudiar pràcticament tot des de preprimària, bueno, des de kinder,
2: sí,
3: fins a la universitat a Ciutat de Mèxic.
2: Vas acabar els estudis universitaris allà?
3: Correcte.
2: I què vas estudiar?
3: Vaig estudiar enginyeria en sistemes electrònics.
2: I vas començar la teva trajectòria laboral allà?
3: Vaig començar els primers 6 mesos i després vaig rebre una oferta per venir a treballar aquí a Barcelona i és quan vaig arribar aquí.
2: Amb la mateixa empresa, diguéssim?
3: No, jo estava buscant un canvi i va ser una empresa que tenia oficines aquí en Barcelona en Madrid, a València, a diferents parts, i a Llatinoamèrica, a Colòmbia, Argentina.
2: I en sabies alguna cosa de Barcelona?
3: Doncs, bueno, pot ser lo típic, no?, que tothom les Olimpiades de Barcelona.
2: Clar.
3: Del 92.
2: Clar.
3: I bueno, realment sí que és veritat que no vaig venir a Europa en el 2005.
2: Sí.
3: Però no vaig conèixer Barcelona ni Madrid ni res més.
2: I en principi venies per poc temps?
3: Sí, l'oferta al principi era per venir durant un any i després era com el projecte inicial era formar part d'una oficina internacional on depenia el projecte que sortés, et podien enviar a una part diferent del món. Que podia ser, jo què sé, Austràlia o no sé, no? Un altre país. Però després va venir la crisi i llavors aquesta opció van tancar l'oficina internacional i llavors ja només quedava l'opció de, bueno, et pots quedar un any més cada any renovant la teva estància, o et pots tornar a la ciutat a la teva ciutat d'origen, i llavors ja em vaig dir que no.
2: Ja. I fins ara?
3: Fins ara, després de 7 anys, em sembla.
2: Ja. Tu treballes en una empresa on es valora el benestar emocional dels treballadors, oi? I com es fa això?
3: Doncs sí, afortunadament, bueno, he anat canviant d'empreses en tots aquests 7 anys i ara sí que estic en una empresa on curiosament es valora molt aquesta part, perquè està un programa de mindfulness.
2: Uh-huh.
3: On jo soc un ambassador del mindfulness i ens permetran donar trainings de mindfulness, que al final és mindfulness, intel·ligència emocional i neurociència. Que bueno, al final sempre està basat en fets científics i bueno, que al final t'ha ajudat molt a equilibrar la teva vida i a estar bé, no, diguéssim.
2: Ja, i que són com càpsules que tu pots practicar a casa o això que compres?
3: Bueno, en concret és un programa que es diu, bueno, tot està en anglès perquè l'empresa és, bueno, és multinacional i tal, llavors sempre els anglicismes que sempre,
2: sí,
3: sempre posem, i llavors el programa es diu Search Inside Yourself, que traduït seria com cerca dintre de tu mateix.
2: Uh-huh.
3: I bueno, és un programa que va néixer a Google fa com 10 anys, em sembla, és un programa que consta d'aquestes 3 parts: la intel·ligència emocional, que al final la intel·ligència emocional són el framework de Daniel Goldman.
2: Sí.
3: Que bueno, al final és la interpersonal i la intrapersonal, i la neurociència i el mindfulness.
2: I tu practiques?
3: Sí, és, per mi és com anar al gimnàs.
2: Ja. Yeah.
3: Costa, perquè no diré que, que és fàcil, perquè meditar no, no, és, no és fàcil. I a vegades jo, no tinc ganes d'anar al gimnàs, però bueno, vaig.
2: És com un entrenament, no? I deus agafar, bueno, com es deu convertir en un hàbit, no? Al final.
3: Correcte, sí, sí, sí. Al final ho fas un hàbit i bueno, i poc a poc.
2: I què consisteix bàsicament en meditació?
3: Doncs pots agafar, pots meditar tu sol,
2: sí,
3: o pots agafar meditacions guiades en alguna aplicació o bueno, no sé, hi ha diferents eines que t'ofereixen això, i o pots fer simplement respiracions de, jo que sé, un minut de respiració o tres respiracions contínues. El simple fet de ficar la teva atenció a la teva respiració ja és com...
2: Sí, sí, sí, sí. I és tot entrenament com físic o també hi ha alguna part espiritual, allò que et porti a reflexionar sobre tu mateix i a canviar actituds, coses d'aquestes?
3: Bueno, jo crec que al final sí que fas una introspecció o una reflexió, perquè al final la definició com tal del mindfulness és estar present,
2: yeah,
3: no? com estar en el moment present. I llavors sí que quan estàs present doncs pots captar una mica tot el que està passant, no?, al teu voltant. I llavors, bueno, diguéssim que totes les parts de la teva vida,
2: sí,
3: doncs potser les baixes més a les analitzes, potser, no?, des d'una altra perspectiva.
2: Mira, ara posem la música que has triat i després seguim parlant.
3: Molt bé, moltes gràcies, Sunta.

0: treballant en una empresa internacional, deus parlar moltes llengües, tu, no?
1: I, bueno, les llengües sempre m'han agradat bastant i bueno, les he estudiat ben bé, o sigui, parlo el que és castellà, català i anglès. I estic estudiant francès i alemany. Llavors, francès ho puc entendre bastant bé i ho puc llegir, però em falta escriure'l i em falta parlar-lo. I alemany m'està costant moltíssim.
0: Ja, és que té una arrel molt diferent, no?, a les llengües romàniques.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, ets bastant complet, no?, perquè has fet una carrera de ciències i t'agraden les llengües, que habitualment bueno, la majoria de gent es polaritza, no?, o que li agraden les ciències o les lletres, o és més competent en una cosa que en l'altra, no? I està bé que t'agradin les dues coses. Sí. I quan vas decidir aprendre a parlar en català, tu?
1: Doncs des del primer moment que vaig arribar i vaig notar que realment era bilingüe tot, i bueno, la televisió, jo em vaig enamorar de TV3,
0: que
1: vaig veure el canal, que tot era en català, i doncs quan arribava de la feina sempre li dic a tothom que, bueno, el programa que estava, que és com que jo vaig aprendre mirant aquest programa, era Vendel Pla.
0: Sí, i llavors, molt costumista.
1: Sí. I llavors fa bastant gràcia i tal, i bueno, també crec que aquí hi ha un programa bastant ben fet per aprendre la llengua, perquè jo em vaig apuntar a un programa que es diu Voluntaris per la Llengua, on sí, t'assignen una parella lingüística,
0: uh-huh,
1: i llavors quedes per parlar del que sigui, però
0: sí,
1: en català.
0: Sí.
1: I llavors vas practicant, i també classes gratis, o sigui, sense pagar res, i llavors t'ensenyen una mica la gramàtica i tal, i bueno, llavors va donar resultats.
0: Clar, i a part devies tenir ocasió d'anar-lo parlant, no?
1: Correcte, al principi jo m'esforçava molt per practicar-lo, no? Típic, sí, que arribes a un restaurant i vols demanar, i al principi t'equivoques, o en qualsevol servei, o per telèfon, per demanar un alta d'internet o el que sigui.
0: Sí.
1: Però bueno, a poc a poc arribava una mica més enllà.
0: Ja, està bé. Perquè a tu la gent se't dirigeix en català habitualment?
1: Doncs la realitat és que no tant, o sigui, jo crec que de primera sempre em parlen en castellà.
0: Sí, és que és el més habitual, no? Que sí, hem de canviar el xip, però costa, sí. Tu ets membre dels Castellers de Sants, com vas conèixer la colla?
1: Doncs la vaig conèixer perquè en una empresa que estava vaig conèixer a un company, l'Arnau Villoro, que estava a la colla, i llavors vam començar a fer vies ferrates, excursions i aquestes coses com bastant d'activitat, no?, d'activitat física. I un dia em va parlar de castells i em va dir que segurament era una activitat que m'agradaria i tal, i em va convidar a l'activitat de Porta un amic.
0: Sí.
1: I bueno, vaig anar, em va agradar molt tot l'ambient, o sigui, perquè és com una gran família i tot.
0: Sí.
1: I a més, bueno, l'activitat física, que a mi m'agrada molt, o sigui, el fer l'esforç de carregar molt de pes i l'esforç que es viu a les castells.
0: Sí. Quina posició ocupes tu en un castell?
1: Normalment la figura de baix. Em posava molt de la figura de baix.
0: Que... Doncs deus aguantar molt, eh?
1: Sí, curiosament, jo, bueno, em vaig sorprendre també que pogués aguantar tant de pes.
0: Home, sempre has fet esport, tu, no?, pel que expliques.
1: Sí, també des de petit, des dels 6-7 anys, els meus pares em van apuntar a mi i a la meva germana en PAC.
0: Sí.
1: Això va ajudar a que no ho deixéssim. I ens van apuntar a karate. No ho vam deixar fins a la universitat.
0: Què valores tu de la colla?
1: Doncs de la colla sobretot al principi com d'unitat, perquè realment, o sigui, et sents superben acollit, tothom et parla superbé, tothom et tracta com, també com, bueno, mai m'he sentit tan inclòs a Catalunya, a Barcelona, com a la colla. I el fet també de parlar català és que m'encanta, perquè és, pràcticament és l'únic espai on realment puc practicar, perquè realment allí tothom et parla català.
0: Sí.
1: I bueno.
0: I a què més dediques energies en el temps lliure?
1: Doncs bueno, ara estic vaig canviant a vegades, no? de diferents activitats. Ara estic fent voleibol de platja, perquè bueno, vaig començar l'estiu i doncs m'agrada bastant. Estic a nivell principiant, però bueno, és com el repte, no? d'anar millorant, i m'agrada bastant.

0: també dels grups d'estrangers que venien a conèixer l'activitat castellera i això.
1: Sí, correcte. Perquè també part del que m'agrada molt és intentar unir o trobar com ponts, i llavors estava com portant a les empreses a conèixer els castells, a explicar-los de què anaven i fer també pilars i coses així. I sí, vaig col·laborar aquí amb això, amb la colla.
0: I en general eren receptius la gent que no en sabia res de castells i això?
1: Sí, o sigui, realment sempre, realment jo no recordo res negatiu d'impressió de la gent que anava, al contrari, tot positiu, o sigui, quedaven meravellats de saber tot el que passava, no?, amb el tema de castells.
0: Et relaciones amb altres mexicans aquí?
1: Sí, de la meva universitat existeix una associació que és d'antics alumnes, i en aquesta associació som com 100 persones, 100 membres, i normalment s'organitzen sopars, i és un grup molt, molt divertit perquè, clar, compartim la nostra alma mater, no?, a Mèxic.
0: Que bé. I quins projectes de futur tens?
1: Projectes de futur... m'agradaria acabar de parlar ben bé en aquests idiomes que estan pendents, o sigui, el francès i l'alemany. M'agradaria, després d'això, començar altres dos, que espero que la vida m'arribi per
0: segur que encara ets molt jove
1: i el servei, no?, també, perquè que un d'ells és el nàhuatl, precisament, que és una llengua prehispànica.
0: Que bo.
1: I l'altre, el japonès, que m'agrada.
0: Que bé.
1: Però bueno, igual no sé si arribaré, però bueno, són
0: però està homes. Bé tenir projectes, i tant, és la manera que com a mínim en pare es puguin complir, que si no els tens ja ni això. Doncs desitjo de tot cor que això, que els teus projectes de futur es compleixin i que segueixis tan actiu com fins ara, i moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes, que ha sigut molt interessant.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ali Hamidou, que va néixer al Camerun, on va passar part de la seva infància i de la seva joventut, tot i que encara és molt jove. Hola, Ali.
3: Hola, bona tarda, com anem?
0: I tu, com estàs tu?
3: Bueno, sobrevivint.
0: Ja, sí. Ets un sobrevivent, és veritat. On vas néixer, del Camerun, tu?
3: Jo em va néixer en una petita poble que es diu Tiko, que és la poble de la meva mare.
0: Sí.
3: Està en el sud-oest del Camerun, que és la part anglòfona.
0: Sí.
3: I, bueno, i després... les meves pares van separat, i mi pare em va donar a la meva àvia, que va anar amb mi a, com es diu, a Centroàfrica. És un país que és molt, molt prop de Camerun, i allà va estar un any, i després he tornat amb el meu pare en Camerun, i hem anat a viure al nord, que és la regió del meu pare.
0: Així deus

0: parlar tant anglès com francès?
1: No.
0: No.
1: No. No parlo anglès, soc molt mal.
0: I va, perquè només hi va ser de molt petit,
1: sí,
0: a la part d'anglès.
1: De molt petit, quan jo he separat a la meva mare quan tenia una imatge.
0: Ja, clar, clar. I quins records en tens d'aquesta època?
1: Què època? L'època del Camerú?
0: Sí.
1: Pues són moltes, perquè són passes de vida. Jo... vaig créixer en una família de polígam. Mi pare és un polígam.
0: Quantes dones tenia?
1: Tres. Uh-huh. Fins ara té tres.
0: Tres dones.
1: I, bueno, i jo no tenia la meva mare a casa, però havia una dona de la meva mare que em va agafar com a el seu fill, i bueno, tinc un record bo i mm-hmm. algunes no tan bo, però...
0: Sí. I aquesta persona, aquesta dona que et va agafar com el seu fill, mm-hmm. era una de les dones del teu pare o no?
1: Sí, sí, sí, mm-hmm. sí, sí.
0: I així deus tenir molts germans.
1: El meu pare som 17.
0: 17 germans.
1: 17, i després tinc dos germans...
0: De la mateixa mare.
1: De la mateixa mare, amb l'altra part.
0: Ja, ja,
1: però
0: ja.
1: Jo no tinc un germà de mare i pare, no tinc.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, això allà a l'Àfrica és molt freqüent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però
0: segons
1: jo,
0: quins països...
1: Totes les meves germanes i germanes em considero com a germans i són... Mm-hmm. I les estimo molt.
0: Clar, clar. Tu creus que vas tenir una infància feliç?
1: Jo crec que sí. Dentro de la...
0: De les circumstàncies.
1: De les circumstàncies, crec que sí. El meu pare nos ha brindat una educació bona. Hem anat a l'escola, tota la família. Uh-huh. Hem tingut l'oportunitat de tenir una educació. El meu pare era un home molt rigorós. Molt rigorós amb el nen, no, molt dur, però amb el temps he sentit que era, a pesar d'això, era bona persona. Era bona persona, volia el millor de nosaltres. Uh-huh. L'educació africana és molt dur, no és com l'educació d'aquí. Allà no te diuen les coses tres vegades, tres vegades,
0: ja,
1: no?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Una, sí, la segona vegada ja està una hòstia.
0: Ja. Sí. Tu allà vas fer estudis primaris i secundaris.
1: I secundaris, sí.
0: I després vas treballar?
1: Sí, jo a los 16 anys em va marxar de casa.
0: Uh-huh.
1: A 17, perquè jo no crec, no he crescut amb la meva mare, i havia decidit d'anar a conèixer la meva mare, i em vaig anar al capital. Uh-huh. I allà he estat treballant, servei ventes ambulants.
0: Uh-huh.
1: Venia coses de segona mà i això.
0: Sí.
1: Sí, va estar algo así com 3 anys, 2 anys i més, 3 en capital, mm-hmm. en capital. I d'allà després he marxat.
0: Ah. No et guanyaves gaire bé la vida venent.
1: Bueno, en aquesta vida era suficient per a viure, però jo tenia ambicions. Tenia ambicions i tenia, bueno.
0: Mm-hmm. I allà vas retrobar la teva mare, a la capital?
1: Sí, a la capital. Mm-hmm. Sí.
0: Devia ser molt emotiu, no?
1: Molt emotiu, sí. M'acordo d'aquell moment, fue una època molt feliç.
0: Clar. Quant de 3 anys t'hi vas estar, dius, no?
1: Sí, sí, més o menys, sí, 2 anys, 3, sí.
0: I vas decidir marxar per això, perquè ambicionaves tenir una vida millor.
1: Sí, vaig decidir marxar de Camerú perquè en Camerú passava coses i siguin passant coses que jo no estava molt d'acord, de com van les coses políticament, socialment, i jo queria créixer com a persona i com a professional, i en aquest àmbit no veia perspectives, les perspectives no eren bo, i per això decidia marxar-me d'aquest país i per tenir una vida millor. Quan jo parlo de vida millor, no simplement material, sinó com a persona havia de créixer, havia de saber com funciona el món, perquè quan viuen en un estat molt oprimit, no sap res de com són les coses en realitat en el món. I jo queria saber.
0: Tu tenies clar que volies venir cap aquí?
1: No.
0: No sabies on volies anar?
1: No. De fet, en principi jo no venia a Espanya. Jo solament queria marxar de Cabo. No tenia idea de venir a Europa ni res d'això. Jo queria marxar de Cabo i en principi queria arribar a un país, Magreb, que m'han dit que allà, bueno, les coses eren millor que en Camerún i tot això. I per camí, quan va arribar a Niger, va descobrir que hi ha gent que passa per el Magreb per ir a Europa. I entonces dic, collons, pues m'apunto. Sí. Ja que estic, jo, pues, endavant.
0: Ja. Perquè penses que la situació, pensaves que la situació és millor aquí que al Magreb?
1: Sí. Jo sempre he estat conscient de que en ningun lloc del món les coses va ser fàcil. Tot ha de treballar. Però tenia clar que seria millor que acabar-ho.
0: I tot el periple aquest pels països africans, com el vas fer?
1: Pues, vaig a sortir per la frontera de Nigèria a Cabo i vaig creure a Nigèria
0: caminant?
1: No, amb cotxe. Les caminades han començat a partir de Marroc, però
0: fins al Marroc vas anar agafant cotxes, però
1: cotxes,
0: com fent autostop o pagant el trajecte?
1: Pagant. Jo tenia molt poc diner quan va sortir de Cabo, menys de 100 euros. I quan he arribat a Niger ja no tenia diners, he estat ahí uns quants mesos treballant en l'hostaleria, en una cuina. En la ciutat de Zender he estat treballant, si no me'n recordo, 3 o 4 mesos. I després un poquito més, i després em va marxar a la ciutat d'Agadez. Ahí a través de les màfies vaig embarcar en un comboi que viatgen per el desert.
0: Sí, que és com un camió.
1: Sí, són 4x4, que és el 4x4, que agafen molta gent dins.
0: I fins on vas arribar amb el comboi aquest?
1: Fins a Algèria. Sí, en la ciutat de Janet, es diu.
0: Sí. I després, des d'Algèria, cap on vas anar?
1: Ahí va estar un bona estona treballant en la construcció. Per guanyar-me diner. Mi viatge ha sigut arribar a una ciutat on puc treballar per poder avançar.
0: Clar.
1: I en Janet he estat 4 mesos o 5 treballant en la construcció, i després he avançat i creuen tota l'Algèria fins a la frontera amb el Marroc, en una ciutat que es diu Magnia. Allà he estat un altre mes o 2 mesos treballant a la recollida de sandies.
0: Ah, mira.
1: Sí. He fet totes les feines del món.
0: Sí. I després ja vas anar cap a Melilla?
1: No, després he anat he anat a Casiajo. Casiajo és una és la frontera que con el seu que con Ceuta. Esa era allà uns molts mesos, no me acordo quants mesos. No he pogut travessar les dues barreres que separen Melilla de... I he decidit marxar a Rabat.
0: Uh-huh.
1: Va anar a Rabat a treballar una mica.
0: Sí.
1: I després he tornat de nou a Magnilla. No, a Magnilla no, a Casiajo, a intentarlo sin éxito. De nou va marxar a Rabat, treballant una mica, i aquesta vegada he decidit de canviar la frontera. He anat a la frontera de Melilla i allà sí que podem travessar les barreres.
0: Saltant la tanca.
1: Sí, saltant la tanca. Sí,
0: doncs mira, ara que ja et tenim quasi a les portes de venir, posarem la música que has triat, que és una cançó tradicional del Musa Mandula, que canta amb una llengua que es diu Foulé.

0: tashi gogero dauro mabbe bo konduga mum baziba patari dauro mabbe bo korlom mum ba firu gel baggu dauro mabbe bo koskum mum balashi gogero dauro mabbe bo haramayo o chanjata limse sabo o duda kunyojo wallahi alla urala de mi metata ago.
1: I vas estar molt de temps esperant per saltar la tanca allà a Melilla?
2: Pues en total en tot, no en Melilla no molt de temps, però en total he estat en Marroc, en Marroc una i mitja.
1: Ja. I que impressionava a l'haver de saltar la tanca, perquè a vegades he vist gent doncs que queda ferida i això.
2: Sí, però
1: havies d'estar molt en forma, no?
2: Ho havia intentat moltes vegades que ja...
1: No et van arribar a detenir mai, però, la policia?
2: Sí.
1: Sí.
2: Altres vegades, en Ceuta, sí, em va tornar a l'Algèria.
1: Anar i venir. I fins aquí a la península, com vas arribar?
2: Pues, en Melilla, a la policia nos van... Nos van tratar a Fuerteventura,
1: sí,
2: en un centro de detenció, un centro que se llama CIS, ¿no?
1: Sí.
2: Y estar ahí, estar allá 45 días, se llama. Y después nos han...
1: Us han portat aquí a la península.
2: Nos han portat aquí en Barcelona.
1: Ah, o sigui que tu no vas triar venir a Barcelona,
2: no
1: t'hi van portar.
2: Sí.
1: I com és que no et van tornar al teu país, diguéssim, perquè et
2: perquè
1: van tornar cap aquí?
2: Perquè el meu país no té ni cap acord con Espanya de
1: repatriació.
2: De repatriació.
1: Uh-huh. I llavors aquí a Barcelona on vas anar a parar?
2: En principi amb una associació, amb una fundació no governamental que se llamava, creo que CIR o algo así, i nos van albergar un mes o algo así, no me acuerdo, y después pues te preguntan si tiene alguna familia en España, si volan a sí, te dan un poco de diners y marchas, pero como yo no tenía cap familiar aquí,
1: sí,
2: pues he decidit quedarme aquí.
1: Uh-huh. I com vas anar sobrevisquent?
2: No era fàcil en aquest moment. Vivíem dormíem en albergues socials,
1: sí,
2: i de vegades en places. Ja en plaça Catalunya he passat moltes nits allà.
1: Sí.
2: I bueno, no podíem treballar perquè sin papeles no hi ha feina, i sin feina no hi ha papeles.
1: Mm-hmm.
2: Així em va estar molts anys.
1: Uh-huh.
2: I bueno, treballant de lo que sigui, fan formacions, cursos de castellà, de català, bueno, qualsevol tipus de curs d'inserció.
1: Uh-huh. I com vas deixar de dormir al carrer?
2: Com va conèixer una paisana mia,
1: sí?
2: Sí, una del meu país, que m'ha agafat a la seva casa. Jo, el meu amic, no s'han acollit a la seva casa durant 8-9 mesos, i he estat amb ella, i després he conegut una fundació que es diu Fundació Putxet.
1: Uh-huh.
2: Que em va enviar a treballar a una pobla, i bueno, així era fet poc a poc.
1: Clar.
2: Sí.
1: Clar. I quan vas començar a estudiar?
2: Eh, yo creo que al año 2009, porque yo con he venido, cuando he venido a España, tenía la idea de atletismo, porque yo en Camerún en la escuela fui a atletismo,
1: sí.
2: Corría,
1: sí.
2: Sí, a 800 metros y media maratón. Pero después de años de peripe y ya no me veía en forma para poder competir y bueno, he pensado a una alternativa que era la actuación, que a mí me agrada mucho la actuación y escribir ahí en una clase de interpretación. Si no me recuerdo, el año 2009, 2008, no, sí.
1: Uh-huh. I vas acabar els estudis d'interpretació?
2: Sí, va fer aquest estudi en moltes escoles diferents perquè no podia seguir tota la carrera en una sola escola. Y estudiar en bobina, en timbal, y luego en From the Teatre para tothom, que allá fem teatre social, que es un tipo de teatre que una teatre que se llama Teatre de l'Oprimit, que es teatre forum.
1: Sí, sí, sí. I encara en fas ara, no?
2: Encara en fem, sí.
1: Sí, sí. I com finançaves aquests estudis? Perquè aquestes acadèmies que has dit són privades.
2: Sí, el treball, el diners que guanyava amb el treball que hi va fent, anava fent.
1: I ara el teatre que fas de tipus social i així, és teatre remunerat?
2: Sí, sí. Poc, però remunerat, sí.
1: Yeah. Però de totes maneres no deus poder viure d'això, no?
2: No, de moment és complicat. També he fet cine, també he col·laborat en alguna sèrie de TV3. I també una TV telesèrie de televisió espanyola i també he fet algunes curtmetratges i això, sí.
1: Que bé, sí. I l'experiència en aquest sentit t'agrada?
2: Sí, jo considero que és la meva professió, l'actuació. Tot el més és el treball, però la meva professió jo crec que és l'actuació.
1: Sí. I com et va agafar, diguéssim, les ganes aquestes d'actuar?
2: Pues jo he actuat de sempre, des de petita en l'escola he fet teatre i sempre m'ha agradat fer riure i
1: sí. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa, que ja veus que passa molt ràpid, però com que ens han quedat moltes coses per parlar, que tot just ens hem quedat amb quan arribes aquí i així, que en tot cas, no sé, emplaço l'audiència i a tu a seguir-ne parlant la setmana vinent, si et sembla bé.
2: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar i que és una experiència molt colpidora, jo trobo, per nosaltres, i molt desconeguda, bueno, que en sents parlar, però sentir-ho així en directe realment impressiona tot el que heu de fer com per arribar aquí i viure dignament, no? Quan hauria de ser un dret, no? Que tothom es pogués moure lliurement i decidir on vol viure. Tothom ho hauria de poder fer, no?
2: Sí.
1: I sento que hagi de ser tan dur per vosaltres.
2: Així és la vida.
1: Sí. Doncs fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Can Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Així hem començat l'edició 2015, programa especial número 40 del Club del Country, dedicat a tots els números 1 d'ençà del 1987, quan el nostre programa va començar. Soc Rafael Corbí i hem escoltat aquest Honey Bee, el tema de Blake Shelton, que va ser compost per Red Atkins, que també l'havia interpretat, i Ben Hazley, primer senzill del seu àlbum Red River Blue, una de les cançons que van rebre una nominació a un Grammy, però que va perdre davant de Taylor Swift aquell any. 4 setmanes al número 1 per aquest Honey Bee, de l'àlbum Red River Blue. If Heaven Wasn't So Far Away és una cançó escrita per Dallas Davidson, Rob Hatch i Brett Jones, enregistrada per Red Atkins. Justin Moore va fer una versió que va portar fins al número 1 de les llistes de música country.

Ja portem dues cançons i totes dues amb protagonisme a la composició de Red Atkins. La tercera que escoltarem, també una setmana el número 1, va ser un tema que ens en va portar en Jason Aldean. És una cançó de country rap cantada originalment per Cole Ford i Brantley Gilbert. És però aquesta la versió de Jason Aldean, la que escoltarem del seu àlbum Mike in the Parting, que va ser el tercer senzill extret d'aquest àlbum. Escoltem, doncs, la música que ens aporta Jason Aldean, Dirt Road Anthem, que després en va fer una versió, un remix, amb la cantant Lou.

0: 2011 a la història de la música country, cançons, totes elles amb una setmana al número 1, com aquest Dirt Road Anthem de Jason Aldean, o per exemple també el mes d'agost encetant-lo aquest Tomorrow, la cançó de Chris Young, que va compondre la cançó al costat de Frank J. Myers i Anthony Smith. És el seu setè senzill de la seva carrera artística i el primer del seu àlbum del 2011 anomenat Neon.
1: Tomorrow I'm gonna leave here, I'm gonna let you go and walk away like every day I said I would. And tomorrow

0: walk away like every day I said I would.
1: La peça Tomorrow de Chris Young. Needy és una cançó enregistrada per Zac Brown al costat de Jimmy Buffett, tercer senzill del seu segon àlbum per un segell dels majors, dels importants, el You Get What You Give. Va arribar al número 1 amb aquesta setmana de l'agost del 2011. Una excel·lent cançó que escoltem de la mà d'ells, Needy.

la cançó de Lady Antebellum, anomenada Just a Kiss, no confondre-la amb la de Stephen Hawley, senzill d'avançament del seu àlbum Owned a Night del 2011, novament amb la ploma de Dallas David Champro al costat de Hillary Scott, Charles Kelly, Dave Haywood. Aquesta cançó preciosa, plena d'experiències dels membres de la banda. Una excel·lent peça que hem escoltat i que va romandre també les llistes durant, en aquest cas, dues setmanes. Començant el mes de setembre d'aquell 2011, ens vàrem trobar amb una cançó co-escrita per Dix Bentley, que la va interpretar al costat de Jim Beavers i John Randall. Era el seu 16è senzill de la seva carrera i el primer del seu nou àlbum,

My The Only One, Dierks Bentley. Remind Me és una cançó coescrita per Brad Paisley al costat de Chris Dubois i Kelly Lovelace, que va ser realitzada com a tercer senzill del seu àlbum This Is Country Music, i a més és un duet amb la meravellosa Carrie Underwood.

Així finalitza aquest duet de Brad Paisley and Carrie Underwood, aquest Remind Me. Una nova cançó que va estar-se dues setmanes al número 1, cosa gens habitual amb aquest 2011, la cançó escrita per Dylan Allman, Erica Paisley, que també la va interpretar en directe amb alguns concerts, i Terry Shawduk. És una cançó que va enregistrar en Jake Owen, el setè senzill de la seva carrera i, a més, el primer dels senzills i tema que donava nom al seu àlbum Barefoot Blue Jean Night. Així es deia aquesta cançó. Escoltem, doncs, Jake Owen amb aquesta cançó.

la primera vegada que escoltem a Jake Owen, el cantant de Winter Hammond de Florida, amb el nostre espai, amb aquestes edicions especials, perquè aquest Barefoot Blue Jean Night va ser el seu primer número 1. Dues setmanes al mes de setembre per encetar el mes d'octubre, dues setmanes més a la primera posició per la cançó escrita per Red Atkins i Luke Lurd, interpretada per Ronnie Atkins. Aquesta va ser el primer senzill del seu àlbum del mateix nom. Es deia la cançó i l'àlbum Take

música de Ronnie Atkins ens acompanyava amb aquest tema. Una setmana al número 1 per un personatge que feia setmanes ara que no escoltàvem, com és Toby Keith, el primer senzill del seu àlbum Clancy's Tavern, una cançó que el mateix Toby Keith va compondre al costat de Bobby Pinson, Scott Reeves, la cançó, aquest tema anomenat Made in America.

la cançó que ens aporta un espectacular Kid Urban, aquest Long Hot Summer, una cançó escrita per Richard Marx i el mateix Keith Urban i que pertanyia al seu àlbum Closer, del qual en va ser el seu tercer senzill. Retornem al principi del nostre programa. Havíem escoltat per començar Blake Shelton, doncs amb ell tornem. Una cançó, però, escrita originalment per el cantant de música country cristiana contemporània, en Dave Burns. En Blake Shelton en va fer una versió des del seu àlbum Red River Blue, realitzada com a segon senzill d'aquest àlbum. La seva versió va arribar al número de les llistes de country amb aquest God Gave.

Carlota en Gave Me You, 3 setmanes al número 1, una cosa que no es veia gaire aquest any, precisament des del seu Honey Bee, que va estar-s'hi 4 setmanes al principi, com hem comentat. Ellie Young and Ben va publicar la cançó Crazy Girl com a 5è senzill de la seva carrera i primer del seu àlbum Life at Best. Va guanyar el títol de cançó de l'any amb els premis del 2012 de l'Acadèmia de Música Country. A més, els rebem amb els braços oberts amb aquest quartet, perquè aquesta va ser la seva primera cançó que va arribar al número 1 a les llistes de Billboard. I l'escoltem. És Crazy Girl.

Crazy Girl, la cançó de Ellie Young Band, composta per Liz Rose i Lee Rice, aquesta peça. Va ser substituïda al final del mes de novembre d'aquest 2011 per una cançó, una setmana al número 1, de la Taylor Swift, del seu tercer àlbum d'estudi, Speak Now. La cançó es deia Sparks Fly, composta per la mateixa Taylor Swift.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Hi ha una màgia que no té truc.
4: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
6: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
7: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
5: Perquè quan parles, fas màgia.
8: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: paga. Oblidem els nostres noms i no hi ha qui amaini la tempesta.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimerà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant
4: amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges a les 9 del matí
3: i a la teva ràdio.
6: On vas amb tes papers?
7: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
6: I no tens IDCAT mòbil?
8: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
6: Què? Vas a fer tràmits?
8: 012. La millor resposta.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona Festa Major.

0: Són les 7 del vespre.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais

0: espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges a les 9 del matí
3: i a la teva ràdio.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. N'hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Cidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh? Dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap endintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri però també funcionem en tot el poble, el que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10 o 12 persones hi ha més que suficient. També molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també cada persona, cada que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre...
0: Els que imparteixen les classes?
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho.
1: Això mateix.
0: Una col·laboració.
1: Això mateix. Em sembla que cobra una mica... I, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix. Tornem a fer pintura, la fem dos dies. Dimarts i dimecres. Llavors, dijous, fem sevillanes. També va tenir molt d'èxit. Després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, el dissabte al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix, que són molt grans. Llavors fem és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també fer una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exacte, col·laborem, que ho fan els veïns del mossèn Cinto.
1: Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. Salvo alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i començarà antigament, però ara no et deixen ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors al carrer, reunions, i també, vinga, reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible, però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre,
0: sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix. La secció de fotografia, comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la l'associació de veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem... Primer, si anem per dades, primer sí. El concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el
0: els panellets a
1: l'octubre. El concurs de panellets és el dia 1 de novembre, uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, uh-huh. de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Vicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi. Bueno, demanant amb un i amb l'altre,
0: està bé,
1: ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Uh-huh. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
0: del barri centre,
1: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any. Per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya, ara et diré dos, que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car.
0: Però bueno, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix.
0: Simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte
1: amb tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu i ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
1: Moltes gràcies.
0: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per
1: no,
0: uns
1: 78.
0: Temes... 78 per uns temes.
1: I el 74, el 78 m'arrelo a Esplugues,
0: sí.
1: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
0: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
1: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
0: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
1: Bueno, la meva part de voluntariat, eh? Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
0: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? Està
1: no,
0: a la parròquia?
1: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions i intentàvem que l'agrupament funcionés perquè era una manera... En l'agrupament, en els agrupaments, es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills... És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes. És un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela a Esplugues. Per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra part espiritual. I la tercera seria l'agrupament. Hi ha una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
0: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues. Vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres?
1: Del Joan Torres.
0: Ah, del Joan Torres, perdona, del Joan Torres.
1: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez... No em voldria deixar ningú.
0: L'estimada Elisabet Millà...
1: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
0: No és membre de l'equip,
1: no. Una altra cosa que m'arrela les Esplugues és el germanament solidari a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és el germanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera. El Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. Agermanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams i de la Índia ja no parles d'aquella manera. a través de tercers, parles a través d'un amic. Això ho vam aprendre a l'Àfrica, quan vam anar a Madagascar amb en Jordi en una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament. Perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país, deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
0: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
1: Moltes.
0: Portes amb tu moltes coses.
1: La primera ensenyança d'agermanament solidari, teníem tres potes. És que sempre han funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar al seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No. No a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que hi reben preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat, de l'Ajuntament, i dels diners que recollíem campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar d'agermanament solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que becàvem uns estudis. A Sant Joan de Déu tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any becàvem
0: una de les estudiants.
1: Sí, que eren 2 anys d'estudi. I no us presenteu, eren 2.000 euros, 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent d'allà treia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes que si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infratot. Allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'escola nacional. Però, bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, ¿qué tal, cómo te encuentras? I em diu, ¿tú quieres saber cómo me encuentras? Es simplemente... Eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
0: Diu, tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
1: Per preguntar.
0: Em pots escoltar? Doncs sí.
1: Agafo el telèfon, truco a la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
0: Perquè aprenem de tothom, sempre.
1: I vaig dir, ostres, Pedrín... Quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora i jo he d'agafar el metro. Clar. Llavors no ho preguntis.
0: Només diem, millor dir hola i passi bé.
1: Adéu!
0: Perquè si em preguntes...
1: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Jenny del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Jenny, tothom coneix a la Jenny, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Pati va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria. Clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer, amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Jenny va ser sopant a casa, que és quan fas... Amb això hem tingut molta sort, amb això de germanament solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, però bueno.
0: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
1: El que més m'agrada? Les persones.
0: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equips de persones.
1: Equip de persones, les persones, sí.
0: T'agrada molt treballar amb equip i amb persones.
1: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret. Però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He col·laborat amb equips. M'ha agradat.
0: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
1: Però mentrestant, sí. També estava germanament solidari.
0: Sí, sí. Però ara actualment, ara...
1: És l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al viver de plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la chica de los recados, i m'agrada. Jo a la feina soc la chica de los recados.
0: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
1: Sí, m'agrada la gent.
0: Ara dius, treballes amb un viver.
1: Sí, viver de plantes.
0: I estàs a la muntanya.
1: A Sant Just d'Esver.
0: A Collserola.
1: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues, perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après, de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim 3, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la Vila Web, del Nacional, del diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés, i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
0: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
1: Sí, jo crec...

0: el Florença, sí, però... i la Pili, i el sí, Lluís.
1: Sí, també. Però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
0: Potser perquè tenim espai a casa i potser per la manera de ser de tots dos és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador...
1: és el lloc de pas i...
0: allà està.
1: Allà està.
0: I, cada... i ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula està... s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això. Però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè, perquè tenim un equip al darrere. Perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè, perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I, pense, i penso amb la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut doncs, quan jo era cap de Noies Guies i ella era responsable. La Montserrat Sant Martí és la, la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats i era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè com a professora d'esports aquí no hi era, i ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons, i és una persona, no és anònima, Esplugues, juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei i s'estan a Madrid i tornen aquí i s'instal·len a Esplugues, i al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic: ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem. I penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts i llegeix un poema. O ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran professora, una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres, la Neus. Mestra de mestres. Responsable de les guies durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem diguem, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i l'estem pagant molt car.
1: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen. Una història que finalitza però que torna a l'origen.
0: No seria...
1: Ens trobem les persones.
0: Ens trobem les persones perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessaris aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, eh? Que no en hem... l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80.
1: És que
0: ens,
1: no
0: van hem... dir, ens van dir, ara ja... ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern la gent se'n va anar a casa i es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
1: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
0: No, mai, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament, que si es va fer un 1 d'octubre és perquè havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure en això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement

0: com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
1: L'espiral.
0: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas. L'etapa caracol en grup. I això farà un canvi.
1: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
0: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
1: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40 i pico d'anys.
0: Perquè ho hem fet malament.
1: Molt malament.
0: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
1: I això no és democràcia.
0: Això no és democràcia. Cada... Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
1: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh? No estic parlant d'això.
0: De tot.
1: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
0: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
1: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
0: És que encara no hem arribat al centre.
1: Encara no hem arribat.
0: No. Però encara això... estem massa bé. Encara no hem tocat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània, quan encenia el gas, pensava, quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però... a la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar. Per què no he pujat i baixat a peu? Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal. Però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys. I les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem. Clar que no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser, però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser cinc. Una vegada aquests cinc, sis, set, vuit, a dintre, que tinguem clara una esperança... que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
1: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. Solament amb nosaltres.
0: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100, no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdoni, gasto pel que tinc.
1: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió.
0: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no. Ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen, compren diners... i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
1: Lluïsa,
0: manem.
1: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament, no les tenim amb nosaltres. La Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I jo ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així ja donarem per finalitzada
0: aquest rotllo.
1: Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
0: Segur el mar, l'olor del mar.
1: Una planta que t'agradi molt, una flor.
0: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena. Les flors senzilles, una rosa petita. Sí, les flors senzilles.
1: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, que no és una herba del camp,
0: jo diré la d'infantesa que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós, un cirerer d'Arbós, perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós i m'agradava molt, però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno, com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola. Sí, jo m'estaria bé a la farigola.
1: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan... Algun any ho has fet, Quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remeis, t'han vingut a buscar...
0: Si m'ho demanen, perquè per nosaltres ho tenim al Viver. A veure, sí. I al voltant del Viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure... Una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
1: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
0: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades... Et diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
1: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
0: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
1: Sí?
0: Sí, pel gust.
1: Un color...
0: Hauria de dir el blau perquè sempre poso més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
1: El blau, molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
0: Molt blava, Sí, el blau.
1: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
0: Tots, en podria fer molts. Sí.
1: Ni que siguis somiant, no cal que hi hagi
0: estat. No, no he somiat mai amb un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagans o nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem amb un viatge... serà sempre per anar a trobar un amic.
1: Sí, que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
0: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
1: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
0: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
1: No,
0: el que hi hagi.
1: No aniríem.
0: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
1: llargues.
0: No?
1: Llargues.
0: Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convidis estaré bé.
1: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
0: Tot el que em fan m'agrada.
1: Tot t'agrada?
0: No, tot no m'agrada, però tot el que em fan, sí.
1: El que et fan, sí.
0: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del xinxan.
1: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
0: però si me'l fas me'l menjo.
1: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí, però si no, no m'agrada la pela.
0: És dura.
1: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
0: Al meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
1: Si haguessis de triar un fet històric a qui Esplugues, que t'ho recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
0: No. No és un abans i després.
1: No ha significat res per la gent.
0: No.
1: Per algunes persones.
0: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
1: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills, eh?
0: Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després... Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Caufec.
1: La del tramvia també.
0: Que l'hem perdut.
1: Sí,
0: i el tramvia també el van perdre.
1: Sí.
0: Però el Caufec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Mm-hmm. Vam aprendre també molt, el Caufec. Amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent. Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Caufec... L'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no. El Caufec va portar molta gent de molts llocs. I el tramvia també.
1: I encara se'n parla, perquè dic, soc d'Esplugues, i em diuen, del Caufec.
0: Va ser una gran
1: batalla. Gent molt més jove que jo,
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt valents.
0: Va ser molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Caufec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
0: També és una de les lluites, Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec que havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar, ni molt poca cosa i molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates d'aquí, de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte.
0: Això t'ho expliquen.
1: Però ens la vam
0: trobar. Aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà. La Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part del que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles. I després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol. Gent d'Esplugues que no volia el símbol. Per això jo no hi vivia. Jo crec que
1: tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol com aquella, va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava. Aquella turbina i aquella fresa picava a terra i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum! i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava terra, aleshores la fresa baixava i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan ja havia pujat i tret la terra, als 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra, bum! I tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet. Ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, el símbol no fa mal d'ulls i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí,
0: jo...
1: perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així. És que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dues són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les, tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, eh? Però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten al lloc, però que són importants perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut. No. L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluís.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem... hem estat força estona.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Per gràcies per pensar en mi. Aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en
1: una
0: mi.
1: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Són les 9.
1: Carpe Diem, con Xavi Sabín i Lola Carrasco.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
3: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
7: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, bona nit i benvinguts a Sònica de nou. Aquesta nit amb el trompetista, pianista, multiinstrumentista i compositor Sergi Sirvent. Bona nit, Sergi.
1: Bona nit, Víctor.
0: Perquè la gent et vagi ja coneixent una mica més, començarem escoltant un tema que es diu Classic Backstage Furniture.

0: Estàvem escoltant Classic Backstage Furniture, que podríem dir que és com el mobiliari que hi ha al darrere de l'escenari habitualment, que suposo que és un títol irònic.
1: Bueno, acostumen a ser
0: mobles
1: vells o coses així una mica deixades, que tenen la seva bellesa del temps, no? Del pas del temps.
0: Sí.
1: I llavors el tema també respira aquesta atmosfera una mica del clàssic, no? Respira una mica algo de Chopin, per dir algo. I llavors em va agradar
0: el
1: doble, la ironia està en el clàssic, no? Clàssic és com el típic mobiliari, però típic també és clàssic.
0: És com una metàfora.
1: En català,
0: sí.
1: Bueno, en castellà, no? I, bueno, és una mica això.
0: Bueno, doncs aquí estem amb el Sergi Sirvent i repassant la seva dilatada experiència i trajectòria, que podeu visualitzar al seu web. Veiem que ell es presenta com a músic, pianista, compositor, improvisador, poliinstrumentista. Ara ens reconeixia que, bueno, que seria capaç de fer un disc amb baix, bateria, piano, guitarra, veu, que no ha arribat aquest moment, però es pot arribar.
1: Sí, pot ser que algun dia m'animi
0: a fer de Stevie Wonder.
1: A fer una mica de tot alhora, però de moment no ho he trobat necessari perquè trobo més agradable juntar-me amb altres companys, no?
0: Sí, després d'això parlarem perquè has fet molts duets i grups i moltes activitats amb altres músics. Aquí, doncs, hi ha tot aquest llistat perquè bàsicament ets un músic de jazz, o en gran part. Bueno, ja sé que la paraula jazz desperta emocions.
1: Jo em considero... O sigui, abans jo, quan em preguntaven això, deia jo soc músic. Llavors, a partir d'aquí, pues sí que m'agrada molt el jazz i a vegades m'agrada sentir que soc músic de jazz i efectivament ho puc ser. Però per mi, dir que ets músic de jazz és igual d'absurd que dir... No sé, o sigui...
0: Que et limita.
1: És absurd, és com dir, soc músic de blues.
0: Sí, però...
1: Què vol dir? Que no puc tocar jazz si toco blues? O si... Vull dir...
0: Bueno, és una etiqueta i les etiquetes són restrictives.
1: Jo soc un amant del jazz perquè m'agrada, perquè és una música oberta que permet d'alguna manera tocar qualsevol música dins d'allò. Però clar, diguéssim que si ens posem en puristes, hi haurà gent que dirà, bueno, el jazz és... El swing,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això està clar.
1: I llavors hi ha jazz modern que igual no té ni swing, ni no té...
0: Però vaja, jo repassant la teva biografia i el teu web, he vist que hi havia una referència al funky.
1: Bueno, és que he fet de tot.
0: Vas treballar amb aquest grup de funky tan famós del nostre país, no?
1: Amb la fundació, sí.
0: Però això era molt als inicis, segurament.
1: Bueno, sí, als inicis d'ells.
0: Tu ja no...
1: Jo també era jove, però bueno, un amic, el Joan Hernández, un amic també d'institut, músic, que tocava amb ells, i llavors jo vaig fer algunes substitucions, i de fet em van oferir si volia entrar al grup, però al final no em va interessar. I com tu dius les etiquetes, vull dir, jo tampoc diria que els Tony Meros són un grup de funky.
0: No, d'acord, però sí que estan bastant allunyats de les teves estètiques habituals.
1: Sí,
0: sí.
1: Però és que les meves estètiques...
0: Són àmplies.
1: Clar, és dir que, vull dir, jo, per exemple, tinc un projecte en el qual canto i toco la guitarra.
0: Sí.
1: Es diu Jim Skillman, canto en anglès, i si escoltes allà podràs sentir referències de Led Zeppelin, Nirvana, Red Hot Chili Peppers.
0: Això no pot desorientar a l'oient?
1: Ja, però és que jo no puc estar
0: no
1: tota l'estona pensant en l'oient. O sigui, a mi m'agrada fer el que...
0: Jo ho entenc. Però sempre he pensat que, per destacar en aquest món tan ple d'informació que tenim avui en dia, és veritat que la gent t'ha d'identificar amb un cert perfil.
1: Sí, però això és si t'interessa vendre't.
0: Bueno...
1: Això si t'interessa vendre't, és molt més fàcil vendre't com a Sergi Sirvent pianista d'Unexpected, per exemple,
0: sí,
1: que és el que hem escoltat ara,
0: sí,
1: que no com a Sergi Sirvent artista, que és com, hòstia, què fa Sergi Sirvent? Pues no ho sé, perquè l'altre dia el vaig sentir, estava tocant la trompeta, i l'altre dia vaig sentir tocant... Hòstia,
0: bueno,
1: bueno, depèn de les teves ganes d'aprofundir en el Sergi Sirvent. Perquè Sergi Sirvent no és només un tio tocant el piano.
0: Ja.
1: No?
0: En qualsevol cas, ho fas perquè ho necessites, m'imagino. Necessites aquesta llibertat d'actuació, no?
1: Sí, diguéssim que... si la música, diguéssim, està dins meu, llavors jo la trec de diferents maneres. Potser amb un instrument tinc més tècnica com un altre, però al final l'instrument real és el teu cos, no? Llavors, doncs això és el que m'agrada sentir que surt de mi, diguéssim, no, no tant de l'instrument.
0: Doncs ara un dels instruments que utilitza el Sergi Sirvent és el grup, i el grup en concret és Octopussy Cats. I ara escoltarem un estàndard en la versió de Sergi Sirvent i Octopussy Cats, Invitation.

0: era Invitation amb els Octopus Ticats. Repassant un altre cop aquest llistat de bio que té el Sergi al seu web, bueno, surten un munt de noms amb els que tu has contactat en algun moment, des de Curro Sanguinkel, Reggie Borman, Likonitz, Mac Turner, Benny Golson, bueno, tots aquests músics americans que donen masterclasses i, uh-huh. i què n'has tret de tot això? O recordes algun en concret que realment diguessis it's the real thing?
1: Sí, bueno, tots m'han aportat coses super positives a la seva manera, però sempre hi ha alguns que et marquen més, no? El Reggie Borman, per exemple, va ser un que sí que m'ha marcat per com era ell, no? El tenia de professor a la New School.
0: I... Bueno, el Jordi Bonell també va estudiar amb ell.
1: Ah.
0: I em deia, era molt religiós, no podies dir tacos de classe.
1: Això no ho recordo, jo només recordo certes coses com... que estava tocant, igual tenia un combo que tocava amb un combo de temes de Coltrane, i igual apareixia per darrere i et deia alguna cosa a l'orella, però no entenies res del que deia, no? Era com... I la mirada, no? Aquella mirada com... així... era un negre així, molt forçut, bueno, com amb els ulls molt sortits, i et mirava fixament, i feia mica respecte, i bueno, coses, excepte un cop recordo que estàvem fent Futuristic Concepts in Music, que era una assignatura així com molt contemporània, i estava tocant i el tio estava al fons de l'aula i em anava parlant des del fons de l'aula, imagina't, amb dos bateries i tota gent, hi havia molta gent tocant, i em mirava des de lluny i em anava parlant. Jo no sentia res. Pensava, però què m'està dient? Ell igualment...
0: parlava.
1: M'ho deia, no? Diguéssim. I era, bueno, una... Són personalitats i energies que...
0: Bueno,
1: que i aquest, doncs, aquest home havia tocat, doncs, amb el John Coltrane,
0: sí,
1: amb el Sorter...
0: Sí, sí, un històric, sí.
1: D'alguna manera m'impactava sempre... Nosaltres parlem del Coltrane, no? I ell no parlava de Coltrane, parlava del John.
0: Sí, clar.
1: El John no sé què, no? Llavors, hòstia, aquest tio... Pues això, pues el Joan, no?
0: Són llegendes del jazz, sí, històrics del jazz.
1: Exacte.
0: Sí.
1: I, bueno, pues així, pues, però, bueno, altres persones que potser no són tan històrics, com, que sé, Chris Cheek o que sé, o Avishai Cohen, o gent més jove, que també, pues, impacten i donen el seu...
0: Home, és necessari aquest contacte amb aquests músics de jazz de...
1: Clar.
0: Sí, perquè sí, tenen sí. aquesta intensitat, no?
1: Bueno, és que d'alguna manera, també allà a Nova York passen moltes coses, llavors, pues, tots aquests estan allà o han estat allà. Llavors, quan, bueno, tota aquesta intensitat, pues, la reps d'això també, no? De que hi ha molta energia circulant, diguéssim, no?
0: Sí. Doncs, bueno, hi ha tot aquest llistat de músics amb què tu t'has trobat en algun moment, amb músics americans i músics d'aquí, tu has fet un munt de col·laboracions. Ara n'escoltarem una amb Martí Serra, que penso que tens dos discos amb el Martí Serra. Per
1: exacte.
0: Tant, ha estat una col·laboració al llarg del temps que s'ha desenvolupat, no?
1: Sí, ell i jo ja ens coneixíem... O sigui, jo tocava amb un grup que es deia Hat.
0: Era un també el tenim aquí en el llistat.
1: I llavors ell tocava amb el quintet del Jordi Matas.
0: Sí.
1: Llavors algun dia havia fet una substitució... substituint el Jorge Rossi tocant el teclat, el Rhodes, i llavors ens coneixíem d'això i després vam coincidir amb el grup de la Júlia
0: que també està en un dels temes per aquí, també el posarem.
1: Vale. I després, pues, després vam veure que hi havia molt bona sintonia i llavors vaig fer jo el seu disc a quartet,
0: sí,
1: que es diu Tea Time,
0: sí,
1: i després vam voler fer alguna cosa a duet i vam fer el disc Diurna i després vam fer un altre fa relativament poc, fa un parell d'anys diria, que es diu Esma.
0: Doncs ara escoltarem amb el Martí Serra, el saxofonista, Song for Bernard.

0: Això era Song for Bernard amb Sergi Sirvent, en aquesta ocasió amb Martí Serra, un col·laborador habitual. Mm-hmm. Amb un estil bastant clàssic, finalment, amb un regust de Thelonious Monk.
1: En aquest tema en concret, sí. Però si escoltes algun altre, canvia.
0: és el que parlàvem, de les diferents personalitats musicals, artístiques, que reivindica en Sergi, que no es vol tancar amb una línia concreta i que pot ser, un dia, bueno, pot ser cantautor, altre dia pot ser trompetista.
1: Jo no és que fugi d'un estil, o a mi m'agrada la música en general. O sigui, és com si tu t'agrada el cinema, oi que no vas sempre només a veure pel·lícules dels Coen? Pues un dia aniràs a veure una pel·li del Woody Allen, un altre vas provant, igual un dia vas a veure Star Wars, inclús, no?
0: Sí, però...
1: A mi m'agrada la música, llavors un dia igual em ve de gust anar a escoltar Wagner.
0: Però tu quan vols anar a veure el Woody Allen, vols un Woody Allen.
1: Però si vaig a veure el Woody Allen...
0: I el Woody Allen que tu coneixes, què passa?
1: Pues que diré, hòstia, pues el Woody Allen ha canviat. Passa això.
0: Però ara 80 anys, difícil, però sí, t'entenc.
1: No Val. Sé. Bueno, jo també t'entenc, però...
0: però ho reivindiques, no?
1: Bueno, no és una necessitat natural, és simplement, hòstia, m'interessa això, pues vaig cap aquí, m'interessa allò, vaig cap allà.
0: Però tu no penses, haig d'estudiar més el piano per ser més eficient tècnicament amb el piano... Tens el nivell necessari per expressar-te i no busques més.
1: És que, saps què passa? Que jo el que penso i crec és que la tècnica no té res a veure amb l'art. O sigui,
0: clar.
1: Que té a veure en quan estigui al servei de... No? Però si hi ha gent que pot tocar tres acords, només tres acords...
0: Sí, això està clar.
1: I fer una cosa artísticament molt millor... que gent que sap tocar milions d'acords, no?
0: Estem d'acord.
1: Aleshores, on està el tema? El tema està en fer alguna que tu artísticament estiguis dient alguna cosa. Llavors, després hi ha el tema del contingut, que aquest alguna pot ser més interessant o menys interessant...
0: Que estigui tot al mateix nivell, clar.
1: Bueno, aleshores, a mi el que m'interessen diferents coses, però des de la música. Aleshores, pues, un cop allà, pues, si un dia... m'interessa fer investigar en un sentit, doncs investigo en un sentit, i si un altre, en un altre.
0: O sigui, no és que et cansis de tocar el piano, diguéssim.
1: No. El que sí que és cert és que hi ha una frescura quan tu agafes un instrument que no és el... O sigui, quan tu toques sempre el piano, i només toques el piano, al final el piano...
0: Sí, esclar, et domina.
1: Se't menja una mica. Tens massa pianisme. Tu pots fer unes certes coses amb el piano que potser amb el contrabaix són molt difícils, però potser amb el contrabaix... pots fer una cosa que és molt fàcil, que amb la trompeta és molt difícil, o al revés. Llavors, cada instrument et posa fàcil certes coses que potser no és que les vulguis tocar, simplement és que l'instrument t'ho posa fàcil i vas allà. Llavors, jo el que intento és tocar des del meu cos, o sigui, des de la meva orella, el que jo vull sentir i no el que l'instrument...
0: Que no

0: Bé, aquest era un treball més en duet amb el Santi Careta i tu has propiciat aquestes trobades amb altres músics amb distints formats, tens un trio, tens un duet, tens el Soctopussy...
1: Bueno, tinc tres trios.
0: Tens tres trios diferents.
1: Sí, tinc tres trios que van per graduació d'estètica, de fet. Tinc un trio d'estàndards que... Amb els tres trios podem tocar estàndards, òbviament, però hi ha un trio amb el qual sempre toquem estàndards i no toquem material original, que és amb l'Horacio i el Chirgu.
0: Sí.
1: Després tinc un altre trio, que és Smooth Trio, que fem material meu, però que està amb una estètica que recorda els estàndards. O sigui, tot i que són material original, que té alguns acords una mica més moderns, però està dins del llenguatge i l'estètica del jazz més que coneixem.
0: Sí.
1: El Song for Bernard és un tema que toquem amb Smooth Trio, passa que la vaig fer amb el Martí, però és aquesta estètica. I després tinc un altre trio que és en Expect

0: Que és material meu, en general, algun tema del Dani i del Tempe també, però la majoria de temes meus
1: i més obert,
0: més contemporani i més... I, però vull dir, clar, hi ha hagut dies que hem tocat estàndards amb Unexpected o que hi ha de tot en aquesta vida, no?
1: Està obert, està obert,
0: però
1: sí.
0: Tinc tres trios, diguéssim, pels programadors que ens estiguin escoltant, si voleu un trio d'estàndards,
1: també
0: hi ha un trio d'estàndards. Si voleu un trio de material original que sembli estàndards, també. I si voleu un trio contemporani superpotent, també el tenim.
1: Bueno, els programadors d'aquest país hi hauria molt a dir, perquè sobretot el Festival de Jazz de Barcelona, perquè realment el talent nacional, no crec que el Chick Corea ha vingut 250 vegades i aquí ja fa una mica de... Però espero que escolti algun programador i us pugui programar. També tens la faceta de sideman. En aquest cas, voldríem escoltar el carrer Sant Martí amb la Júlia Valle. Això és un disc, penso que el de 2006... o aprox, i l'escoltem.
0: Vinga.

0: Era el grup de Julia Valle, un grup que acostumen a ser quartets, quintets, amb formes més obertes, no?, d'improvisació, a la línia d'un jazz més europeu, potser, amb els temes de la Júlia. És l'únic disc que has fet amb ella?
1: Sí, només vaig fer aquest.
0: Ella té unes formacions bastant estàndards, amb baix, bateria, piano i saxos. Ella té una idea de la música, no?
1: Sí, segurament.
0: Que és bastant similar sempre als seus projectes.
1: Sí, bueno, també he tocat a trio, no? Però sí, potser és més característica amb... També és una cosa bastant de contrabaixistes, crec. Que els contrabaixistes necessiten sentir bastant les harmonies amb... Bueno, o igual no ho sé, però em dóna la sensació, no? Que els agrada que hi hagi saxos. Bueno, de fet, el Martí és un que estava des del principi, no? I
0: allà es vau conèixer amb la Julia Valle o us coneixíeu abans?
1: Ens havíem conegut abans, però així de tocar, doncs sí que ens vam conèixer aleshores, diguéssim, sí.
0: I quines altres feines, per dir, has fet de sideman?
1: Pues no sóc molt sideman jo, diguéssim, però, home, n'hi ha una que és bastant rellevant, bueno, un parell. Una és amb un concert que vaig fer amb l'Esperanza Spalding, al Jamboree.
0: Mano a mano o amb trio?
1: Ho havíem de fer amb el Dani Domínguez, però no va poder, i ho vam fer amb el Ramon Prats, i sí, a trio. Va ser molt, molt guai. Ella era molt joveneta.
0: Ah, perquè aquí va estar el Andreu Zaragoza, que també va tenir una experiència amb l'Esperanza Spalding.
1: Ah, sí?
0: La van trucar al taller de música. Escolta, hi ha una noia, una cantant, que busca un músic per fer uns bolos i tal, i va anar a l'hotel i era l'Esperanza Spalding, també era molt joveneta. Et va impressionar?
1: Home, sí, em va impressionar perquè... O sigui, a part de que toca molt bé el contrabaix, canta molt bé.
0: Sí.
1: Llavors, jo com que també canto...
0: Aquí vau connectar.
1: Bueno, diguéssim, valoro molt que un músic, a part de tocar un instrument bé,
0: canti,
1: perquè és molt més fàcil que sigui melòdic.
0: Sí, clar.
1: Si té la veu molt incorporada, està més connectat amb el seu cos. De fet, ella té una manera de tocar molt natural el contrabaix. I això és, bueno, és d'agrair, i m'ho vaig passar superbé, clar. I l'altra de sideman rellevant seria una que vaig fer amb el Charles Davis, un saxofonista mític, o sigui que ha tocat amb tot Kiski, i Rem van trucar per fer un bolo amb ell que l'havia de fer l'Albert Bové, però l'Albert Bové estava al Marroc.
0: Sí.
1: I em van dir si m'atrevia. Jo tenia 27 anys, i llavors em van dir, busca't una base potent, solvent, perquè aquest tio és potent. I llavors vaig trucar a l'Horacio i al Pir Viboris, que estava viu llavors.
0: Sí.
1: I vam fer el concert i va anar molt bé. Tot una pel·lícula important, perquè d'alguna manera jo hi vaig intentar fer el paper de sideman, però com que no estic habituat, el que em passava és que sense voler la gent aplaudia com més els meus... O sigui, li vaig com robar el protagonisme del bolo, sense... Sí. Jo no ho volia, no? Però bueno, per lo que sigui, i llavors el tio es va mig picar amb mi, saps? I hi va haver moments molt bons d'anècdotes increïbles.
0: No? Musicals?
1: De tot. Per exemple, va començar a fer una intro... I era el vers de Stardust, però sí, jo no el coneixia.
0: Sí.
1: I em pensava que s'estava inventant.
0: Sí.
1: I ho vaig sentir que feia com un arpegi de si bemol, i dic, això és que va a mi bemol. Per tant, deu ser segurament Body and Soul.
0: Sí.
1: I quan vam començar, jo vaig tocar un mi bemol menor, i l'Horacio va tocar un sol bemol, que és el primer cor de Stardust, i el tio va començar a tocar Body and Soul.
0: Ah.
1: I va ser com... Uau, saps?
0: L'has orientat, l'has guiat.
1: Jo no vaig fer res, jo només vaig tocar un mi bemol menor.
0: Però ell també va reaccionar.
1: Sí, però com?
0: Ah.
1: és com màgic, no? I després també era un moment molt bo que el tio no sabia pronunciar el meu nom. I deia... I deia, Junior. I llavors la meva mare va venir al Jamboree i es va aixecar a la mitja de la gent i va dir... Sergi Sirvent i Escue, perquè clar, és el seu cognom, no? I el tio...
0: My son, he's my son.
1: Sí. I va ser molt graciós, ella. Gràcies, mama.
0: Bueno, se'ns està passant el temps. Anem a escoltar, dins d'aquest homenatge a Thelonious Monk, un quartet, amb qui hi ha aquest guitarrista que també ens agrada molt, el Jaume Llombart, el tema Light Blue.

0: Era Light Blue, dins d'aquest disc que no està a nom de Sergi Sirvent, però
1: bueno,
0: és un quartet, un homenatge a Thelonious Monk.
1: Sí, perquè ens encanta els temes de Monk i com a moltíssima gent.
0: Sí.
1: I bueno, amb el Jaume pues, també ens unia molt això i vam plantejar això, pues, de fer uns petits arranjaments i fer una mica de Monk.
0: Sí. El Jaume Llombard, que penso que és un dels músics que estan estables en el quartet o el quintet del Jorge Rossi, uh-huh. Han col·laborat molt junts, també hi ha el Félix Rossi.
1: Uh-huh.
0: Sí, bueno, hi ha diverses tribus de músics a Barcelona que col·laboren, sí. Bueno, per afinitat, per amistat, per estètica.
1: Bueno, la música és una cosa
0: social,
1: no? Sí. Llavors és com la política, no? Hi ha com capelletes,
0: sí, sí.
1: I hi ha sempre aquell que també està a totes les capelletes,
0: sí.
1: Que hi ha només gent que està en una.
0: Sí. Bueno, tu has estat a moltes.
1: Bueno, tampoc... Jo sóc una mica que he fet la meva capelleta, ah. o sóc una mica outsider, també. O sigui,
0: bueno, ets generador de projectes, no?
1: Sí. Però jo no és molt normal que jo estigui en un altre projecte, no? No és l'habitual.
0: D'acord. Bé, ens ha passat el temps volant amb el Sergi, que està ple d'històries i de música per explicar-nos i fer-nos escoltar, i ens volem despedir ja, inevitablement. Podem convocar un altre dia a seguir parlant,
1: ah, sí,
0: i escoltant.
1: Encantat.
0: I ens despedirem amb el tema Only Now Is Then.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Són les 12.
1: L'Avenç. Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
3: A vosaltres per convidar-me.
2: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
3: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
2: Cal tenir nocions de cant?
3: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
2: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
3: no,
2: a aprendre la lletra?
3: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
2: I la part de la implicació social i de la consciència social.
3: Exacte.
2: Que teniu.
3: Això també me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
2: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
3: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
2: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
3: Cap al vespre ens trobem, puntuals de 8:30 a 10:00, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure les, sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
2: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 8:15 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres, per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent cant amb aquesta clau feminista, femenina.
3: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por, que vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
2: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
3: I tant, sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
2: És vine, prova i queda't. Doncs, fent cant. Gràcies.
3: Gràcies, Carla. A vosaltres.
1: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Festa Major de Santa Magdalena, Esplugues de Llobregat. La Festa de Santa Magdalena no és només una celebració religiosa o festiva, és una manifestació del patrimoni immaterial d'Esplugues de Llobregat. Les entitats de cultura popular ho tenen molt en compte i són un paper fonamental i treballen durant tot l'any perquè les tradicions continuïn vives i siguin transmeses a les noves generacions. 22 de juliol, Santa Magdalena, balls propis i ofrenes. Aquest dia és el dia de la Santa i els actes s'inicien a partir de les 6 de la tarda al Casal de Cultura Robert Brillas amb la concentració de les colles. A partir de 6:45 es fa l'homenatge al ginjoler. Seguidament, els balls propis d'Esplugues que identifiquen a cadascuna de les entitats de cultura popular. A les 8 del vespre s'inicia el seguici a ofrenes, en el que hi haurà la sortida de les entitats cap a l'església de Santa Magdalena. Es calcula que el recorregut és aproximadament de 45 minuts. Un cop a la parròquia, les entitats fan les seves ofrenes i balls propis davant de la Santa. A la sortida ja es calcula que cap a 9:45 del vespre hi haurà el ball parlat i els versots amb la carretillada. Des d'Esplugues FM, desitgem que tingueu molt bona festa major.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
5: FM. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
0: Si us dic la nit més curta de l'any, la que s'allarga fins la matinada, fogueres, petards, coca, ballaruca, de què penseu que parlarem a l'entrevista d'avui?

0: El foc ha estat sempre un símbol en la vida de l'home. Els pobladors primitius dels països mediterranis i europeus ja veneraven les forces de la natura, i amb elles principalment el sol i el foc, mitjançant els cultes i les celebracions. Però serà en Pep Ribas, un dels precursors i un dels que va començar aquí a Esplugues a portar la flama del Canigó, que ens explicarà com és que es celebra als Països Catalans aquesta flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan.
1: La data del solstici d'estiu, que és el dia més curt de l'any, ja era celebrat ja doncs, pels antics. Això ja és una tradició que ja ve de mil anys, es pot dir, diguéssim. I és que aquesta tradició era celebrar amb fogueres, perquè les fogueres, doncs, evidentment, doncs, és un signe de purificació. Tot això ja havia funcionat sempre, diguéssim, dintre dels països de l'àrea, sobretot del Mediterrani, m'entens? El nord és un altre tema. Però l'any 63, el Francesc Pujades, que és un habitant d'Arlés, del Catalunya de Nord, diguéssim, Arlés, molt a sota del Canigó, dic que passen. Se li va acudir, doncs, anar a celebrar, doncs, la nit de Sant Joan, doncs, encenent una foguera a dalt del Canigó. I això va ser l'any 63, em sembla, sí. I aleshores va estar diversos anys, doncs, ell i una colla pujant a dalt del Canigó i encenent una foguera, com altres fogueres ja havien encès, que no tenien res a veure, diguéssim, amb el Canigó. Ara bé, l'any 66, el 1966, ell i tota una colla se'ls va acudir, doncs, diguéssim, home, aviam, i si els focs de Sant Joan de tots els països catalans s'encenguessin amb la fama del Canigó? Perquè llavors, diguéssim, seria, doncs, crear un nou símbol de germandat entre tots els països catalans. I bé, va començar, doncs, a la Catalunya Nord, i doncs hi va anar passant en comptagotes, diguéssim, cap al Principat i al País Valencià. Va costar bastant, diguéssim, perquè evidentment estàvem parlant en una època franquista, en què evidentment doncs una cosa que es havia muntat com a símbol d'uns països catalans des del punt de vista de la cultura que ens germana, això era molt era mal vist i prohibit, diguéssim, pel règim de Franco, no? Per tant, diguéssim, s'hi van oposar-hi sempre que van poder, i per això, doncs, els primers anys va ser pràcticament una mica, doncs, a la clandestinitat i amagar-se, i etc. Com moltes coses que es feia, doncs, durant els últims anys del franquisme. I aquesta, diguéssim, ha sigut, diguéssim, la simbologia de la flama del Canigó, que ha esdevingut un nou símbol de la cultura i de la germania entre tots els països catalans. Perquè al cap de pocs anys ja va arribar a València i a les Illes també. I en aquest moment, doncs ara, amb el foc que es farà del Canigó, es comptabilitzen més de 3.000 fogueres a tot arreu. Més o menys una mica la cosa va així.
0: Pep, aquí a Esplugues tu també vas viure els primers anys de l'arribada de la flama?
1: Mira, no, aviam, el que passa que quan vaig anar fins a llavors, diguéssim, la flama arribava a Esplugues, però a partir de la comitiva que baixava del Canigó, el comitiva oficial, i que a Coll d'Ares començava i es anava repartint, com es fa ara. I aleshores Esplugues era un dels llocs, doncs, que, bueno, que anaves a buscar la flama amb la comitiva que hi havia baixat. Però això ho vam canviar, doncs, que més o menys, doncs, quan vaig vindre aquí a Esplugues, doncs, que vam dir, doncs, aviam, per què no anem nosaltres a dalt, que ningú, a buscar la flama allà? O sigui, no esperar que la baixin la comitiva oficial, sinó anar-hi nosaltres. I amb això, doncs, diguéssim, doncs, bueno, ens remuntem, doncs, potser ja farà uns 20 anys, ara no t'ho puc dir segur, diguéssim, doncs que vam fer la primera expedició, doncs, d'anar a dormir a Cortalets, i, bueno, a dormir, és una manera de dir-ho, dormir. Pujar a Cortalets, pujar a dalt, agafar la flama, baixar-la, tindre a ballar, i l'endemà al matí, doncs, cap a Esplugues, i d'Esplugues, doncs, vaig llogar. I això, diguéssim, deu ser sobre uns 20 anys que s'ha anat fent. Igualment com altres pobles, també. Altres pobles no esperen que hi hagi el comitè oficial. La nit d'aquesta, que és realment el dia abans de la revetlla, pot dir que és el dia 22, si veus el Canigó, és una cosa de joia, diguéssim. Veus centenars i centenars de petites lampres que van baixant per tota la muntanya. I cada una d'aquestes se'n va a un lloc diferent. A part del comitè oficial, que aquesta sempre va a Coll d'Ares i des d'allà surt, que és la que va a l'Ajuntament de Barcelona i al Parlament. Però a part d'això, cadascú s'espavila.
0: Doncs Pep, ja només ens queda donar-te les gràcies per haver estat amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, i ara li donarem pas ja als nostres companys que tenim aquí amb nosaltres. Gràcies, Pep, i una forta abraçada.
1: Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: La nit de Sant Joan, diuen, és una de les nits més màgiques de tot l'any. Els orígens d'aquesta celebració solen relacionar-se amb les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven amb l'arribada del solstici de l'estiu. Les fogueres sembla ser que estan relacionades amb els ritus d'honor al sol, i el foc representa i està representat en les fogueres perquè esdevenia un element que donava força al sol. Però per parlar de tot això, de la celebració de la nit de Sant Joan, de com la vivim aquí a Esplugues i de com va arribar la flama del Canigó, ara tenim a uns convidats especials. Hem tingut la intervenció del Pep Ribas a través del telèfon, ja que no ha pogut venir, però aquí a l'estudi amb nosaltres estan el Fede Cano, el Josep Beas, Esther Moreno. Ells formen part també de l'Espluga Viva, d'aquesta entitat d'Esplugues, i ells formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Així doncs, que i moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. I si us sembla, començaré per en Fede Cano, que ens explicarà com porta ell la flama del Canigó aquí a Esplugues i com se li acudeix amb ell de que ha d'anar al Canigó i ens ha de portar la flama.
1: Bé, jo crec que el fet de fa 50 anys féssim aquí a Esplugues la flama del Canigó té una certa implicació amb el moment polític que estàvem passant en aquell moment. Estàvem en una plena dictadura. Vamos, estàvem els últims 3 anys, el 72, faltava 3 anys perquè morís el dictador, i llavors el tema del país, bueno, el tema del nostre país, de Catalunya, Països Catalans, doncs era un tema que molt poca gent estava implicada en aquells moments, no? Hi havia, sí, moltes lluites obreres i moltes lluites antifranquistes, però el tema del país i Països Catalans, sobretot, era molt poc conegut, no? Llavors va ser una persona, Nemesi Solà, que sempre he dit que és com el meu pare espiritual en aquest tema, l'any 72, cap al febrer o així, va venir aquí a Esplugues a veure'm. No sé ni qui li va passar el meu nom, però bueno, li van comentar que era una persona molt implicada amb el poble i amb el tema de Catalunya, i llavors ens vam anar a Sant Just, amb l'Albert Cortés de Sant Just, a fer una reunió amb ell. La vam fer allà a l'Ateneu, i llavors allà ell, el Nemesi, ens va proposar de portar la flama del Canigó aquell any a Esplugues, no? Bueno, jo crec que ell va ser el motivador de que l'any 72 aquí a Esplugues i Sant Just fes per primera vegada la portada de la flama, no? Va ser, no és com ara, va ser uns anys complicats en aquells moments, no? Però bueno, per nosaltres ens va omplir de joia, doncs, el fet de que aquella flama en aquells moments, en els moments del franquisme, era l'agermanament dels Països Catalans. És a dir, la festa dels Països Catalans va arribar anys més tard com a concepte, però per nosaltres era molt important en aquells moments que, bueno, doncs que el símbol d'aquella flama, doncs, feia que els Països Catalans, doncs, tinguessin un sentit molt profund.
0: I és poder en aquell moment que pugeu des d'Esplugues cap al Canigó? És una expedició directament?
1: No, en aquella època no vam pujar al Canigó. En aquella època era molt complexa tot això, i llavors la flama es passava per la frontera sense que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, doncs, la veiés, doncs, perquè era un tema que no estava permès, no? Llavors, la primera vegada, tant Esplugues com Sant Just, vam anar a recollir-la a un creuament, bueno, perquè en aquella època les coses es feien així, en plan subversiu, digue-li, o com... Llavors vam quedar en un encreuament en la carretera Barcelona-Sant Cugat. D'allà, la gent que la passava d'estranques, no? per la frontera, ens la va passar a nosaltres, i a partir d'aquí, doncs, bueno, uns se'n van anar cap a Sant Just, nosaltres cap a Esplugues, i aquí vam fer la celebració per primera vegada de Focs de Sant Joan, que si vols ja t'explicaré com ho vam vendre a l'Ajuntament franquista. Clar, tot això era molt... Teníem... No podíem fer una festa així com així. Teníem que tenir un permís en aquells moments, no?
0: I aleshores, com ho feu per aconseguir els permisos i per poder celebrar aquesta arribada de la flama del Canigó?
1: Bueno, a veure, quan se'ns proposa de celebrar la festa de la flama, doncs també era gent, penseu que en aquella època la majoria d'edat era els 21 anys. Llavors, jo en aquella època tenia 18, i per tant doncs, no era tan fàcil demanar permís a l'Ajuntament. Jo vaig tenir que buscar una persona de 21 anys perquè fes uns papers, i li vam vendre a l'alcalde franquista, li vam dir, solo queremos hacer aquí una foguera i nada, i con un tocadiscos, perquè el primer any no va ser amb copla, després vam portar la copla, però el primer any ho vam fer amb un tocadiscos, el típic tocadiscos, amb sardanes, i li vam vendre com que nada, queremos aquí hacer una foguera, quemar cuatro palos, i ja està, no?
0: Perquè, si no recordo malament, l'any 72-74, el que era alcalde de la població en aquell moment era el Josep Català.
1: Sí, sí, sí, era el Català, sí, sí. I llavors, bueno, quan ens van preguntar a l'alcalde, i no sé si hi havia algú més, ja no ho recordo, què volien fer, doncs li vam vendre que era una verbena, una típica verbena. Bueno, ens van donar el permís, a partir d'aquí vam muntar la foguera, i des dels balcons, que encara hi són, com si diguéssim, on estan les tres torres, mirant cap al sud, bueno, cap al mar, a mà dreta hi ha uns pisos que hi eren en aquella època, i des d'un pis que ens va deixar uns veïns allà vam fer la lectura del manifest de la Flama del Canigó. En aquells moments ja no era una cremada de fusta ni tot això, no? Vam regalar coca i vi, cosa que no era costum aquí a Esplugues, i bueno, la gent es va tornar boja,
0: I això finalment com aconseguiu organitzar-ho? Perquè, clar, hi ha una organització, hi ha unes despeses, s'han de pagar coses, i finalment com aconseguiu el suport de la població per poder fer-ho?
1: A veure, nosaltres vam recollir, em sembla que eren 50 pessetes, a diferents... No, segur que si mirem els arxius de l'Espluga Viva trobarem qui va participar, però molts establiments ens donaven 50 pessetes, i amb això bueno, vam comprar la coca, vam comprar el vi i poca cosa més, perquè tot el més ho fèiem nosaltres, no hi havia grans costos.
0: I fent una mica de memòria amb aquests cartells que heu anat recollint, podríem esmentar algun dels comerços o indústries d'aquí d'Esplugues que us van donar suport?
1: Jo sí que recordo, alguns ara m'han vingut, eh? Rocador, no sé si Laboratorios Rocador, Laboratorios Squip, i hi havia també Bodegas Torres, evidentment, que ens va fer un preu especial, possiblement. És a dir, ara m'estic recordant d'uns quants, no? Però, bueno, vam recollir força... Vull dir, força gent que ens va ajudar econòmicament. Després tornem a fer el mateix, presentem la petició a l'Ajuntament amb la mateixa història de sempre. Jo no sé si és que no es van enterar o com ja estàvem amb uns anys que els hi quedava poc, doncs no ens van posar mai pegues. Tampoc ens van donar ni un duro, eh? No. I llavors sí que al cap de... Jo crec que va ser el 74 que ja vam començar a portar una copla, que la gent ja ens... Bueno, ja portàvem 2 anys fent els focs, i bueno, els comerços ja col·laboraven més, no?
2: Bueno, es feia amb l'Associació Sardanista, també.
1: També, exacte. Època. Col·laborava a les Bars d'Esplugues, no sé si va ser anys més tard. És que, clar, 50 anys, hòstia, ordenar-los una mica, ja. Jo tinc molt clar els 3, 2, 3, 4 primers anys, doncs, com ho vam fer, no?
0: I arriba un moment que ja suposo que aquest grup que ho estàveu organitzant s'us fa tot petit o s'us fa tot massa gran i heu de fer ja un traspàs a altres companys, altres agrupaments. No sé si éreu un grup petit d'amics que era el que organitzàveu, com ho feu això?
1: Sí, no érem un grup d'equips, ens dèiem en aquell moment els escoltes de la parròquia Santa Magdalena, que encara deu costar en el primer cartell, doncs organitza escoltes de la parròquia de Santa Magdalena, no? Que això el mossèn Anton de l'època també ens va ajudar molt, no? I el que passa és que com érem uns escoltes que no estàvem en lloc en aquell moment, a l'any 72, doncs teníem problemes legals, no? Perquè en aquella època ho tenies que estar acollit en algun organisme, no? Fundem l'agrupament escolta Bat Oliva, a partir d'aquí ho organitza la Bat Oliva, i als 2 anys, al 74, fundem l'agrupament escolta Espluga Viva, que estan aquí presents, i a partir d'aquí ja és l'Espluga Viva que agafa la torxa, el relleu.
0: I ara sí que arriba aquest traspàs d'aquest grup, d'aquest centre excursionista, a Bat Oliva, de la parròquia, es fa aquest traspàs al centre excursionista d'Esplugues, I ara sí que l'Esther com a presidenta i el Josep Beas com a membre del centre excursionista ens expliquen una miqueta com va anar aquest traspàs i com des de l'entitat s'està vivint aquests darrers anys aquesta arribada de la flama i aquesta organització. Si en cas ens ho expliques tu, Esther, què sent l'entitat davant doncs això de l'arribada de la flama, d'aquesta foguera que es fa, de tots els actes que es fan aquí a Esplugues?
3: Doncs nosaltres ho vivim com és un fet absolutament important, perquè, com molt bé ha dit el Fede, és un fet d'unió de Països Catalans, que crec que encara en aquest moment doncs, encara fa falta. És un sentiment de reivindicació de país, de cultura, de llengua, de tot allò que és nostre. És un sentiment que és nostre.

0: ja van començar a pujar el Canigó. I perquè, clar, nosaltres a l'Espluga Viva, clar, tot això, el tema de Sant Joan, la foguera, tot això ho munta l'agrupament Escolta des de l'any 74. Però des de que es funda l'entitat va creixent i tenim un centre excursionista potent i tal, llavors a partir d'un moment es diu, bueno, escolta, si tenim un centre excursionista, doncs anem a buscar la flama al Canigó, que és el que toca, no? I ha anat molta gent, perquè també ha anat gent de l'agrupament a vegades, o col·laboradors que tenim, o nosaltres mateixos, no? Al Canigó. I des de l'any 1000, des de la dècada dels 90, que pugem cada any a buscar la flama al Canigó. El mateix dia 22, que és el dia de la Revetlla, no? El 23, depèn de com cau, el dia 23 com a tal és el dia que pugem directament a Cortalets, al peu del Canigó, al costat del refugi de Cortalets, i allà al cim del Canigó es fa l'acte de renovació de la flama a les 12 de la nit, i llavors des d'allà has de pujar a peu al Canigó, evidentment, i normalment nosaltres el que fem és pujar per una ruta que és una mica més llarga, que és per la cresta del Verdet i la Xumaneia. A vegades hem pujat escalant, depèn dels anys, i si no per la ruta normal, que hi ha en un parell d'hores fins al cim. I llavors has d'estar allà abans de les 12 de la nit, puges en frontals i amb un fanalet o dos, i encens la flama i la baixes a Cortalets. Normalment dormim en tenda fora del refugi, que hi ha moltíssima gent. I llavors el dia següent al dematí, el dia 23 del matí, doncs ja baixem cap a baix.
1: I ara com ho feu amb els permisos? Perquè abans havíeu de pujar d'amagat i ara puja tanta gent a buscar la flama que hi ha un control bastant burocràtic. Explica'ns com feu tot això dels permisos per pujar al Canigó.
0: Bueno, ara ha anat canviant. Les primeres èpoques pujava qui volia, pujava molta gent i podies pujar els cotxes que volguessis i tal. Els últims anys, abans de la pandèmia, ja van començar a haver restriccions i només deixaven pujar un cotxe per poble, però igualment hi havia centenars de persones allà al cim. I el que sí que pots és pujar a peu. Pujar a peu pot pujar qui vulgui, però la pista d'accés només deixen accedir un cotxe. Estan restringint molt l'accés a la muntanya. I per una banda té sentit, però per una banda a mi em sembla, jo personalment crec que hi ha un tema polític darrere que no els agrada que hi hagi una moguda de centenars i de milers de persones, doncs, fent aquesta activitat i que hi hagi tant de ressò amb això.
1: I bé, ja heu agafat la flama des del Canigó, baixeu cap a Esplugues, i aquí a Esplugues hi ha un munt de gent que us està esperant, entre altres coses, altres municipis de la comarca que venen a recollir la flama aquí a Esplugues. Explica'ns una miqueta, Esther, la finalitat que té i no sé, tots aquests anys que des d'Esplugues s'ha repartit aquesta flama, l'orgull que suposa.
2: Home, i tant. Nosaltres, clar, estem molt contents perquè els pobles ja ho saben i llavors hi ha una persona que s'encarrega de coordinar, doncs truquen amb aquesta persona i aquesta persona, bueno, els diu tal el dia 23 o tal hora heu d'estar allà, els diu el que han de portar, el fanalet o la torxa o el que vulguin, i llavors es fa coordinat de manera que quan arriba la flama els pobles puguin encendre el seu fanalet o el que portin i puguin marxar i arribin a temps per encendre les seves fogueres en els respectius pobles. Llavors és un dia que és complicat perquè les carreteres van plenes, perquè hi ha caravanes, i bueno, i ells s'han d'espavilar per arribar a temps, i venen doncs, corrents, amb bicicleta, amb patinet, cada any han anat vinguent, bueno, la gent s'espavila, i bueno, i és un treball de coordinació, clar. També hi ha hagut pobles, perdona, que arrel de venir aquí a buscar la flama doncs s'han animat ells a anar-la a buscar també. Llavors això també ens fa molta il·lusió, no? Perquè concretament jo recordo el Papiol, no? Que venien aquí i un any van dir no, aquest any no venim perquè nosaltres ens anem allà, no? Dius, bueno, doncs pues, perfecte, no? Ens fa moltíssima il·lusió.
1: I arriba la flama, arriba a la tarda de la Revetlla de Sant Joan i ens estem esperant aquí a Esplugues, al Casal de Cultura Robert Brilles, amb aquesta emoció, amb aquesta litúrgia que es realitza, així és com jo he viscut aquests darrers anys, aquesta màgia que es crea, i bé, també expliqueu-me una miqueta aquesta arribada i aquesta expectativa des del Centre Excursionista d'Esplugues.
0: Sí, una mica és així, no? Però a més, quan puges al Canigó a buscar-la, ja trobes un ambient molt, molt especial, i quan puges al cim a les 12 de la nit, clar, igual hi ha centenars de persones, no? Però hi ha gent

0: des dels francesos que estan cantant l'Estaca o altres coses, no? O altres cançons així, i és gent gran i com molt patriòtica i molt així de tal, fins a grups de nanos escoltes o excursionistes que canten Obrint Pas o Xavi Sarrià, fins a un alcalde d'un poble que no s'ha posat unes botes en sa vida, que li ha costat un ou arribar allà dalt i està super emocionat, i clar, després baixar amb la flama des d'allà i portar-la al teu poble, i saps que hi ha milers de persones que l'estan escampant per tots els països catalans, doncs ja és una certa emoció, no? I després saber que aquí Esplugues es repartirà al Baix Llobregat i a cada poble la repartiran pels barris que fan fogueres, doncs té molta gràcia, no?
1: Una mica de coca, moscatell, i sí, llavors sí. Quan arriben els que porten la flama del Canigó, llavors, doncs, bueno, hi ha l'encesa del gresol, es llegeix el manifest, es reparteix la flama als pobles i a la gent dels pobles ja marxa.
0: La flama, aquí cal dir que des de fa ja bastants anys tots els actes de la flama que es fan a Esplugues es fan amb la coordinadora d'entitats de cultura popular, o sigui, s'organitzen conjuntament, no els organitza només l'Espluga Viva, perquè hi ha moltes colles de cultura popular que hi col·laboren i que hi participen. Per exemple, els bastoners, quan entra la flama, es fan un passadís al tal, no? Després hi ha un cercavila, que hi ha, bueno, després ja parlarem, que hi ha els diables, hi ha els castellers, hi ha els bastoners, vull dir que és un acte que participa en moltes entitats.
2: I un cop arriba la flama, estem tothom al Casal de Cultura Robert Brilles, esperant que arribi la flama, es fa tot l'acte i després, seguidament, es fa el seguici. Vull que m'expliqueu una mica aquest seguici que es fa i com arribem a la pista vermella del Parc del Pou d'en Fèlix i tenim allà tota la llenya preparada per encendre-la. Expliquem una miqueta tot aquest procés que es fa i aquesta llenya que tenim allà apilada.
0: Bueno, que la foguera, no sé si abans, perquè això ho hem passat una mica per sobre, des de sempre la munta l'agrupament escolta, que això és una cosa que durant els anys ara està tot com bastant organitzat, l'Ajuntament et posa
1: el màstil
0: i et posa una terra perquè el posis tot, però des dels els primers anys, i no tan primers, era bastant complicat i els hi portava una feinada als de l'agrupament bastant heavy, eh? Estan recollint llenya, sí, sí. No sé com ho fan, ni on la deixen, però estan recollint llenya.
1: Darrere la biblioteca, em sembla, no?
0: Sí, crec que
1: la
0: deixen.
1: Sembla que darrere la biblioteca hi ha un espai habilitat perquè vagin deixant tot el que és recollint.
0: Però abans jo recordo que fa anys la llenya la guardaven al mateix cau i llavors venia el de transport fuster, el dia abans venia amb el camió, perquè venia ell que era l'amo, perquè els altres transportistes treballaven, però ell, com era l'amo, agafava un camió dels seus i es passava tot el dia fent viatges amb el camió per muntar la foguera. Vull dir que era un dels col·laboradors estrelles que teníem en aquella època, no?
2: Perquè encara us segueixen, abans es feia, això de que es robava la llenya. Com ho porteu això? Com la guardeu? Com la recolliu? O com ho està fent el centre excursionista de recollir la llenya i guardar-la?
0: Ara jo crec que no, perquè ara ja el que deixa la gent no... Però hi havia anys, això fa molts anys, que recordo que inclús venia algú a cremar-te la foguera, llavors havies de ficar gent a vigilar-la. I crec que un any algú es va quedar a dormir dins de que li vam dir, però tio, tu estàs sonat o què, com te l'encé? Però vull dir, perquè els joves de l'agrupament en aquella... Estic parlant de fa molts anys, eh?
2: Ara aquí una mica entraríem en el record personal de cadascú de nosaltres, no? De com Can Clota i la Plana ens anàvem robant la llenya els uns als altres, o les diverses fogueres que s'han realitzat aquí a Esplugues als diversos barris, no? Perquè s'ha fet sempre la foguera on s'està fent ara, a la pista vermella, o els records que tenim de les fogueres de diversos barris.
0: Jo crec que s'havia arribat a fer la foguera, tu sabràs això, a la pista de l'Avenç, un any.
3: Un any. Un només.
0: Imagina't, a la pista de l'Avenç.
3: Sí. Tampoc era força gran, però no era,
0: no, clar,
3: com
0: no era
3: les que fèiem, sí, sí, eh? Sí, sí. Sí, vam reduir les dimensions aquell any.
2: Doncs gràcies a vosaltres que heu estat aquí avui amb tots nosaltres, al Pep Ribas, que ha intervingut finalment per telèfon, hem gravat prèviament la seva entrevista, al Fede Cano, que l'any 1972 va ser la persona que va portar aquí a Esplugues, va pensar que s'havia de portar aquí a Esplugues la flama del Canigó per primera vegada, gràcies al Josep Beas, en representació també del Centre Excursionista d'Esplugues, i gràcies a l'Esther Moreno, també com a presidenta de l'entitat, i gràcies a tothom, a les entitats, a les seccions de l'Espluga Viva, que formen part i que ho fan possible, a totes les entitats de cultura popular que també hi participen, que ja estan en els cartells, i no voldria extendre'm gaire més.
3: Gràcies a tu.
1: Moltes gràcies, i us esperem el dia 23 a tots, no?
3: Exacte.
1: Per fer la festa molt grossa, molt grossa.
2: Moltes gràcies a les entitats que ho fan possible i que mantenen la flama encesa. La

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí doncs, va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoll?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, doncs, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara doncs, tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, de fet, sempre estem oberts, o sigui, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, és així. O sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí pues costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores pues, bueno, tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç, tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí doncs, bueno, quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, doncs, l'únic requeriment que
0: demaneu,
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç. I a partir d'aquí doncs, bueno, entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si, per exemple, dius no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Bueno, podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple, hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
0: Bueno, ara t'ho posem un compromís i dir que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara és,
1: que ara està,
0: és un
1: doncs,
0: nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional, el ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent, i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera, perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent a la situació personal de cadascú.
0: És que, de fet, en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre, doncs, millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment, o per lo que sigui, hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això
0: els acompanya
1: no? i això ho fas d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser així, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
0: però que li agrada el món del
1: però
0: teatre.
1: Però que li agrada el món del teatre.
0: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que hi ha moltes tecles a tocar.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació.
1: Sí.
0: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

pel seu nòvio. I Mario sap que el seu amor és impossible, però no hi pot fer res. Se torna boig sent lo culet que passeix a Gregorio. Se l'imagina en ple holgorio.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81.